0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 7.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Està bé, eh? Aquests grups que, ostres, que arrelen, que fan festa, que ens agraden i que, doncs, que celebrin molts anys, perquè ho fan molt bé, i que, a més, publiquin un disc.
4: Sí, sí, perquè estem molt acostumats a anar mirant enrere, però que puguin seguir endavant i tenir futur.
3: I aquests miren endavant, eh? Ja veuràs, perquè avui tenim els de la coixinera, tenim els de la coixinera. Ep, comença el... Mira, s'ha encès el llum vermell, som-hi.
4: Som-hi.
3: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
4: Hola, Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat aquest divendres 9 d'octubre de 2026, diada de Sant Dionís. I atenció, perquè aquest és el programa número 866 de la nostra etapa digital i el 2655 de tota la nostra història.
3: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.cat i encarem el cap de setmana ple de festa arreu del país. Atenció, perquè estan de festa major els Gimenells, Anglès, Callús, Cerc, Les Preses i també els barris de Sarrià i de les Corts de Barcelona.
4: I pel que fa al programa d'avui, ve ben carregat de música, de castells, de dites, de remeis tradicionals, d'història musical del país i també de jocs de tota la vida. El tema central del programa el centrarem en els 25 anys de la coixinera i el seu darrer treball que s'anomena Quanta Ballera.
3: Tenim així 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, ens acompanyeu?
4: Ara sí, comença el Festa Festa.
5: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram i accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació també ben especial als qui ens escolteu des de les emissores de ràdio que setmana a setmana ens fan confiança.
0: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol, les dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els remeis sempre savis de Fra Valentí Serra de Manresa, la memòria musical de Josep Maria Adell i els jocs de la companyia de jocs L'Anònima. I per començar, obrim el nostre esplai de reportatge per conèixer ben de prop l'activitat del grup La Coixinera, que enguany han celebrat 25 anys i han presentat disc.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
2: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.

0: Hi ha grups que formen part de la banda sonora de tota una generació. Formacions que, més enllà dels discos i dels escenaris, han contribuït a mantenir viu el vincle entre la música, el ball i la cultura popular. És el cas de La Coixinera, un grup nascut a Mataró l'any 2001, que aquest 2026 celebra 25 anys de trajectòria. Un quart de segle portant la música d'arrel a places, carrers i escenaris, i fent del ball i de la festa un espai de trobada. Durant aquests anys, La Coixinera ha anat construint un repertori propi a partir de la música tradicional catalana. Combinen melodies populars amb noves composicions i incorporant-hi una mirada contemporània. I per celebrar aquests 25 anys, el grup ha volgut fer-ho amb música nova. Quanta Ballera és el seu nou disc, un treball format per 14 temes que recuperen melodies del repertori tradicional i les combinen amb composicions pròpies. És un disc que, com el seu nom indica, reivindica les ganes de ballar, de fer festa i de continuar compartint música. Hem volgut conèixer millor aquest nou projecte i aprofitar l'aniversari per fer una mirada a aquests 25 anys de trajectòries. Per això hem parlat amb Dani Álvarez, un dels integrants de La Coixinera, que ens explica com ha evolucionat el grup, com ha nascut Quanta Ballera i què significa continuar apostant per la música d'arrel després de tot aquest temps. La Coixinera va començar el seu camí l'any 2001 i 25 anys després continua damunt dels escenaris.
1: La Coixinera, al llarg d'aquests 25 anys, podríem dir que amb la seva essència continua sent el que pretenia. Nosaltres veníem originalment dels Ministrils de la Palla, que és una formació que va estar viva entre el 94 i el 2001, que es va dissoldre i va néixer La Coixinera, i el que allà era potser més tradicional, clàssic, i el que preteníem era fusionar la guitarra elèctrica, la bateria, una bateria contundent, i el baix elèctric amb els instruments tradicionals, amb la gralla, la viola de roda, el sac de gemecs, la tarota, el flabiol i l'acordió. I això és el que hem mantingut al llarg d'aquests anys, val? El que sí que teníem molt clar és que volíem fer una proposta de sarau, una proposta activa, provocadora, fresca i actual, i això penso que és el que hem mantingut al llarg d'aquests anys. És veritat que en 25 anys doncs, hi ha hagut un canvi perquè com a grup ens hem fet grans, hem posat pes, i no només físic, sinó que també hem posat pes en el contingut, en el llenguatge. És més madur, és més treballat que no pas als inicis. Les noies...

0: arribar als 25 anys és una fita important per a qualsevol formació musical. I en lloc de mirar enrere amb un disc recopilatori, la Coixinera ha decidit celebrar l'aniversari amb un treball nou, que porta per títol Quanta Ballera.
1: Per què van decidir, doncs, de fer un disc nou i no fer un recopilatori per celebrar aquests 25 anys? Doncs perquè ens cremava tot un seguit de material que havia aparegut a la comarca al llarg dels darrers 10-12 anys. Veníem del Tenim i Tindrem el 2001, que era un disc que volia donar resposta a tot el postprocés, no? Teníem ganes de dir coses, doncs volíem quedar tal com havia anat tot plegat, no? I vam fer aquest disc, que és un disc més semblant al disc de Titani, per tant que era un disc doncs més contundent, més no tant de ball, no tant de sarau, i tots aquests anys des de l'inici del procés que havíem fet el disc de les Santes, una versió de les Santes de la Festa Major de Mataró, fins al Tenim i Tindrem, d'on havien aparegut molts materials. I teníem ganes de posar-los, de tornar a fer un disc de ball d'arrel amb els reivindicant el que serien els estils propis, els propis, diguéssim, català. Una cosa molt xula del disc és el text d'en Josep Vicent Fratxina, no?, que diu catalano-ballans. Doncs aquest catalano-ballans volia dir posar de manifest aquests gèneres de ball, però també aquests gèneres musicals. I en tenia moltes ganes. No ens podíem quedar aquests materials sense passar-los pels sedes de la Coixinera, i per això hem fet aquest disc. Aquest disc que no és un disc recopilatori, sinó és un disc que esperem que tingui un recorregut i un disc de futur.
0: El nou disc parteix en bona part de la música d'arrel i de melodies recuperades de diferents fonts del patrimoni musical popular català. Però aquestes melodies no es reprodueixen simplement tal com han arribat fins avui, sinó que passen pel filtre i la manera de fer de la Coixinera.
1: Quan tenim una peça que, a més, respon a un gènere de ball, el primer que ens posem al cap és que això s'ha de poder ballar, que ha de tenir un tempo, tot i que els tempos, jo penso que no són els tempos de la vida quotidiana dels anys 80-90, no són els mateixos del 2026, segurament són tempos més alegres, més lleugerets. Teníem ganes d'això, de poder fer un disc nou. Llavors, les ganes, sobretot, era de fer un disc de ball, i per tant, això és el que predomina. Això per una banda. Per altra banda, les estructures. Tant les estructures de ball com les estructures musicals. Volem ser respectuosos, també amb els tempos, però amb una visió actual, una visió de 2026, i, evidentment, doncs, a partir d'aquí, la resta és bastant fàcil. És veure, imaginar aquella melodia, que són melodies molt potents, les que hem trobat, o les que hem fet de composició pròpia. Doncs són melodies que ens agraden i que estiguin al servei d'això que diem.
0: Una de les característiques de la Coixinera és precisament aquesta capacitat de fer dialogar la tradició amb sonoritats contemporànies. Al disc hi trobem gèneres i formes de la música popular catalana, però també composicions pròpies i una manera d'entendre la música molt vinculada a la festa i al ball.
1: Jo penso que la música d'arrel, o nosaltres com a Coixinera pensem que la música d'arrel ha de respondre a una sonoritat, ha de respondre a uns tempos, ha de respondre a un equilibri entre la tradició, però també entre la modernor. I per tant, jo crec que és important que evolucioni, que és important que cada artista, cada grup, cada músic li doni la seva visió actual. Uns més des de l'arrel, l'altre és com nosaltres ho fusionem més amb el rock, però vull dir, el fet de que continuï l'arrel siguem viva, és si és útil, si la necessitem, si té sentit, i no tenir-la com una cosa de museu. I no estem dient res nou, res més que sigui compartit amb molt dels grups i d'artistes del país i del món, cadascú des de la seva visió, cadascú des del seu llenguatge i cadascú des de la seva manera de fer música.
0: I tot plegat ens porta el mateix títol del disc, Quanta Ballera. Dues paraules que resumeixen molt bé l'esperit de la Coixinera i aquesta voluntat de reivindicar el ball com una experiència col·lectiva. Perquè al final, darrere de la música d'arrel, també hi ha la plaça, la festa i les ganes de compartir.
1: Bé, doncs, després de 25 anys, és evident que hem posat un títol suggerent, no? Perquè quanta ballera és quanta ballera portem al darrere de les esquenes al llarg d'aquests anys, no? Però quanta ballera encara ens queda per fer, no? Arreu del país, quan dic país pensant en països catalans, últimament ens costa molt anar cap al País Valencià o cap a les Illes o cap a la Catalunya Nord, però pensem en clau de països catalans, els gèneres, intentem que siguin gèneres que siguin compartits i res, jo penso que ara mateix el que esperem és poder treure en suc d'aquest disc. Hem fet uns quants concerts, més que altres anys, al llarg d'aquesta temporada, i també ens estan sortint algunes col·laboracions arrel de que estem vius i estem en bona salut després de 25 anys i amb propostes, pensem que engrescadores i que agraden, i això, doncs, bueno, ens agrada pensar que aquest Quanta Ballera doncs, tindrà un parell ben bé d'anys de recorregut, tot i que ja estem amb altres materials que no vam poder gravar, que no vam acabar de treballar i que els hi tenim moltes ganes. Per tant, si el grup es manté amb la il·lusió que estem ara, doncs potser en poc temps tindrem un nou disc de la Coixinera. Esperem. Salut, música i molta arrel.
0: Moltes gràcies, Dani Álvarez, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa, festa!
3: I escoltem el primer tema musical del programa, A la Torre Xica. I com no podia ser d'una altra manera, del grup La Coixinera, que l'han enregistrat en el seu treball Quanta Ballera i que anirem descobrint al llarg del programa. No el tema, el tema el descobrirem ara, però el disc el descobrirem al llarg del programa. Ara, A la Torre Xica.

0: Hem escoltat el grup La Coixinera interpretant el tema A la Torre Xica. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta totes les novetats de les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Els pròxims dies 23, 24 i 25 d'octubre tindrà lloc a Campdevànol el Certamen Nacional de Pubillatge, on representants d'arreu del país s'aplegaran per escollir els nous representants de títol nacional, l'hereu i la pubilla de Catalunya, com també el pubillatge nacional de les quatre demarcacions. Un cap de setmana en què aquesta tradició serà la protagonista, però que ho fa arrelant-se al municipi que els acull, amb propostes per tot el públic i ganes de fer xarxa. Pot aspirar al títol d'hereu i pubilla de Catalunya qualsevol persona que ho hagi estat del seu municipi, del seu barri o d'una associació. Durant un any representen tots els seus companys membres del pubillatge arreu del país i són la veu de la tradició. Durant dissabte, els candidats s'examinaran per demostrar el seu coneixement sobre el nostre territori i també les seves aptituds orals i escrites. Un cop finalitzat, a ells i a la resta dels assistents els espera el patrimoni de Campdevànol, cita imprescindible del certamen, com explica Arnau Actar, president del Foment del Pubillatge Català.
4: A part del certamen pubillatge, doncs és també una representació de tot el que són les tradicions locals i del que pugui portar el poble, ja que al final també és una exposició a més de 1.500 persones de lo que és el municipi.
3: Convé, doncs, no perdre's aquesta cita amb la tradició catalana. Després de més de 30 anys i 130 números de butlletí, l'Associació Catalana de Puntaires inicia un nou projecte editorial, FIL. Una publicació que busca explicar la punta des del patrimoni, la creativitat, la comunitat i la contemporaneïtat. Així, la revista neix amb la clara intenció d'ampliar la mirada sobre la punta, explicar què hi ha darrere de cada peça, la creativitat, el coneixement o les comunitats que la mantenen viva i per què tot això és rellevant. La nova publicació, que manté la periodicitat quadrimestral, incorpora entrevistes i noves seccions, com l'apartat Món, on es difondran tècniques i arts de puntes d'altres territoris, o geometria i estructura, amb continguts tècnics, patrons i recursos per aprofundir en la pràctica puntaire, i a més, territori i comunitat, on es recullen les activitats de l'associació i de les entitats. Segons l'associació, la revista no significa només un canvi de disseny i format respecte al butlletí, sinó que és un nou projecte que vol servir per projectar la punta com a patrimoni viu. FIL, doncs, s'adreça a les puntaires i a la comunitat vinculada a aquesta pràctica, però també a professionals del patrimoni, museus, institucions culturals i públic interessat en l'artesania, la moda i la cultura popular contemporània.
5: Moltes gràcies, Emma, per acostar-nos l'actualitat de l'associacionisme cultural. T'esperem la setmana vinent.
0: I del món casteller volem saber com estan les places. Ho descobrirem ara mateix amb el baròmetre casteller, amb en Carles Esteve.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Trenta-una novetats estrella a Tarragona.
6: Hola, companys, repassem les novetats d'aquesta setmana al baròmetre casteller. Els castellers de Vilafranca han excel·lit guanyant amb autoritat el concurs gràcies al primer 9 de 9 descarregat de la història. Aquesta és la gran novetat de la jornada. A més, la colla Vella Valls ha tornat a coronar el 3 de 9 sense folre, el segon de la colla i tercer de l'era moderna. La jove de Tarragona ha coronat el primer intent el 4 de 10, mentre que les joves de Valls ha carregat el segon 3 de 10 del seu historial. Els castellers de la Vila de Gràcia han recuperat els 9 pisos amb un 3 de 9, mentre que els capgrossos de Mataró han pogut finalitzar el 3 de 9 i els moixenguers d'Igualada han coronat el seu primer 3 de 9 de l'any. Per la seva banda, els xiquets de Reus han completat per primer cop el 4 de 9, els castellers de Barcelona l'han estrenat i els marrecs de Salt l'han fet per primer cop. Els nens del Vendrell han tret el 5 de 8 i el 7 de 8, mentre que els xiquets del Serrallo han descarregat per primera vegada el 2 de 8. Per la seva banda, els segals d'Osona han aconseguit completar el 2 de 8 i els bordegassos de Vilanova l'han coronat. D'altra banda, els castellers de Sant Cugat han recuperat el 7 de 8. La colla jove de Barcelona ha estrenat el 3 de 8 i els castellers de Castelldefels han coronat per primer cop el 3 de 8. En el camp internacional, els xiquets de Copenhagen han fet el salt amb el 4 de 7. La colla danesa, a més, també ha presentat el 2 de 6. Els castellers d'Andorra han fet per primer cop el 3 de 7 i el 9 de 6. La colla castellera de Madrid ha fet per primer cop el 3 de 6 per sota i ha presentat el 4 de 6 amb l'agulla. Els castellers de París han recuperat el 2 de 6 i han tret el 5 de 6. I, per últim, els castellers de l'Oprado, els xilens, han presentat el 3 de 6 amb l'agulla i els castellers of London, d'Anglaterra, han estrenat el seu caseller en 3 castells de 6 i són la colla 99 en accedir al baròmetre 2026, xifra rècord en una mateixa temporada. I això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera, la trobeu disponible en línia al baròmetrecasteller.cat.
5: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest baròmetre casteller.
7: Festa, festa!
5: I ara continuem amb més ritme de la mà de la coixinera, que ens presenten el tema, ara sí, Quanta ballera, que és el tema que dona nom al seu darrer treball.

0: Magnífics la coixinera, hem escoltat aquest tema, Quanta ballera, que dona nom al seu últim disc.
1: Les dites, les sentències, els refranys s'obren pas al Festa Festa amb el nostre expert en paremiologia, en Víctor Pàmies. Avui ens parla d'un refrany ben conegut. Qui no vulgui pols, que no vagi a l'era.
2: Festa Festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: Qui no vulgui pols, que no vagi a l'era. Qui no vulgui raons, que no en cerqui. Si no vols problemes, no t'hi emboliquis. Aquesta dita popular ens recomana no anar a cercar raons ni problemes si no en volem sortir escaldats. I aquesta, que sembla una recomanació tan assenyada, fa justícia a aquest refrany català i el catapulta al punt més alt del podi de la popularitat segons l'enquesta del Top 10 de refranys catalans. Seny o rauxa? Seny, si podem decidir que un refrany amb aquest ensenyament és el que més ens identifica, encara que ara mateix les eres de les masies ja no tenen aquella activitat trepidant que hi havia durant la sega, per separar el gra de la palla.
0: Moltes gràcies, Víctor Pàmies, i fins la setmana que ve. I ja ho sabeu, si us fiqueu en segons quines coses, assumiu-ne les conseqüències.
5: Festa, festa!
1: Seguim endavant i ho fem amb una nova entrega musical de la coixinera, la sardana curta d'en Borina.

0: Un luxe gaudir de la sardana curta d'Amborina interpretada per la Coixinera.
1: I arriba el moment de cuidar de la nostra salut amb la saviesa de la terra. Rebem a Fra Valentí Serra de Manresa i els remeis de l'ermità, que avui ens ensenya a preparar un remei de timó i nous de xipre amb mel, ideal per combatre els refredats.
2: Festa, festa.
3: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels Caputxins.
4: Pau i bé. Jo vos guardi. Avui us vull donar un remei molt bo pels refredats. Us parlaré del timó i de les nous de xiprer amb mel. En els nostres dies, una alimentació poc equilibrada pot provocar una major propensió a patir grips i refredats. D'aquí la necessitat d'incloure complements vitamínics i remineralitzadors, així com també ingerir extractes d'aquelles plantes que en la tradició remeiera del nostre poble han demostrat la seva eficàcia davant les malalties que afecten més a la vida quotidiana. Per exemple, els nostres antics ja assenyalaren que el fruit del xiprer fa una pinya de la mida d'una nou molt aromàtica i molt medicinal. Així, doncs, de l'extracte de la pinya o nou de xiprer, hi trobem un dels principals estimulants per a les defenses naturals de l'organisme i és especialment indicat per la prevenció i tractament de la grip i tota mena de refredats. En temps d'hivern, el mal de coll és una de les afeccions més comunes i junt amb les molèsties que causa, especialment les dificultats per empassar, també pot produir febre i malestar general a l'organisme. La majoria de les afeccions a la gola solen estar vinculades als refredats i per superar-les cal prendre timó amb nous de xiprer i mel i sobretot enriquir la dieta quotidiana amb brous calents, crema de verdures, especialment d'api. Us saludo com sempre, amb pau i bé, us desitjo bons ànims i bona salut.
0: Prendre nota d'aquest remei ens anirà bé. Moltes gràcies, Fra Valentí.
1: Aquesta setmana alterem una mica els continguts i l'estructura del programa per inquibir-hi un fet que va succeir el 3 d'octubre, aquest dissabte, a la Vila de Gràcia, a Barcelona, al carrer Montseny concretament, on s'hi va descobrir una placa que acreditava que allí, en un dels edificis del carrer Montseny, hi havia viscut una pila d'anys, molts anys, en Jordi Fàbregas. En Jordi Fàbregas era sallantí, però molta part de la seva vida el va passar al barri de Gràcia de Barcelona, al carrer Montseny, molt a prop del Tradicionarius, del Centre Artesà Tradicionarius. Allí s'hi va aplegar, doncs, gent, amics, coneguts, veïns, gent que l'estimava, curiosos, i hi van haver-hi els parlaments de torn que toquen en aquestes ocasions. De tots, nosaltres, al Festa Festa, que també hi érem, hem volgut recollir especialment els de la Lola Capdevila, la dona de Jordi Fàbregas i potser de tots la persona que més el coneixia i que pot parlar-ne amb més propietat. I d'ella hem recollit aquests talls.
5: Deia que vam arribar de Sallent, tots dos, als anys 70, em va deixar clar que la seva dèria seria la música. I jo li vaig deixar clar que la meva dèria era fer família amb ell. I tots dos vam dir que sí, i això és el que vam fer. Les dèlies són importants. Ens vam comprometre amb molts projectes, vam viure els anys 70 en 5 districtes diferents, fins que de cop i volta vam veure que tots els amics eren de Gràcia, que Gràcia era com el Sallent, amb carrers estrets, aceres estretes, amb gossos, amb gats, i ens vam centrar a buscar una casa aquí, en el barri. Ja hi teníem amics, Eduard, vam fer molts més en poc temps, i ell va seguir la seva dèria i jo amb la meva. Ens vam entendre sempre, menys quan discutíem, esclar. El Jordi era la persona més despistada del món. En el seu cap sempre hi havia la música. Podia muntar, per exemple, un sopar amb amics, que jo no coneixia, un dia que ell tenia bolo, i se'n presentaven a casa amb pastissos i cava. I jo els deia, em sembla que us heu equivocat. No, no, venim aquí. Ah, doncs el Jordi no hi és, jo no els conec. Bueno, doncs queda't el cava i els pastissos, jo el que vols que faci. Això era normal. O sopar dues vegades, perquè ja havíem sopat i trucaven a la porta i venien a sopar uns amics. Lola, és que hem de fer veure que no hem sopat, que és molt important. Sempre ens vam fer costat, vam ser feliços, Ell, per adormir els seus fills, tocava la guitarra, jo els explicava un conte, i també vam fer molta música plegats. El Pol i jo al piano a quatre mans, en Boi al baix elèctric i el Jordi a la guitarra. Em quedo amb aquesta persona amorosa, tendra i despistada. Ah, m'he descuidat una cosa important, mireu si era despistat. Un dia es va descuidar el Pol, el nostre fill petit al forn de la plaça del Sol. Va anar a buscar el pa, tenia el Pol 13 mesos, ja sabia caminar, es va escórrer del cotxet, li van donar un costonet i el Jordi va agafar el pa, la bossa de pa, de roba, la va posar en el cotxet i va venir cap a casa. Fins que la senyora del forn li diu: ei, Jordi, que descuides el Pol. Quan va arribar a casa, el Pol em va explicar l'anècdota. El Jordi, evidentment, no. Abans Jordi composava a les nits, moltes nits, i vam veure créixer els nostres fills, fins al dia tràgic, que vam perdre físicament, perquè un fill no es perd mai al nostre goi. El Jordi, a títol individual i en vida, va poder gaudir de molts reconeixements. Premi Nacional de Música, que per cert, li van donar el Premi Nacional de Música a Palau de la Generalitat a títol personal i se'l va descuidar dins del taxi quan va arribar aquí. Bé, segueixo. Premi Nacional de Música, el Joan Amades, Medalla d'Honor de la Ciutat i abans de morir la Creu de Sant Jordi, entre altres, també de col·lectius. No li donava gaire importància si se'ls deixava el taxi, imagineu-vos. Se'l podria recordar molts llocs, però crec que és aquí a casa on ell li agradaria ser recordat. Perquè la llar és, entre altres coses, el lloc on sempre pots tornar. I ara, per acabar, estic molt contenta perquè els carrers, per mi, són aquest arxiu històric de vida obert a tothom. I que, bé, estic molt contenta i molt emocionada. I vosaltres, gràcies per ser aquí. Clar. I a més, perquè no plou.

0: I seguint l'estructura del programa, avui toquen les cançons que tornen amb en Josep Maria Dell. Però hem alterat també l'ordre de les que tocaven, perquè dintre de tot el material de les cançons que tornen teníem un Cançons que tornen dedicat precisament a en Jordi Fàbregas. I és el que escoltarem ara mateix, les cançons que tornen amb Josep Maria Dell.
1: Festa, festa.
2: Cançons que tornen.
1: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
3: Càpsula número 50. Jordi Fàbregas. Som a l'any 1968, d'on torna la cançó d'avui. Sempre recordarem Jordi Fàbregas pel seu gran projecte, la creació del Tradicionarius amb Jaume Arnella l'any 1988. Però hem de recordar també que ja el 1972 funda el grup Coses per investigar i modernitzar la música popular i tradicional a la manera del segle XX, actualitzant sons i harmonies. Després ve l'Harmònica Brava amb Xavier Batllés, la Murga, amb la que crea el concepte ball folk, poc usat fins aquell moment. La Murga dona pas a Primera Nota, amb qui posa en marxa el Tradicionarius, i a finals dels 90, sense deixar la direcció del festival, Jordi Fàbregas munta el Pont d'Arcalís amb Artur Blasco. També el recordem dirigint els ministrils del Camí Ral, responsables de les músiques de la Mercè, la festa major de la ciutat de Barcelona. Però avui, com sempre, furguem en les arrels, perquè Jordi Fàbregas, generador de tots aquests projectes, formacions, festivals i esdeveniments relacionats amb la música tradicional, també té un passat com a cantautor. Els seus inicis estan vinculats a la veu i la guitarra. Per tradició familiar, Jordi Fàbregas viu des de nen immers en el món de la música i la poesia.
4: Jo vinc de Sallent del Bages. A casa meva, per qüestió familiar, també el meu pare, escriptor, poeta, cantàvem tots en el, tant a l'Escolania com a la capella que hi havia en el poble. Anàvem als aplecs que es feien regularment a la població, aplecs, no és que s'haguessin recuperat uns aplecs, sinó que s'estaven fent. I en aquests aplecs, a part de menjar el pa amb tomàquet o l'arròs de torn, diguéssim, es cantaven cançons. Per mi és una situació lògica del cant tradicional, de les cançons més conegudes tradicionals del país, que l'he portat sempre. Això, quan vaig començar a cantar, i en el cas de la cançó francesa o dels cantautors d'aquí, sí que em vaig, diguem-ne, repenjar una mica amb el fet de que el pare era poeta, m'adaptava les cançons del Brel al català, les traduïa o adaptava més aviat, diguéssim, però en l'intent de fer una construcció musical de cançó, diguéssim, d'una estructura de cançó tradicional, sempre l'he tingut.
3: Actiu fins al dia de la seva mort, el 2021, 10 mesos després d'haver deixat la direcció del Tradicionarius. Dit tot això, avui torna al Festa Festa una cançó dels inicis de Jordi Fàbregas, com fem sempre en aquestes càpsules històriques. Anem a escoltar-ne una del disc primer, com a cantautor, publicada pel segell Adixa el 1968. És una recreació catalanitzada de l'Amsterdam, de Jacques Brel, en la veu de Jordi Fàbregas.

Hi ha molts homes cantant les balades d'enlloc pels racons d'Amsterdam. Vora el port d'Amsterdam corren llops assetjant oriflames de llum.

sense fons, volen veure's la nit. És el port d'Amsterdam, tot ple d'homes eixits de l'espessa calor de l'immens oceà. És el port d'Amsterdam, té aventures si cric, si mastega marisc, si veu rom mantillar, i aquest blanc d'unes dents fet esquer radiant.

0: Amsterdam, una cançó de Jacques Brel revisitada en català per Jordi Fàbregas, extreta del seu disc primer, dels seus inicis com a cantautor l'any 1968, abans d'embrancar-se en tots els projectes relacionats amb la música folk i popular que van marcar tota la seva trajectòria professional, per la qual ha estat mereixedor de molts guardons, el darrer dels quals la Creu de Sant Jordi el 2020, l'any de la seva forçada jubilació que culmina 10 mesos després amb la seva mort el 21 de gener del 2021. Amsterdam, amb Jordi Fàbregas, és la cançó que ha tornat avui al Festa Festa.
1: Gràcies per viatjar en el temps amb nosaltres, Josep Maria, i per tancar el bloc de les seccions. Connectem amb la companyia de jocs, l'Anònima, a l'espai Va de Jocs, que avui ens parlen de la cucanya.
2: Festa, festa.
3: Va de joc.
2: Un espai de la companyia de jocs, l'Anònima. Escret i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
4: Juga amb nosaltres.
5: Nom del joc, cucanya. A on? Barcelona, Cadaqués, Pollença, Mata de Pera. Quan? Per festes majors.
6: La cucanya és un objecte de joc i a la vegada dona nom a tot un seguit de jocs que es fan a les places per festa major. També es poden anomenar jocs de sortija, però d'això ja en parlarem. Centrem-nos en la cucanya. Una cucanya és un pal plantat a terra d'una certa alçada, però que pot anar entre els 5 i els 25 metres, i que al capdamunt s'hi penja una recompensa que obtindrà qui arribi al damunt. De cucanyes n'hi ha de dos tipus: verticals, les més generalitzades, i les horitzontals, en llocs de mar o de rius, amb una certa fondària. Amb una excepció que explicaré més endavant, la cucanya de la Plaça Nova, singular en molts aspectes. Abans, a les cucanyes s'enfilaven joves que volien mostrar la seva destresa o guanyar un suculent premi. Cada cop més a les cucanyes, tret de les realment altes, s'enfila canalla més menuda que sovint ho han de fer amb l'ajuda d'un adult que l'empeny des de baix. Aquest fenomen de jocs de festa, que abans hi jugaven joves i ara ho fan infants, es diu infantilització i passa a tot arreu. Per afegir més dificultat a la cucanya, aquesta es pot ensabonar. Comentaré dos casos singulars de cucanyes, la de la Plaça Nova de Barcelona i la de Sant Antoni a Pollença. A la Plaça Nova de Barcelona, i des del 1589 ininterrompudament, per les festes de Sant Roc, el 16 d'agost, apareix una cucanya horitzontal, que consisteix en un tronc que gira sobre el seu propi eix i que els participants han de creuar sense caure. Ara hi ha un cucanyaire que vetlla perquè el jugador no caigui a terra i, a més, hi ha matalassos que esmorteixen la caiguda. Però abans, si et desequilibraves, anaves al dur terra. S'entén perquè era un joc de valents, oi? Al voltant de la cucanya s'hi practiquen d'altres jocs, com les curses de sacs. Una experiència magnífica, alhora que poc coneguda pels barcelonins que aquests dies fugen de la ciutat. Les altres cucanyes singulars, pel tot el que les envolta, són les cucanyes que es fan a Pollença i al port de Pollença, per Sant Antoni, el 17 de gener. La festa comença quan la gent, força dies abans, van a la muntanya i tallen un arbre força alt, d'entre 20 i 25 metres. El mateix dia de Sant Antoni, la gent del poble va a buscar el pi i el baixa, o per camins, a Pollença, o per mar, el del port de Pollença. El pi entra al poble amb tota la solemnitat i dificultat, arrossegat per la gent fins que arriba a la plaça. Això ja suposa tot un espectacle. Un cop arriba a la plaça, el pi es planta en un forat i es fixa convenientment per a que no caigui. Aleshores, comença l'altra part de la festa, l'enfilada. Sense cap mena d'ordre ni control, s'inicia una lluita per veure qui aconsegueix enfilar-se al pi, que prèviament han ensabonat. Aquesta lluita pot durar fins a una hora i les garrotades, estrebades i cops són més que habituals. Un cop fet aquest desgast, sempre apareix algú que amb força destresa i aprofitant el cansament dels altres, s'enfila fins al capdamunt.
5: Quin és el premi?
6: De premis n'hi ha de tota mena. Un pollastre, un pernil o simplement tocar uns picarols. A Pollença, El premi és una bossa de confeti, un gall i el prestigi d'assolir la fita.
7: Moltes gràcies als companys de la companyia de jocs L'Anònima per acostar-nos a aquests jocs que mai passen i que sempre són presents. I així, gairebé sense adonar-nos-en, aquest Festa Festa 866 arriba al seu final.
0: Festa Festa.

0: Volem agrair a tots els que col·laboren, col·laboradors i col·laboradores que han participat en el programa d'avui, que són l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, fra Valentí Serra de Manresa, la companyia de Jocs l'Anònima. Gràcies per fer possible una edició més.
1: I per descomptat, agrair l'equip que fa girar els engranatges del Festa Festa setmana rere setmana. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i nosaltres mateixos, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camproví. I ara, abans de marxar, preneu nota d'aquesta recomanació a l'agenda. El proper dilluns 19 d'octubre a les 7 de la tarda, al Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona tindrà lloc el concert Sardanes Centenàries del cicle de Cobla Barcelona a càrrec de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Un concert imprescindible.
1: I ara ens n'anem, però com és de costum, ho fem amb la millor música. Us deixem amb una sardana més que centenària. Us parlem de la sardana El Tren, de Josep Serra Bonal, estrenada el 1896, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció de Jordi León.
0: La setmana que ve hi tornarem amb més festa i més cultura popular. Fins llavors, passeu un molt bon cap de setmana.
1: Adeu.

0: Són les 8.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Soc Laura Pau, veu de Tradicionarius Puniseguit. Si hi ha un rei que no estima en absolut Catalunya, aquest és, exactament, Felip V. Hi ha cançons molt fortes dedicades a aquest monarca, algunes exageradament escatològiques i d'altres tristes i sentides, com la que ha enregistrat el grup La Baula en el seu primer disc, La Llàntia de Felip V.

Vents de la Vall és un sextet valencià dirigit per Ximo Cafarena. Ell, amb 6 instruments, recrea el paisatge musical que Federico Fellini ens va oferir amb les melodies de Nino Rota. Un pas doble titulat La Llavor ens dona la mesura de com poden sonar aquests metalls valencians.

Manel Fortià és un músic de jazz entestat en fer combinacions amb el flamenc i la música tradicional catalana. El Rossinyol, aquell que se'n va anar a França, ha fet molts viatges i ha estat interpretat de moltes maneres. Fins i tot, no sé si ho sabeu, la va cantar en català Joan Baez. I ara sona a ritme de solea. Sentirem la versió que acaba d'enregistrar el disc Alè de l'Ibèrica.

8 cançons dels Banyolins Germà Negre omplen el disc que presenten el 38è Tradicionarius. Avui volem destacar la cançó Les males herbes, on farigola, romaní, ruda, menta i altres productes de la terra en són els protagonistes.

Si us diem que la cançó del lladre és un pal d'alegries, solear por bulerías i seguiria, diríeu que ens estem equivocant. Però tractant-se del disc Alè de l'Ibèrica de Manel Fortià, ho entendreu. No és més que un altre experiment de flamenc i tradicional català emparentats per aquest músic de jazz.

Tradicionarios Puniseguit és una producció del Centre de Recursos Vila de Gràcia que compta amb el suport del Centre Artesà Tradicionarios i la xarxa audiovisual local. Guió i realització, Josep Maria Vidagany amb la col·laboració especial d'Ovidi Franquesa. Us ha parlat Laura Pau.

0: Són les 9.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
1: Cosner Baskonia a Sisa Joventut.
0: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
1: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
0: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: La ràdio d'una gran ciutat.
3: See you later, alligator.
1: Cocodril Club. See you later.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar enlloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio, sempre la ràdio. Algú va dir, mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat, Tu nombre me sabe a hierba, que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents, perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: los montes y me vine al mar.
1: Ay, porque te quiero a ti. Sí, també la va versionar un gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, o a Spotify, o a YouTube, o a Amazon Music, o Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club i comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos, Aribau 242, a Barcelona, sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres, alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè a aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sigui, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot, i sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament, i que a més és un programa que costa pocs diners de fer, que això és el que els agrada més. Que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Potser va ser un dels Beatles.

L'Ambidú va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. I que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola, Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa, en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Un supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

0: Sidney Bechet i la seva gran creació, una petita flor que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner, Josep Guardiola, Pepe Ucha para los amigos, es deia. I a més, li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodril Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus famosos que van col·laborar cantant amb ell aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres, que va fer bones i maques, la petita flor.
1: Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor.

I algú deu estar pensant en aquest moment que ja no es fan cançons així, eh? Tu tens dolços records dels anys 60? Ara l'amic Miki et refrescarà la memòria amb alguns detalls.

Ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: per no perdre la memòria. Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
1: Què tal, com estàs? Ja saps que per participar al programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Diu el correu: buenos días, soy Víctor Núñez López. Es un gusto poder contactar contigo y que des la posibilidad de elegir grandes temas para que salgan por la radio. Yo me llamo Víctor, soy de Viladecans. Os escucho de madrugada sobre las 5 cuando voy camino a trabajar. Bueno, aquesta és una altra de les coses que ha canviat a la ràdio, no? Abans, doncs, si tu sorties per la tarda, deies bona tarda, avui està plovent o fa molt de sol. Ara, clar, tenim oients en qualsevol moment de les 24 hores del dia a través dels podcasts, no? Diu Víctor: tengo 40 años, pero poder escucharos hace que no dejaré de acordarme ninguna mañana de mi padre. Hace poco más de un año que partió para ser mi estrella. Daros las gracias porque cada tema que escucho me imagino sentado con él en cada uno de los coches que tuvo. Así que, Albert, tengo una larga lista para pedir, pero he querido escoger los 5 que más he escuchado con mi padre. El primero, Cantares, de Joan Manuel Serrat. Ah, doncs em mou de gust perquè això ens fa recordar que gràcies a Joan Manuel Serrat, a principis dels anys 70, molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell al col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

0: Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antonio Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo era un criajo, jo devia tenir 12 anys, i va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia, però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però, clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades, quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de...
1: Seguí la Glòria...
0: Nunca perseguí la Glòria, deien el Maya, sí. En fi. En Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les cinc cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó també, El Mundo, de Jimmy Fontana.

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari.

Il mondo gira da Nicola Divari, Karate 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de Sanremo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo recordo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Aquesta és la quarta. La primera d'un grup espanyol que va ser número 1 als Estats Units i a Gran Bretanya, els dos països que sempre han marcat tendències. Tot i que el disc es va gravar a Londres i el cantant és d'origen alemany. Mike Kennedy, al capdavant de l'O.

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos i Mejor.

0: també del 1966, quan va ser número 1 en llistes espanyoles de supervendes, Mejor, de Los Brincos. Gracias, Víctor Núñez, por compartir tus recuerdos en forma de música con tu padre, y no te preocupes, que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y algú va dir, una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, si està bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla.
4: Oh, quédate con la radio.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc, eh? Diu, eren festes molt excitants. Bueno, però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps fer l'amor no era pecat, no, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock, sí, quan el rock va adquirir a principis dels anys 70 unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

0: Love. Aquest era un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeo més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me una, de qualsevol època, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cocodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu: en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. Sí, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? Sí, era molt famosa i anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre els lents sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la nit.

O sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballam en aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger, amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat del nostre amic Diango?

Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí, ells li van dir la noche, i tu? I el bon amic Pere Pons, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia de l'Ametlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star, a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem, aigua, aigua.

0: Aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave Synthpop formada a Londres. Corria 1979 quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions el primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles. El vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic, a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100, que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com Amor Més Un. Ah, mira. Aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 10.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
4: Cosner Bascònia, a Sisa Joventut.
3: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
4: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
3: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: La ràdio d'una gran ciutat.
5: Continguts en xarxa.

una setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Doncs començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Pere Obert, d'Albert Carbonell i de Francesc Vilaró. Radiarem dues estrenes, una petició, i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana del compositor del mes, Joan Roure Gené, en el 105 aniversari del naixement. D'ell comencem escoltant la sardana titulada Ciutat de Solsona, interpretada per la principal de la Bisbal.

Abans d'escoltar la sardana de Joan Roure, compositor destacat de setembre, titulada Ciutat de Solsona, interpretada per la principal de la Bisbal. Comencem parlant de Pere Albert Port en el 75 aniversari de la mort. Pere Albert naixia a Olot l'1 de setembre de 1879 i va morir a la mateixa ciutat el 10 d'octubre de 1951. Des de ben petit va mostrar una gran inclinació per a la música i va aprendre les primeres nocions de solfeig amb el mestre Joan Casanovas. Als 11 anys ja pujava l'empostissat amb la copla Els Petits. Després del servei militar va formar part de diverses agrupacions musicals, entre elles la copla Art Gironí, i durant 7 anys va tocar la copla de Camprodon. De retorn a Olot va entrar a l'orquestra municipal i posteriorment a la principal d'Olot, on va ser instrumentista de trompeta durant una de les èpoques de més activitat de la formació. L'any 1922 va escriure la seva primera sardana, La Ventafocs, aprofitant la visita a Olot de l'escriptor Folky Torres. La seva producció sardanista, però, va ser força més àmplia, amb títols com La Garrotxa, Camí de Sant Roc, Alba Resplendent, La Petita Berta, El Firal i en Sardanes, L'Estanquera Maca, La Cançó dels Avis, Antonieta, entre moltes d'altres. Una de les seves especialitats van ser les sardanes revesses, a la que va demostrar una particular habilitat. En tenim exemples com Pepa, m'enganyaràs? Sense respirar, rebequeria que no la trobaràs. Ai, Elvira, que m'enganyes, o El gat i la rata. El 1946, en un concurs local, va estrenar Cara o creu, una revessa que no va ser resolta per cap colla. Albert també va conrear altres formes musicals i va escriure ballables i diverses obres de teatre líric, entre elles la sarsuela La Virosta, estrenada a Olot per la companyia Pius de Vi, així com Febrer d'amor i Corps maleïts. Va ser un músic molt estimat a Olot i va dedicar bona part de la seva vida a impulsar i mantenir viva la tradició sardanista de la ciutat. Escoltem una de les seves sardanes, una sardana d'aquest desconegut compositor amb tanta història, La Maria de Ripoll, interpretada per la principal d'Olot.

La principal d'Olot ens oferia la sardana de Pere Aubert titulada La Maria de Ripoll. Continuem felicitant Albert Carbonell Saurí en el 54è aniversari del naixement, que s'escaurà dimarts. Albert Carbonell naixia a Barcelona el 13 d'octubre de 1972. Va iniciar els estudis al Conservatori Superior de Música de Barcelona, on es va formar en piano, percussió, harmonia, contrapunt, composició, orquestració i direcció, i es va graduar amb distinció en diverses d'aquestes especialitats. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut diverses beques i ajuts, entre elles la de AIE, l'SGAE i la Fundació Agustí Pedro Pons. L'any 1999 es va traslladar a Nova York gràcies a una beca de l'SGAE per estudiar a la Juilliard School of Music. Posteriorment, amb una beca Fulbright, va continuar els estudis de composició al Magnet College de New School of for Music. El 2004 va ser nomenat compositor resident a l'Institut del Festival for Contemporary Performance de Nova York. La seva trajectòria compositiva és molt àmplia i inclou música de cambra, orquestral, coral, teatral i pedagògica. També ha desenvolupat una important obra per a cobla. És autor de 28 sardanes i diverses obres lliures. En el camp sardanista ha obtingut diversos reconeixements. El 95 va guanyar el Premi SGAE de Sardanes per Bellsolà i el 1999 va tornar a obtenir aquest guardó amb Cant d'Enyorança. El 2004, Flor d'Albat va rebre un accèssit al mateix premi. La seva activitat, però, no s'ha limitat a la música per a cobla. Entre d'altres projectes, el 2012 va escriure la música incidental per l'espectacle Teresa Ecstasy, estrenat al Cherry Lane Theater de Manhattan. Albert Carbonell és, en definitiva, un compositor de formació i trajectòria internacional, amb una obra molt diversa, a la que la sardana i la cobla ocupen també un lloc important. Doncs d'Albert Carbonell escoltarem una sardana que el 2010 resultava guardonada amb el Premi Popular de la 7a edició dels Premis Conrad Saló, que celebren cada 2 anys a la Bisbal d'Empordà. La sardana titulada Ofrena Cordial ens l'ofereix la principal de la Bisbal,

Aquesta era Ofrena cordial, sardana d'Albert Carbonell, que ens oferia la principal de la Bisbal. I tanquem aquest espai que dediquem als nostres compositors recordant Francesc Vilaró Carbonell en el 141 aniversari del naixement. Francesc Vilaró naixia a Palafrugell el 12 d'octubre de 1885 i va morir a Granollers el 26 de març de 1966. Va iniciar els estudis musicals amb el seu pare, organista de Palafrugell, i els va continuar amb el mestre Molins, estudiant violí. L'any 1902, en assistir a un concurs de cobles a Barcelona i escoltar el gran tenor Albert Martí, va quedar fascinat per aquell instrument i va decidir dedicar-s'hi. Després de perfeccionar-se amb Joan Lamot de Grignon, als 18 anys va entrar com a tenor a la principal de Palafrugell. L'any següent es va traslladar a Arbúcies, on va exercir d'organista i mestre de música i va formar una cobla. Va ser també en aquesta població on va escriure el 1908 la Moreneta del Montseny, la seva primera sardana. La seva tasca pedagògica va ser important i entre els seus alumnes hi trobem músics com Francesc Riumelló o Joan Bosch. El 1913 es va establir a Granollers, on va continuar dedicant-se a l'ensenyament musical i a l'activitat coral. Durant un temps va formar part de la Cobla Barcelona Albert Martí i posteriorment va fundar la Cobla Vilaró, integrada en bona part per membres de la seva família i activa fins al 1936. Després de la Guerra Civil va ser director i tenora solista de la Unió Artística de Granollers. Com a compositor va deixar una producció molt extensa amb sardanes com Vesprada, Retorn, La Rondalla, El Cant del Rossinyol, La Pubilla del Vallès o Anton Paleta. Algunes van arribar també als primers enregistraments en disc de pedra com Cap al Tard i Rosina. Francesc Vilaró va ser en definitiva un músic polifacètic que va unir la interpretació, l'ensenyament i la composició i que va deixar una empenta important en el món de la tenora, la cobla i la sardana. Una part de la seva producció, una petita part, la va signar amb el pseudònim Vilanell. I entre aquestes, la cobla Perpinyà, l'any 1966 li enregistrava la titulada La Tranquil·la.

Copla. Perpinyà de 1966 ens oferia la sardana de Francesc Vilaró, signada amb el pseudònim Vilanell, titulada La Tranquil·la. Anem per la dedicatòria. El Lluís de Manlleu ens escriu per fer-nos saber que el proper dia 15 la seva mare, la Teresa, celebrarà el seu sant. També ens feliciten pel programa i ens fan saber que són uns fidels oients. Don Lluís vol dedicar a la seva mare una sardana que els oferia Josep Cassú, titulada Quina canya. Una sardana obligada de tibles i tenores que segur farà molta il·lusió a la Teresa. Teresa, moltes felicitats i per tu, Quina canya de Josep Cassú amb la principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la sardana de Josep Cassú titulada Quina canya, interpretada per la principal de la Bisbal. I ara les estrenes. Les dues donades a conèixer a Balaguer el dissabte, dia 3, al 5è plec de la sardana, anomenat La Sardanada. En aquest acte hi actuaven les cobles Mediterrània Principal de Llobregat i Sant Jordi, i entre el programa hi destacaven dues estrenes, Ponent de Pitu Chamorro i Fils d'Argent d'Anna Abad. La Principal de Llobregat era l'encarregada d'estrenar la darrera proposta de Pitu Chamorro, Ponent,

I acabem d'escoltar la segona estrena del programa, la segona estrena interpretada a Balaguer el dissabte dia 3, composta per Anna Abad amb el títol de Fils d'Argent, sardana dedicada a la sardanista Carme Barrot en el seu 60è aniversari. Informació per aquest diumenge. A 11:15 del matí i a 16:00 PM, Tossa de Mar. 39è aplec de la sardana al passeig de mossèn Cinto Verdaguer, la principal de Llobregat, ciutat de Girona i Reus Jove. A 11:15 del matí i a 16:45 PM, a Flix, 58è aplec del Remei a l'ermita del Remei amb la principal de Tarragona i Vents de Riella. A 11:00 del matí a Ripoll, festa de la Mare de Déu del Remei a l'ermita del Remei amb la Copla Canigó. 11:45 del matí a Barcelona, pla de la Catedral amb la Mediterrània. A 12:45 i a 17:00 PM, a Flaçà, festa major a la plaça del Carrilet amb la Flama de Farners. A 11:45 del matí, a Balaguer, festa de la Mare de Déu del Miracle, a la plaça del Mercadal amb la Juvenívola de Gramunt. A 12:00 del migdia, a Penelles, festa major del Castell del Remei, al Castell del Remei amb la Copla Tàrrega. A Callús, matinal sardanista a la plaça major amb la principal de la Bisbal. Al Bons, a plec de Sant Grau, a l'ermita de Sant Grau amb la principal de Banyoles. A la Bisbal d'Empordà, a plec del Remei, a l'ermita del Remei amb la Baixa Empordà. A les Preses, festa major a la plaça Major amb la principal d'Olot. A 12:45 del migdia, Cassà de la Selva, 43è, a plec del Remei, a l'ermita del Remei amb la principal de Cassà. A 3:15 de la tarda, a Vinçà, a la sala municipal amb la principal del Rosselló. A 16:00 PM, a Súria, 55è, a plec de la Sardana, al Parc Macari i Viader amb la principal de la Bisbal, Súria i Berga Jove. A 17:00 PM, a Taradell, a la plaça amb la Vila de la Jonquera. A 17:45 de la tarda, a Sant Andreu de la Barca, festa major a la plaça de Federico García Lorca amb la Vila d'Olesa. A Caldes de Montbui, festa major a la plaça de la Font del Lleó amb la Bisbal Jove. Per 18:00 PM, Granollers, concert Casals, la veu de la Pau, al Teatre Auditori amb la ciutat de Granollers. I per 19:00 PM, a la Selva del Camp, concert de sardanes i música per a copla, Castell de Paborda, amb la Copla Sant Jordi. Doncs fem una primera parada a l'aplec de Tossa de Mar per escoltar una de les sardanes que s'interpretaran de conjunt, força habitual a la programació de l'aplec. Del recordat tossenc Josep Cullell, Rebrots tossencs, interpretada per la principal de la Bisbal.

la principal de la Bisbal ens interpretava Rebrots tossencs de Josep Cullell. Abans d'anar, per la resta de la informació, parem a la plec de Súria per radiar la sardana que no falta mai a la seva programació, sempre interpretada de conjunt. La plec de Súria de Joan Lázaro.

sala principal de la Bisbal en què ens acaba d'interpretar l'Aplec de Súria de Joan Lázaro. Ara sí, anem per la resta de la informació encapçalada per dilluns. Enguany, festiu. A 11:45 del matí a Barcelona, al carrer de Tamarit, amb la Copla Maricel. A Rasquera, tercer aplec de la Sardana a la pista de les escoles amb la Reu Jove. A 12:00 a Barcelona, festa major del barri de les Corts a la Gran Via Carles III amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A Sant Feliu de Guíxols, 54è aplec de la Mare de Déu del Bon Viatge a l'Ermita de Sant Elm amb la principal de Banyoles. A 1:00 a Rosselló de Segrià, de festa major a la plaça de l'Església amb la Salvatana. A 4:00 a les Preses, festa major a la plaça major amb la principal d'Olot. A 4:45 de la tarda, a Rasquera, tercer aplec de la Sardana a la pista de les escoles amb la Reu Jove. A Torelló, 56è aplec de tardor a plaça Nova amb la ciutat de Girona i Juvenívola de Sabadell. A 5:00 a Capdemànol, diada del soci a la plaça de la dansa amb la principal de Banyoles. A 6:00 a les Masies de Roda, festa major a l'Espai La Fixa amb la Bellpuig Copla. I per les 7:00 a Sant Feliu de Llobregat, festa de la tardor a l'estacionament del casal de gent gran amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Un acte per dimarts, dia 13, a 1:00 a Tossa de Mar, a plec de Sant Grau, a l'ermita del mateix nom, amb la Flama de Farners. I per divendres, dia 16, a 8:00 a Banyoles, concert serenata.cat a l'auditori de l'Ateneu amb la principal de la Bisbal. I nosaltres fins aquí ja hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Avui acabarem amb la sardana que tancarà la diada del soci de Capdemànol. Ben balladora. Ventolina de Jaume Bonaterra amb la principal de la Bisbal. Sigueu molt feliços. Adéu-siau i molt bona setmana.

0: Són les 11.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de bàsquet.
4: Cosner Baskonia a Sisa Joventut.
3: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
4: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
3: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: La ràdio d'una gran ciutat.
5: El millor del Badalona Matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
5: Badalona Matí. Els millors moments.
7: Els millors moments.
8: La salut bucodental és molt important, eh? Lluir unes bones dents per poder mastegar bé i també a nivell estètic, eh? Per tenir un bon somriure. I avui parlarem de prevenció, higiene i també salut bucodental i ho farem amb el Xavier Pont, que és ortodoncista d'arrel Centre Dental. Què tal? Bon dia, Xavier.
9: Bon dia, què tal? Com esteu?
8: Doncs molt bé, contents de que estiguis aquí per començar aquesta secció nova aquí en aquesta temporada al Badalona Matí. A veure, Xavier, cada quan ens hauríem de fer una revisió dental encara que no ens faci mal res?
9: Doncs mínim un cop l'any. Al final és la manera de prevenir, detectar, des de petites coses a grans coses, de forma prematura i, per tant, evitar que es desenvolupin a problemes molt més grans.
8: Mm-hmm. Anar fent revisions. Exacte. Almenys un cop al mes.
9: Com a l'any, a l'any.
8: A l'any, com la ITB.
9: Exacte, correcte.
8: Per què podem tenir un problema important a la boca sense notar cap dolor?
9: Bueno, a vegades el cos ens juga una mala passada, i és que, per exemple, ens trobem en moltes ocasions que hi ha pacients, doncs, que tenen una càries bastant gran, que ha arribat a nervi, i la gent relaciona, doncs, que si algú arriba a nervi ha de fer dolor. Doncs a vegades ens trobem la situació que això no passa així, i quan la pacient es presenta a la consulta simplement per fer una revisió, li trobes una sèrie de problemes que no sabia ell o ella que tenien. Aleshores, el tractament que hem de plantejar, doncs, és complex. I és algo que és el que et deia, doncs, si aquesta persona fes revisions un cop l'any, doncs moltes d'aquestes coses les podríem evitar.
8: I què és el més important per prevenir problemes? Suposo que una bona higiene, oi, a casa. De quina manera ens hem de raspallar les dents, no? Perquè moltes vegades ho fem malament. Després del raspallat, ens hem de posar aigua o no? Perquè si ens posem aigua es diu que traiem el fluor, no? Ho fem bé, això?
9: A veure, si volem mantenir una bona higiene bucal, evidentment hem de fer un manteniment a casa, i el manteniment a casa és raspallar-nos 3 cops al dia, matí, migdia i nit, ideal sempre després dels àpats, amb raspall de dents, fil dental i irrigador. Crec que aquestes 3 coses són les eines bàsiques per mantenir una bona higiene. I això ho hem de complementar amb, idealment, dos higienes anuals a clínica dental.
8: L'irrigador?
9: L'irrigador. L'irrigador és com és un aparell, és un petit dipòsit d'aigua que té un mànec que treu aigua a pressió amb un xorret molt finet, molt finet, i el que hem de fer és, un cop ens hem raspallat i passat el fil dental, el que fem és tirar aquest xorret d'aigua enfocat a la geniva i anar recorrent tot el contorn de la geniva de totes les dents, tant de la part de fora com de la part de dins. Jo els dic als pacients, quan feu això, és a dir, vosaltres penseu que heu fet la higiene, us heu raspallat bé i heu passat el fil dental, doncs quan utilitzeu aquest irrigador us doneu compte que encara surten més coses. Llavors, si fem aquestes 3 coses, raspallat, fil dental i irrigador, això és quasi immillorable.
8: A nivell interdental és més efectiu el fil o aquests mini raspalls que venen?
9: És que cada cosa té el seu ús. És a dir, el fil dental és el més òptim per a les persones que no tenen cap problema de geniva. Si nosaltres passem un raspall interproximal i tenim un estat de geniva correcte, el que farem serà traumatitzar la geniva, perquè passa

0: Tenem el raspall, encara que sigui el més petit, el micro o el nano, el passarem entre dents i per passar-lo haurem de fer certa força i això repetitivament el que fem és lesionar la geniva. Tenim gent que ha perdut geniva, que se'ls ha generat un petit espai entre dent i dent, i llavors aquí sí que els raspallets interproximals ens funcionen molt bé.
1: I és més efectiu un raspall manual de tota la vida o un elèctric?
0: Bueno, els estudis no determinen que sigui més o menys efectiu un que l'altre. El que determinen és que el raspall elèctric ens permet fer el mateix en menys temps. És a dir, a dia d'avui tots anem amb pressa, tots tenim ganes de fer les coses el més ràpid possible. I la gent, els hi costa estar 3 minuts raspallant-se les dents, que és el temps ideal.
1: Mitjà, no?
0: Sí, dos minuts i mig, 3 minuts. El que diem sempre als nens és que es posa una cançó al mòbil i tot el que duri la cançó, raspallant dents. La gent no ho fa amb el raspall manual. Per tant, el raspall elèctric el que fa és com minimitzar una miqueta aquest temps de raspallat i, per tant, és més eficient en quant a qualitat en temps. Però si els dos els utilitzem de forma correcta, l'eficiència és la mateixa.
1: Jo t'explico el meu cas. Jo a vegades quan vaig al dentista em diuen, és que és, jo ho faig en manual, i em diuen, es nota que te raspalles molt fort, passes moltes vegades i molt fort se't desgasta. O sigui, la manera de raspallar és de dalt cap a baix o de baix cap a dalt, oi? No és així en
0: horitzontal,
1: oi? Com ens hem de raspallar bé i amb, no amb tanta força i amb un, potser un raspall d'aquestes que hi ha suau, mig i dur, no?
0: Sí, primer el raspall, jo no sé per què existeix el mig i el dur. Penso que només hauria d'existir el suau perquè hem d'entendre que la geniva és un teixit molt tou i molt sensible. Aleshores, si nosaltres utilitzem un raspall mig i dur i a sobre en raspallem fort, el que estem fent és fer un mal a la geniva que amb el temps serà irreversible. Aleshores, la recomanació és raspall suau, la pressió que hem de fer nosaltres és molt suau i com tu bé has dit, ho podem fer de dalt cap a baix, és a dir, de geniva a dent, o bé fent cercles. Que vagin, o sigui, el cercle l'has d'anar fent al voltant de la geniva per anar netejant el que es posa dins de la geniva, perquè la geniva no està enganxada a la dent. Tenim 3 mil·límetres de geniva, que es diu geniva lliure, que allà se'ns posa el menjar. Aleshores, si nosaltres no raspallem i no arribem a netejar la geniva i ens quedem a la part més baixa de la dent, no som capaços d'eliminar tota la brutícia que tenim, i al final això què deriva? Que el pacient et ve i et diu que quan es raspalla les dents li sagnen les genives.
1: Precisament que el sagnat de genives és força freqüent. No sé si és normal quan ens raspallem les dents, quan ens hem de preocupar?
0: Quan sagnes. És a dir, no és normal. És a dir, no és normal sagnar. Quan sagnem és perquè hi ha una inflamació a la geniva. I aquesta inflamació l'hem d'analitzar per què s'està produint. O bé perquè el pacient no s'està raspallant bé i hi ha placa acumulada o sarro acumulat, o bé perquè potser s'està començant a desenvolupar doncs, alguna infecció pel motiu que sigui, o perquè el pacient pugui tenir una malaltia sistèmica que això li està repercutint a la boca, però diria que el 90% de vegades és per una mala higiene.
1: Sí que existeixen alguns col·lutoris, no?, per reduir aquesta gingivitis, es diu?
0: Sí, exacte. A l'estadi inicial és una gingivitis. Si això no ho tractem i ho mantenim, acabem derivant a una periodontitis.
1: Una malaltia periodontal, no?
0: Que aquí ja estem parlant de que perdem os.
1: Ostres, i es pot perdre dents, peces.
0: Clar, a mesura que l'enfermedad periodontal està classificada de diferents maneres, aleshores tu pots perdre un 25%, un 50%, un 75% d'os. Com menys os vas tenint, la dent tindrà més o menys mobilitat i arribarà un dia que si això no ho tractem, doncs evidentment perdràs dents.
1: Per tant, la higiene és molt important.
0: Bàsica.
1: Xavier, si ens haguessis de donar 3 consells senzills per arribar als 70, 80 anys conservant les nostres pròpies dents naturals, quins serien?
0: És que jo crec que 3 són molts, t'ho resumiria amb un.
1: Amb netejar-nos bé.
0: Netejar-nos bé i visites anuals al dentista per prevenció. Al final la prevenció és el que et farà que no tinguis problemes i que, per tant, la gent que molts cops et ve diu, bueno, jo amb 70 anys, 80 anys, quan vagi perdent dents, doncs, bueno, ja ho assumiré. No, no, és que hem d'arribar als 70, als 80, als 90, als 100, als que arribi cadascú, amb totes les dents en boca. I això ho aconseguiràs amb higiene, molt bona higiene. I revisions anuals al dentista per arribar no a arribar a punts de perdre os, a tenir càries que se't puguin cada cop destruir més la dent i que requereixin tractaments que al final, en un temps determinat, aquest tractament doncs, ja no serà viable, s'haurà de treure la dent, s'haurà de col·locar un implant. Aleshores, la prevenció és el millor truc que pots tenir per mantenir les dents fins al dia que et moris.
1: Igual que ens cuidem l'alimentació, doncs cuidar també la salut bucodental, que és molt important, eh? Tenir una bona salut bucodental. Però no sé, Xavier, si encara hi ha gent que és reticent d'anar al dentista. Què ens passa? Ens fa por? Tenim por que ens faci mal? Per què creus? Perquè encara hi ha gent que diu, ai, és que ho passo malament, no?
0: Penso que hi ha una... ve de base. És a dir, penso que a les escoles no se'ls ensenya als nens els mínims. Nosaltres hem proposat molts cops en alguna escola a fer instruccions doncs això, no? D'higiene, de manteniment, per ajudar els nens a que raspallin millor. Després tens els adults, doncs, que encara tenen aquesta psicosis de que el dentista fa mal, de que el dentista és car i que, per tant, doncs, prefereixen evitar anar al dentista per por o per butxaca. Però què passa? Que si tu fas prevenció, un cop l'any, dos cops l'any d'una higiene, probablement el dentista no serà car.
1: Clar.
0: Serà un manteniment anual, que doncs, una higiene mitja et pot costar a les clíniques dentals de 55 a 65 euros, i no crec que això repercuteixi gaire la butxaca de la gent, un mínim un cop l'any. L'ideal serien dos higienes a l'any.
1: El que passa és que si no fem el manteniment, s'acumulen no les incidències, al final ens costa molt més,
0: molt
1: perquè
0: més.
1: Tenim la boca feta un desastre.
0: Exacte.
1: Aquest seria el resum, eh? Ens volem estalviar diners, però al final el que ens pensem que és, pensem que lo barat surt car, no?
0: Exacte.
1: Com diu el... I per acabar, doctor, quin és l'error que veus més sovint a la consulta relacionat amb el tema del qual hem parlat avui?
0: Doncs principalment aquest, doncs que la gent no té un hàbit d'higiene. La gent es pensa que raspallant-se les dents un cop al dia doncs és més que suficient, i no ho és, no ho és. Mínim tres cops, sisplou, mínim tres cops, dos, tres minuts per raspallada, fil dental i irrigador.
1: I que no ens faci mandra, eh?
0: I que no ens faci mandra.
1: Ens posem la nostra cançó que més ens agradi.
0: La preferida.
1: La preferida i el ritme de la música. Vinga,
0: i anar fent,
1: amb
0: i ballant.
1: I ballant i anar al ritme.
0: Això
1: doncs
0: mateix.
1: Xavier Pont, ortodontista, darrer el centre dental, que us poden trobar al carrer de la Creu número 19, a Pompeu Fabra.
0: Això mateix.
1: Gràcies per ser amb nosaltres i ens anirem veient un cop al mes aquí al Badalona Matí.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I és el moment de parlar de música, de cultura underground i sobretot d'un espai que forma part de la història musical de Badalona. L'antic Estraperlo ha iniciat una nova etapa sota el nom de Sala dos Rombos, amb nous concerts, nous projectes i la voluntat de continuar sent un punt de trobada per a la música en directe a la ciutat. Per conèixer millor aquesta nova etapa, ens acompanyen l'Agustí Daudé i l'Atur García, responsables d'aquesta sala. Molt bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
1: Per començar, què és Dos Rombos i què representa aquesta nova etapa respecte del que havia estat l'Estraperlo?
3: Dos Rombos és un canvi, és una referència, per ser honestos, a una cançó d'una banda de Saragossa que es diu El Niño Gusano, es deia El Niño Gusano, que tenia una cançó que es deia Madame Dos Rombos, i a partir d'aquí li podem donar la lectura que es vulgui, li podem donar la lectura més de la clandestinitat, de la part més madura, la part més oculta de l'underground, un lloc on no veuràs coses que pots veure en altres llocs.
1: Atur.
4: Ajá. Bueno, pues esto es ¿cómo es? Same, same, but different, ¿no? Es un espacio musical donde, aparte de conciertos, hacemos podcast, sesiones de cine independiente, y todo tipo de disciplinas culturales, vaya.
1: L'Estraperlo va ser durant molts anys una referència de la música underground, a Badalona. Això canviarà?
3: No.
1: No.
3: De fet, fa 4 anys que estem gestionant o hem estat 4 anys gestionant l'Estraperlo, des de l'agost del 2022, i hem cregut que era el moment de canviar d'una manera més clara el model de gestió, però ja portem 4 anys fent-ho amb la mateixa intensitat i amb les mateixes ganes que ho estem fent ara.
1: Per tant, continuaran els concerts, com ara ens explicava l'Atur, sí, també sí. De música underground, però també és ampliar, no, el ventall de propostes culturals, sessions de cinema independent, podcast, no? D'altres
3: sí.
1: Activitats organitzareu?
3: I estem també entrant en col·lectius de DJs. Per exemple, estem fent sessions amb Fem Nois, que és un col·lectiu feminista molt rellevant a l'escena. Estem plantejant sessions amb un altre col·lectiu que es diu Mimesis, que també són molt reconeguts internacionalment. És a dir, ens estem distanciant del que és fer discoteca, entre cometes, per fer sessions que puguem dir que tenen a veure amb la cultura i amb la implicació de l'entitat amb la ciutat, també.
1: I per què ha arribat el moment ara de fer aquest canvi?
3: Ens vam sentir prou madursos com per fer-lo i prou segurs com per tirar-lo endavant sense tenir el suport o el pes de l'estraper-lo.
1: I, de fet, una sala com aquesta no només és un lloc on tocar, ara ho comentàvem, també és un punt de trobada per a músics, promotors, públic, és el paper que voleu que tingui, no?, Dos Rombos, dins d'aquesta escena cultural de Badalona, també el contacte amb aquests col·lectius que ara, sí. que ara comentàvem. Uh-huh. És difícil mantenir una sala d'aquestes característiques fora del centre de la capital catalana? El fet d'estar a Badalona és un avantatge o un inconvenient?
3: És un inconvenient. Si el que busques és el públic de Barcelona. El públic de Barcelona sembla que creuar el Llobregat és... Ai, el Llobregat, el Besòs. El Llobregat també, però en el nostre cas, el Besòs, els hi és molt difícil. I ens hem de nodrir de públic de Badalona, públic del Maresme, públic dels Vallesos, que aquests sí que tenen menys dificultats per bellugar-se, ja estem més acostumats a moure'ns.
1: Però és important, no?, descentralitzar aquesta oferta cultural de la capital catalana a zones com Badalona.
4: I tanto, innecessari, por supuesto. Sí, por supuesto, sí, sí. Piensa que cuando era extraperlo le llamaban extralejos. O sea que con eso...
1: ¿Ah, sí?
4: Sí, sí, con esto te puedes hacer un poco la idea. Sí.
1: Claro, lo que sigui lluny de la capital, no? Una de les vostres intencions també és donar espai a propostes que no tenen cabuda en altres sales, no? Això parlàvem de l'oferta underground. En què us agradaria poder oferir que potser no trobem habitualment altres espais, no? No sé si properament ja teniu... Sembla que hi ha amb Quimi Portet, si no m'equivoco,
3: sí,
1: ja...
3: Sí, el dia 17 d'octubre hi ha el Quimi Portet, que és una mena de bandera de la sala, és el tercer any que ve. I és una data que es va repetint i crec que seguirà repetint, però no és significatiu de l'underground. Quimi Portet és un personatge molt notori de l'escena musical catalana, però no és representatiu de l'underground, que és el que fem el 90% dels caps de setmana.
1: A banda de Quimi Portet, ara la programació més propera, que ens oferiu?
3: Doncs avui fem la inauguració oficial de la sala, de fet, que per professionals i premsa és a les 7 de la tarda i per el públic en general l'obrirem a les 8. És un concert gratuït de King Automatic, que és un one-man band francès molt interessant. És un senyor que porta guitarres, bombos, teclats i de tot, i s'ho fa ell tot sol. I és una bona mostra del que pretén ser Dos Rombos i del que portem fent durant aquests 4 anys ja.
1: També que parlàvem abans dels DJs, també sessions d'electrònica i psicotrans?
3: Sí, el que et comentava de Mimesis i Fem Nois...
1: És d'aquest estil.
3: Són psytrans, són... Sí, també estem entrant en sessions de dab i de reggae, però sempre buscant oferir l'espai a col·lectius que no els hi és fàcil trobar espais.
1: Aquesta ampliació de l'oferta, no?, que oferiu, també farà que el públic en cada ocasió sigui molt diferent o el perfil de client?
3: Sí, de fet, som un espai buit, som una caixa buida, i el que li dona contingut és el que s'hi programa. I el públic, doncs, varia en funció de quina és l'oferta que hi ha en cada moment.
1: Per tant, és un dels objectius, no?, que tothom tingui un espai a Dos Rombos.
3: Sí.
1: Perquè, clar, repassant l'agenda, ara ho dèiem, de les properes setmanes veiem una programació molt variada, des del rock, punk, fins a hip-hop, dap, electrònica, festes, una diversitat que també és una de les claves, no?
4: Y tanto, totalmente, sí. Programamos todo, la verdad que podemos decir bien alto que somos una sala que programamos con el oído. Entonces, pues todo lo que nos gusta un poco entra dentro de agenda.
1: Sobre les sessions de cinema que em comentaves, també és un clàssic el Creep Show, eh?
4: Totalmente, sí.
3: Ja fa 2 anys que estem fent quasi mensualment una sessió amb ells, on projecten normalment curts dels que han participat en el seu festival, i també és una sessió que va agafant el seu pes i el seu recorregut. Fem també la presentació oficial del Creep Show quan toca. Bueno, hem fent coses. És un col·lectiu amb el que ens sentim molt confortables.
1: I entre els propers concerts, ja hi hem parlat de Quimi Portet, però també King Automatic, automàtic, eh?
4: Automàtic.
1: Mamaladilla, és complicat portar tots aquests artistes, hi ha alguna fita que us marqueu de dir aquest artista de venir sí o sí?
3: Sí, n'hi han, sí? N'hi han, sí, que ens en sortim i n'hi han que no.
1: D'altres que costen més, no?
3: Sí, per exemple, el dia 25 d'aquest mes hi ha Headpi, que és una aposta personal de l'Atur, que, sí, sí, que se l'ha lluitat i se l'ha brallat moltíssim durant molt de temps, i finalment els tindrem a la sala el proper diumenge 25.
1: Headpi, quin estil fan?
4: Metal mezclado con muchas cosas, pero sí, era una banda de nu metal que fue muy famosa por ahí por los 2000, uh-huh, y que marcó una época del metal. Realmente son californianos y son muy, muy, muy buenos, muy buenos.
3: Sí, com a referència, podem dir a Rage Against the Machine.
4: Sí, totalmente.
3: En underground.
4: En underground, sí, sí, sí.
1: Per tant, què us agradaria que sentís algú que entri per primera vegada a Dos Rombos?
3: Que se senti còmode.
1: Com a casa, no?
3: Com a casa, sí.
1: I sobretot ganes de gaudir, passar una bona estona i ballar, no?
4: Ah, sí, totalment. Sí, sí.
1: I això del podcast, graveu molts podcasts o un en concret de la sala, en què consisteix?
4: Bueno, explica tu, que lo explicarás,
3: sí,
4: mejor.
3: Sí, és un podcast que ens van plantejar Xavi Vinaixa i Marçal... Marçal, no me'n recordo del cognom.
1: Xavi Vinaixa, crec que és el col·laborador que ve després aquí a tancar el programa.
3: Sí,
1: el Xavi
3: Vinaixa. Doncs el Xavi Vinaixa i el...
4: Marçal Fons.
3: I el Marçal Font. Marçal, sí, no? Font. Ens van proposar fer un podcast sobre intel·ligència artificial, uh-huh, i, des d'un punt de vista de l'humanisme, uh-huh, i porten sempre un convidat, el que li fan una sèrie de preguntes que són sempre les mateixes, i parlen d'això, de la intel·ligència artificial, vista des d'un punt de vista de la teologia, vista des del punt de vista de la música, i la veritat és que és un podcast molt interessant, molt, molt, molt intens també, molt, molt dens, però que a mi particularment m'obre bastant el cap i em fa favorable a les intel·ligències artificials des d'aquest punt de vista de l'eina, no des del punt de vista de l'oracle ni de la por, no?, que moltes vegades generen.
1: I penseu apostar per aquí? Oferir l'espai perquè més creadors puguin venir, llogar l'espai o venir a fer més podcast?
3: Sí,
4: sí, no? Sí, por supuesto.
1: Teniu, sí, sí, un set, entenc, teniu l'equipament per l'equipament tècnic perquè algú que vulgui, sí, fer un podcast pugui venir a fer-ho.
3: Som bàsicament una sala de concerts, aleshores doncs, tenim tot l'equipament necessari, sí, per fer un concert, uh-huh, i un podcast no deixa de ser un concert molt, molt mínim, no? Llavors, sí, tenim sí, l'equip àudio, el tenim, vídeo, no, però l'equip d'àudio sí que el tenim.
1: I de cara al futur, hi ha alguna idea que tingueu al cap que encara no s'hagi materialitzat a Dos Rombos i que us agradaria que es fes realitat?
3: Com a somni, Sleep for Mods. Ens agradaria que diguessin Sleep for Mods, però ho veiem francament difícil. Però bueno, com a carta als, sí, Reis, aquí està.
4: Oh, sí? Sleep for Mods i aconseguir que el públic local se acerque un poco más a la sala, que cuesta, sí, también un poquito.
1: Clar, cuesta, no?
4: Sí, sí, cuesta un poco, que se acerque un poco el público local, que realmente hacemos muchas cosas sobre todo por el público local, y cuesta un poquito.
1: Ah, porque ahora decíamos que vienen sobre todo del Maresme también, sí, pero de Badalona, pocos.
4: Sí. Sí, es un poco...
1: A Santa Coloma, ¿no?
4: Es curioso que gente de Badalona tampoco es que se nos acerque mucha.
3: Mm-hmm. A veces es freqüent que ens trobem gent que ve per primera, sí, vegada a Badalona i diu, ostres, jo no sabia que això estava aquí, sí, però és guapíssim, sí, però no havien vingut mai. I sempre la resposta és la mateixa, mal fet.
1: Doncs sí, perquè clar, és una sala, qui no l'hagi descobert, doncs que és hora de descobrir-la, i més ara en aquesta nova etapa, la sala Dos Rombos, que era l'antic Extraperlo. Doncs us agraïm molt la vostra presència avui aquí, que vagi molt bé la inauguració oficial de la sala avui, aquest vespre, a quina hora has dit?
3: A les 8, obert al públic, i professionals i premsa una hora abans.
1: Molt bé, doncs tothom convidat a anar. Moltes gràcies, Agustí Daudell i Artur García, responsables de la sala Dos Rombos. Molts èxits.
3: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Avui ens hem inspirat en aquesta secció de la Tuti García, la meva inspiració. Bon dia de nou, Tuti.
5: Bon dia.
1: En les lluites obreres, en lluites polítiques, en anhels de llibertat, en vagues, mobilitzacions veïnals, hi hem trobat força cançons, oi?
5: Doncs sí, perquè hi ha moltes cançons, temes clàssics de la lluita obrera i la protesta. Comencem per A la huelga, mescla impossible. Oh.

Un tema de Rolando Alarcón que va convertir-se en un himne de protesta i solidaritat obrera. La lletra és una crida als treballadors perquè vagin a la vaga, el que han fet els sindicats aquests dies aquí al programa, i deixin de treballar com a mesura de lluita contra les injustícies laborals i socials. La cançó també parla d'un govern que aboca la gent cada vegada més a ser pobre i també a la desigualtat. No sé si us sona tot això. I un tema icònic del punk rock espanyol dedicat a la classe treballadora i la dignitat dels treballadors és el Vals de l'Obrero, d'Escape.

0: publicada als anys 90, Tuti, eh?
1: Sí, senyor. Resistència i resiliència i paciència és el que ens toca, eh?
0: I tant.
1: Ironitza sobre la resignació del treballador explotat i de manera coral reivindica l'orgull obrer enfront de la patronal i del capital internacional.

0: un relat poètic, Àlex. Canviem de registre, marxem cap a Xile, perquè allà Víctor Jara cantava aquest Te recuerdo, Amanda, un relat poètic, deia, però també polític, sobre la vida dels obrers i la lluita social a Xile.
1: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él.

0: També va interpretar magníficament Mercedes Sousa, no sé si us sona, i si escolteu bé, barreja una bonica història d'amor obrer amb una profunda denúncia social i política. Els protagonistes són l'Amanda i en Manuel, dos joves treballadors que corren pels carrers molls cap a la fàbrica on treballa ell, de les seves trobades de 5 minuts. I no podia faltar un llac aquí, aquesta secció, Àlex, tu no ho saps, però aquí és un clàssic,
1: és un clàssic.
0: En Lluís Llach no podia faltar amb la nostra estaca. Què dir d'aquest himne català i antifranquista sobre la necessitat de trencar amb l'opressió a la que vam estar sotmesos?

Un himne a la llibertat, la resistència col·lectiva i la lluita contra l'opressió. Aquells temps que ens van privar de parlar català, de ballar sardanes a les places i de molts cops de porra allà on feia més mal. Canviem una altra vegada de registre musical, Àlex, en les calles de Madrid, de Loquillo i los Trogloditas.

0: carrers de Madrid plens aquests dies arran del cas Mari Carmen. Aquest tema, algun tros de la cançó, vol simbolitzar el despertar cultural i social d'una ciutat que deixa enrere la repressió de la dictadura per obrir-se a la nit, la música i la llibertat al carrer. A la lletra també hi trobem tots els personatges del moment, gamberros, dandis, quinquis i gent de la nit que viu al límit en una ciutat que viu de ple un canvi social, eh? Seria per allà la movida de Madrid, eh?
1: Movida madrileña.
0: La movida madrileña, eh? I era un crit contundent a les injustícies del règim, no al règim keto, eh? El de Franco. Raimon cantava, diguem no en defensa dels drets de manifestació i associació laboral.

Això també ens sona, eh? Hem vist la fam cepa dels treballadors, hem vist tancats a la presó homes plens de raó. Nascuda dins la nova cançó, a la lletra i denunciar realitats socials duríssimes de l'època, com la misèria dels treballadors i la persecució política. I acabem, Àlex, amb un himne en majúscules, Adeu bonica en català i Bella ciao en italià, una famosa cançó popular italiana que va ser l'himne de la resistència partisana contra el feixisme i l'ocupació nazi durant la Segona Guerra Mundial i que avui dia és un símbol global de llibertat, resistència i lluita contra l'opressió. Una matí...

0: sona molt a La Casa de Papel, això,
1: ara t'ho anava a dir. L'han interpretat diversos cantautors, però va tornar a sonar amb força gràcies a la sèrie La Casa de Papel, que suposo que molts de vosaltres heu vist.
0: Molt bé, Tuti García, moltes gràcies per aquesta inspiració tan maca.
1: Hem fet una mica de recorregut, i molts registres musicals.
0: I tant, fet un bon repàs. Gràcies i bon cap de setmana, Tuti.
1: Igualment, fins dimarts.

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I avui és el moment de fer un repàs a tota l'actualitat televisiva amb el nostre company, en Guillem Martín. Bon dia, Guillem, com estàs?
2: Què tal? Bon dia. Molt bé, aquí, feliç de tornar a ser al Badalona Matí parlant de televisió i de les graelles televisives, amb molt de salseo, també, a vegades.
1: Clar, que si nosaltres contem també que estiguis amb nosaltres, i avui ens portes, ens parlarem de molts temes, eh, Guillem? Doques gràcies, de Shakira, Jorge Javier, El Belenazo. Vinga, per on comencem?
2: Comencem, jo crec, cap al tema de més actualitat, que els protagonistes són Oques Grasses. Com està el pati? Està per fer una party. Celebrem el teu aniversari. Totes les nits que calgui. I ja ho diuen ells mateixos, eh? Com està el pati? No parlarem del que és el concert, perquè imagino que ja sabeu que aquesta setmana estan celebrant el seu comiat. De fet, demà dissabte, avui divendres, hi ha el penúltim concert, demà dissabte, últim concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Però aquí estem per parlar de televisió. I el que passa és que demà dissabte hi ha dues cadenes de televisió, que són 3CAT i 2CAT, que emetran i faran la retransmissió en directe d'aquest concert d'Oques Grasses pels qui no tinguin entrades, com per exemple jo, que no tinc entrades. Així que podrem gaudir aquest últim concert per les dues cadenes.
1: Si es contraprogramen.
2: Sí.
1: Això hi ha un pic aquí o alguna
2: cosa? Correcte. Això és el que anem a tractar, perquè justament aquesta setmana Rocco Stenhauser, al versió RAC1, va explicar una mica el salseo que hi havia hagut entre les dues cadenes, perquè resulta que això, per una part, 2CAT ja feia temps que planejava aquesta retransmissió del concert d'Oques Grasses per celebrar el primer aniversari de l'inici d'emissions de 2CAT. Però 3CAT no tenia planificat fer aquesta retransmissió en directe, però quan es va assabentar que 2CAT ho faria, va dir, no, a TV3 i a 2CAT, ai, a 3CAT, també s'ha d'emetre. I així ho explicava Rocco.
3: I aquesta notícia de que la 2CAT i que TV3 no la dona, se n'assabenta la presidenta de la corporació, la Rosa Romà.
4: Ai.
3: Com? Nosaltres no donem aquest concert en directe? I entra en còlera.
4: Ui...
3: enfadadíssim en el següent. El 3CAT ha d'estar en un esdeveniment com aquest i s'ha de fer en directe. La gent que porta el concert diu, bueno, escolta, nosaltres aquí no tenim res a veure, poseu-vos d'acord entre vosaltres dos. I al final, com aquest concert de la 2CAT no s'havia signat, sinó que s'havia emparaulat, aquí raja de que TV3 l'està interessat, diu, bueno, doncs nosaltres també el volem i paguem la nostra part i la 2CAT que pagui la seva part. Clar, llavors...
2: evidentment, una decisió de 3CAT que a 2CAT no li va sentar massa bé.
1: Normal.
2: Però bé, més el que diu, 2CAT en cap moment havia signat un contracte d'exclusivitat per poder retransmetre en directe ells només aquest concert. Aleshores, tindrem l'oferta per 2CAT i 3CAT. Ara, ja una diferència, perquè com 2CAT ho havia gestionat amb més antelació, pot tenir un set allà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i podrà fer una petita prèvia d'aquest concert, vale, que començarà a 7:45. Recordem que el concert és a 9:15. El que farà 3CAT és directament després del TN emetre la retransmissió del concert a 9:15. Així que si no ens volem perdre la prèvia d'aquest concert i informació al voltant d'Oques Grasses, doncs haurem de posar 2CAT.
1: Per tant, una mica de mal rotllito, Guillem? 2CAT, sí. 3CAT...
2: coses sí, d'aquestes que passen a la televisió,
1: Sí que és cert que 2CAT, quan va triar el nom, també...
2: també va tenir mal rotllito.
1: Clar, és que clar, mira que hi ha noms, no? Li posa una mica a huevo, no?
2: De fet, ho vam comentar aquí també a la secció del Badalona Matí, el tema de 2CAT i 3CAT, que també va haver-hi una mica de bif, que es diu ara, ho diuen els joves, així.
1: I ara ens parles de la revuelta, no?, perquè la seva última entrevista va ser molt esperada.
2: Sí, d'ahir mateix, parlem de la revuelta. Perquè s'ha fet esperar, però finalment Shakira ha aparegut a la revuelta de David Broncano. Sí que és veritat que el 2026 ja va aparèixer Shakira per videotrucada a la revuelta, en aquell moment la Resistència de Movistar Plus, però finalment, després de tots aquests anys, d'aquests mesos, ha aconseguit protagonitzar un dels programes. El que passa és que ho ha fet d'una manera una mica particular, perquè recordem que Shakira està al Macondo Park a Madrid fent 13 concerts allà a Madrid. Aleshores, Broncano va veure la seva oportunitat per fer un programa amb Shakira. El que no sabia Broncano és que això li confirmaria només amb 24 hores d'antelació. Wow. Per tant, David Broncano i l'equip de La Revuelta va haver de mobilitzar tot l'equip per enregistrar aquest programa en temps rècord, perquè, a més, la cita era el dijous 8 d'octubre a les 5, allà mateix, en el recinte, i David Broncano, a 8:15, havia d'agafar un vol perquè tenia un compromís. Aleshores, anava tot molt apretat, el programa es va gravar amb recursos molt limitats i, a més, Shakira va arribar tard. Però les virtuts de La Revuelta i de David Broncano és que tot aquest show de que arriba tard la Shakira, de que no arriba, de si es podrà fer l'entrevista, tal, ho van convertir en el propi programa, com amb Jorge Ponce, doncs estaven donant voltes mentre esperaven que Shakira arribés. Finalment va quedar una entrevista de només 17 minuts amb la cantant colombiana, de la qual tampoc podem extreure grans titulars. Evidentment va haver-hi símils o paraules de Gerard Piqué, però una mica entrevegades, com ja sabem, amb la cançó. Però jo crec que el que podríem destacar aquí al Badalona Matí és que Shakira va afirmar que parla en català amb els seus fills.
4: Hablas català?
5: Sí,
4: parlo. Jo parlo també.
5: Sí?
4: En català?
5: Sí, jo parlo també.
4: El meu segon idioma.
5: Jo parlo...
4: Si tu vols...
5: Els meus fills.
4: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
5: Sí, són catalans.
4: Parlen català?
5: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
4: Sí.
5: En Miami, també.
4: En català?
5: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en català. Hablo más català en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
4: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos en Miami.
5: Sí.
4: ¿Qué fas, tío? La gente
2: en
4: Miami
2: está
4: poseída.
2: També t'he de dir que, pel que veiem a l'entrevista, David Broncano parla millor el català que Shakira, eh?
1: No, no, totalment. Home, a mi m'ha sorprès molt sentir Shakira en català, eh? O sigui, no ho hagués dit mai.
2: El que sí que és cert és que no sé si això t'ha passat a tu. Jo també ho faig quan vaig de viatge.
1: Perquè no t'entenguin, no?
2: Quan vull que no m'entengui ningú, parlo en català. I saps que pots estar a un restaurant parlant en català i que ningú t'entendrà.
1: En canvi,
2: en castellà hi ha vegades que la gent coneix i sap entendre alguna cosa, però en català és com si estiguessis parlant amb un idioma inventat. Això és el que fa Shakira a Miami amb els seus fills, que em sembla una molt bona fórmula.
1: És una estratègia que va molt bé, sens dubte. I vinga, perquè ara ens parles d'un badaloní, Jorge Javier Vázquez.
2: Un badaloní que mai pot faltar en aquesta secció de televisió, perquè sempre passa alguna cosa. De fet, recordem que Jorge Javier Vázquez continua a Telecinco, per almenys de moment. Ja veurem, perquè us anunciaré en aquesta secció com pot ser el seu futur. I en aquests moments està presentant dos programes, que és el Diario de Jorge i Supervivientes All Stars, però encara amb aquest gran contracte que va fer Mediaset amb el presentador badaloní. El que sí que veiem és que comença a fer coses una mica estranyes en directe, o paraules una mica estranyes. Sí que és veritat que això ja ho té, el presentador badaloní, però fa uns dies va començar un dels programes del Diario de Jorge enviant una pollita a Ana Rosa Quintana. Escoltem.
6: Son casi las 6 de la tarde. Son casi las 5 de la tarde en Canarias y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana.
1: Sí, que la productora de l'Anna Rosa ho fa tot, no?
2: Sí, anem a posar una mica en context per què diu això. Perquè després dels moviments de Telecinco i de Mediaset dels últims mesos i de l'últim any, sobretot, doncs gran part de la graella televisiva de Mediaset i de Telecinco se l'ha quedat la productora de l'Anna Rosa Quintana. I no és la primera vegada que Jorge Javier envia pulles a la presentadora que fa molts programes també a Telecinco. Total, això va passar un dilluns 21 de setembre. Evidentment, Ana Rosa Quintana, el dimarts 22 de setembre, va començar el seu programa així.
7: Muy buenos días. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Bienvenidos al segundo programa de mi productora.
2: Doncs bé, responia d'aquesta manera. Això ja ens fa veure que Jorge Javier Vázquez està una mica fart d'estar a Telecinco i crec que el seu camí, pel que veiem en pantalla, ja podria estar acabant. Però és que, a més, el paparazzi Arrabal, al seu canal de YouTube, va afirmar com a bombazo, no sabem si serà cert o no, és el que diu ell, jo el que posaré aquí és el tall on Diego Arrabal confirma aquesta notícia, però que Jorge Javier Vázquez, que li acaba el contracte el juliol de 2027, ja ha informat a Mediaset que marxarà.
8: Jorge Javier, ja ha comunicado a Mediaset que no va a renovar. Chimpún, fini, ya no va a haber más Jorge Javier en Mediaset. Es decir, que en el mes de, que lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide, el mes de julio del año 2027, julio, quedarà libre Jorge Javier Vázquez.
1: I què farà Guillem Mediaset sense la seva estrella?
2: No tenim ni idea, però el que escoltàvem una mica és que pa lo que me queda en el convento me cago dentro, no?
1: Exacte.
2: Perquè ja no, ja no tenia cap filtre, però Jorge Javier Vázquez en aquests moments encara té menys filtres. No sabem què serà de Jorge Javier Vázquez, però les veus diuen que no sé si has escoltat parlar de La Sèptima, que és un nou canal que comença les seves emissions aquest proper mes de novembre, podria estar interessat amb el presentador badaloní i, a més, per fer programes que s'allunyin una mica del que ha fet ell habitualment.
1: Més perquè... seriosos, més de debat...
2: Sí, més relacionats amb l'actualitat, debat... Així que veurem quin és el futur de Jorge Javier Vázquez i de la seva carrera televisiva, que també diuen molts que no necessita pràcticament treballar, amb els diners que ha fet a Telecinco.
1: No, ja ho té tot fet. Això sí, Mediaset es quedarà amb Sandra Berneda, que sí que està fitxada.
2: Correcte.
1: També és una de les estrelles principals, eh? Doncs molt bé, Guillem Martín, moltes gràcies.
2: De res, home.
1: Ens anirem retrobant aquí un cop al mes amb tota aquesta actualitat televisiva. Moltes gràcies.
2: De res, home.
1: Que vagi
2: bé.
1: Bon dia.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Moment de parlar, d'encetar la nostra secció de nutrició amb la doctora Sònia Ruiz, que és dietista i nutricionista del Centre Mèdic Tecnon. Què tal, Sònia? Bon dia, com estàs?
9: Bon dia, molt bé. I vosaltres?
1: Doncs molt bé, perquè avui ens portes un tema que és quan perdre múscul afecta la nostra salut. Estem parlant de la sarcopènia, que afecta sobretot gent gran, oi?
9: Sí, i a part, la sarcopènia és interessant conèixer, perquè també últimament està sortint molt per la televisió, no? I quan parlem de sarcopènia, no parlem simplement de perdre múscul perquè ens fem grans, no? Que és a vegades com el mite, no? Que tenim al cap. En veritat és una malaltia muscular en què sobretot perdem força muscular i també pot disminuir la quantitat i qualitat del múscul. I aquí una cosa molt important, Àlex, no ens hem de fixar només en quants quilos pesa una persona determinada, no? El que realment ens interessa és si té força i si pot fer una vida, entre cometes, normal. Per exemple, pots aixecar-te d'una cadira sense ajudes, no? A partir d'una certa edat, o pujar escales amb normalitat, o carregar les bosses de la compra, o caminar amb seguretat pel carrer sense cansar-te excessivament, o obrir un pot. És a dir, tenir múscul és important, però tenir força és el que realment ens permet tenir la nostra autonomia. I a moda de curiositat, aproximadament una de cada cinc persones grans que viuen a la comunitat pot presentar sarcopènia, o sigui que comença a afectar realment a un percentatge important de població.
1: I què és exactament, Sònia, la sarcopènia?
9: Doncs justament això, no? No només perdre musculatura, sinó sobretot perdre aquesta força muscular.
1: Amb la edat passa això, que anem perdent múscul, i per això aconsellen també fer, sobretot, exercici de força, no? Quan, a mesura que ens anem fent grans, més que cardio, fer força.
9: Sí, a veure, no hi ha un dia concret en què complim una determinada edat i de cop comencem a perdre múscul, per així dir. Sí que la pèrdua muscular pot començar de forma progressiva ja durant una edat adulta, no? I va agafant més importància, doncs, amb els anys. Per això no hem d'esperar a ser grans per començar a cuidar el nostre múscul, la nostra musculatura. Com més aviat incorporem activitat física, exercici en especial de força, com deies, i també una alimentació adequada, doncs més eines tindrem per arribar a edats avançades amb una bona funció muscular. Pensem que les persones grans amb sarcopènia també tenen gairebé el doble de risc de patir una caiguda i més del doble de risc de patir una fractura. O sigui, que poca broma,
1: clar,
9: aquest sentit.
1: És tot un risc. I, Sònia, menjar suficient proteïna realment pot ajudar a prevenir la sarcopènia?
9: Sí, sens dubte és important, però aquí hi ha un matís fonamental, que és que la proteïna sola no fa miracles com a tal, no? Hem de combinar una alimentació adequada amb exercici i especialment de fer-se, com dèiem, no? En persones grans sovint parlem d'un consum aproximat d'entre 1 i 1,2 grams de proteïna per quilo de pes al dia. Tot i que això s'ha d'individualitzar, evidentment. Per exemple, una persona gran que pesi uns 70 quilos podria necessitar aprox entre 70 i 84 grams de proteïna al dia, que això ens ho pot calcular el nutricionista, eh? Sí, no cal ara que nosaltres anem aquí calculant. I més que obsessionar-nos amb el número com a tal també de pes, el missatge seria de que hem de menjar prou proteïna i sobretot hem de treballar aquest múscul, l'hem de mantenir actiu.
1: Una persona prima, Sònia, té menys risc de patir sarcopènia?
9: Pues no necessàriament, De fet, una persona pot estar molt prima, tenir un pes completament normal i tenir molt poca musculatura i molt poca força. I també pot passar just al contrari, Una persona pot tenir obesitat i al mateix temps tenir molt poca massa muscular, que, de fet, això és el que anomenem com obesitat sarcopènica a consulta, Per tant, quan valorem una persona gran, no ens podem quedar només amb el pes o amb l'IMC, l'índex de massa corporal, no?, que és la relació entre el pes i alçada. Ens interessa saber què hi ha darrere d'aquell pes, quanta massa muscular té aquella persona, quanta força té, com es mou. A consulta fem servir molt la bioimpedància, que són balances d'ús professionals, que a part del pes doncs, ens indica tot l'escàner, no?, tota la composició corporal del pacient, no?, quina retenció de líquid té, massa muscular, índex de greix visceral, greix total... I aconsello sempre que ens fem, ni que sigui de tant en tant, un estudi d'aquest estil, i no només en gent gran, sinó en gent jove també, per veure una mica la dinàmica corporal que portem i conèixer-nos el màxim possible en aquest sentit.
1: I el fet de perdre pes pot fer que perdem múscul, també.
9: Sí, i aquest cas és un tema molt important. Quan una persona perd pes, clar, no sempre perd només greix, íntegrament greix, no? També pot perdre un biaix de massa muscular. Per això, sobretot quan parlem de persones grans o pèrdues de pes important, que i a més ara, no?, amb aquests tractaments farmacològics per l'obesitat, no?, que estan molt de moda, que poden produir pèrdua de pes molt importants en relativament poc temps, doncs hem de procurar que aquesta baixada sigui de la millor qualitat possible. I això implica dues coses fonamentals. Una ingesta adequada de proteïna i també, com insistim, no?, al llarg del programa d'avui, els exercicis de força.
1: I és clar, cal menjar proteïna en cada àpat o...?
9: Pot ser una bona estratègia distribuir la proteïna al llarg del dia, especialment en persones grans, però tampoc hem de convertir-ho en una norma com a tal rígida, no? No és que si un dia no menges proteïna exactament 3 vegades al dia perdràs múscul, però el que realment importa és la quantitat total de proteïna diària, la qualitat, evidentment, i com la distribuïm al llarg del dia. I en especial, sobretot, que ho combinem amb aquest exercici de força. Però no obstant això, des del meu punt de vista, incorporar una font de proteïna als 3 àpats principals sí que pot ser com una estratègia, no?, com un hàbit molt fàcil de mantenir en el temps. Per tant, si ho convertim en una rutina, és més fàcil assegurar una bona ingesta al llarg del dia i no arribar al vespre adonant-nos que pràcticament no hem menjat proteïna, no? I una cosa important que hem de conèixer també, amb l'edat apareix el que anomenem resistència anabòlica. Dit d'una manera senzilla, significa que el múscul es torna una mica menys sensible a la proteïna, és a dir, necessita un estímul adequat perquè la proteïna que mengem s'utilitzi de manera eficient per mantenir i fabricar el múscul. Per això, a mesura que ens fem grans, no només és important menjar prou proteïna, sinó combinar-la amb aquest exercici que estem comentant de força, i és aquesta combinació la que ajuda el múscul a donar l'estímul que necessita per mantenir-se fort, per així dir.
1: I jo et pregunto, Sònia, potser algú es pensa, ja és tard, jo ja no recuperaré múscul, però es pot recuperar aquesta musculatura després dels 70 o 80 anys?
9: Doncs sí, la veritat que sí, que a vegades pensem, ostres, ara ja no fem res, no? O ja ho hem perdut tot. Doncs això és un missatge que m'agrada remarcar molt, mai no és massa tard per començar, com diu la cançó, no? Mai no és massa petard. Exacte. Per tornar a començar, doncs a treballar la força, no? El múscul no té una data de caducitat. Una persona de 70, 80 o fins i tot més anys pot millorar la seva força i la seva capacitat funcional si fa un entrenament adequat, evidentment, a les seves possibilitats. I aquí l'objectiu no és convertir-se amb un atleta, no?, de cop i volta amb 70 o 80 anys, sinó l'objectiu és que pugui aixecar-se d'una cadira, pujar unes escales amb normalitat, caminar amb seguretat, carregar una bossa de la compra... Bàsicament, mantenir la seva autonomia, perquè al final tenir força és també tenir una independència, no? Per tant, això sí que seria, doncs, com a un ànim, no?, per totes aquelles persones que ens estiguin escoltant d'aquesta edat, no?, per animar-se tant a nivell dietari, no?, com a nivell esportiu, també.
1: Molt bé, doncs, Sònia, déu-n'hi-do, doncs, com ara dèiem,
9: Sí.
1: Mai és massa tard...
9: per tornar a començar.
1: Per tornar a començar.
9: Exacte.
1: Doncs moltes gràcies per ser amb nosaltres avui aquí.
9: A vosaltres, un cop més.
1: Per parlar de la sarcopènia, i ens retrobem d'aquí un mes.
9: Perfecte, una abraçada.
1: Una abraçada, i precisament, hi ha cançons que són molt més que cançons, són records, són moments i són ganes de tornar a començar, com ara dèiem, i si hi ha un grup que ha posat banda sonora a diverses generacions, és aquest Sopa de Cabra, eh? Avui recuperem una de les seves cançons més especials amb un missatge que sempre arriba en el moment just. Mai és massa tard per tornar a començar, com ara escoltàvem, també mai és tard per recuperar aquest múscul. Eh? Sopa de Cabra, mai és massa tard, escoltem. Bueno, camins, camins.
10: Exacte.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de bàsquet.
1: Cosner Baskonia a Sisa Joventut.
0: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
1: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
0: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: La ràdio d'una gran ciutat.
3: Funky Tracks Radio.
4: ¿Has oído lo que dice la

0: Es la una.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Cap de setmana clau per les formacions polítiques per acabar de definir les candidatures de cara a les properes eleccions generals del 29 de novembre.
2: Aquest matí s'acaba de confirmar que Garbí Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana, no?
0: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Per la seva banda, el Partit Socialista ja ha triat el ministre d'Indústria Jordi Hereu com a cap de llista de Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
2: En un sol Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest dematí, Hereu assegura que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
0: I en successos, dues víctimes mortals a les carreteres catalanes confirmades en les darreres hores.

0: Nuvolositat, a poc ha anat guanyant terreny, sobretot pel Pirineu més occidental, comarques de Girona i també Terres de l'Ebre al llarg del matí. Però a més, a la resta del territori català hem tingut l'arribada de bandes de núvols alts i prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós. A aquestes hores de la jornada estem tenint unes temperatures que s'assemblen molt a les d'ahir dissabte i les màximes avui les tornarem a trobar sobretot al litoral i prelitoral central com també el tarragoní, màximes que esperem arribar al voltant dels 25-26 graus. Com més a l'interior notarem una lleugera fresca. De cara a la tarda, la nuvolositat ja afectarà el conjunt del país. No esperem precipitacions, però les darreres hores ja de la tarda tindrem obertura de clarianes, sobretot per la franja de Ponent.
1: I en els esports, en futbol, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
2: Els blaugranes es van imposar al Getafe 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts de ventatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid.
1: Els matalassers van guanyar per 1-2 també ahir al camp de l'Alavés i l'equip blanc va guanyar per 1-0 al Bernabéu al Villarreal en un partit on Vinícius va tornar a ser el gran protagonista ja que el brasiler va acabar expulsat. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Els partits ja mouen fitxa de cara a les properes eleccions generals del 29 de novembre. Les llistes electorals comencen a dibuixar les estratègies de cada formació amb noms coneguts, renovacions i equilibris interns que marquen el punt de partida de la cursa electoral, però també amb algunes incògnites encara per confirmar. Una d'aquestes, això sí, l'hem descobert aquest mateix matí després de saber que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra al Congrés.
1: Esquerra Republicana ho ha anunciat en un comunicat aquest matí i la decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de la Direcció Nacional del Partit. La resta de la llista es concretarà durant els pròxims dies en el marc dels congressos regionals. Espero que el 20 d'octubre siguin les candidatures al Congrés i al Senat estiguin ja formalitzades. I els comuns també han mostrat el seu respecte a la decisió de Gabriel Rufián de tornar a encapçalar llistes d'Esquerra Republicana en aquestes pròximes eleccions del novembre. Però han lamentat que no hi hagi volgut participar en la construcció d'un front ampli d'esquerres per maximitzar les opcions de frenar i tornar a derrotar les dretes com ja es va fer l'any 2023.
0: Per la seva banda, el Partit Socialista Català ja ha triat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de llista per Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
1: En un Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest matí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
2: Quan Catalunya parla alt i clar, Espanya és progressista. Espanya guanya les opcions dels socialistes. Per tant, i començo quasi pel final, us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
0: Per la seva banda, el primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la pèrdua de confiança amb Junts.
3: En relació a Junts, doncs quina decepció, no? Almenys per part meva, quina enorme decepció, no? Els catalans mereixem que responguin amb claredat una pregunta, no? He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Per què serveixen? Si ja ho hem vist divendres de la setmana passada, per què serveixen? On et poses?
0: Per la seva banda, la militància de la CUP decideix també avui si ratifica la decisió presa de no presentar-se a aquestes eleccions del 29N.
1: La Mesa Nacional de la Formació va acordar dissabte no impulsar una candidatura als comicis perquè considera que actualment no es donen les condicions polítiques per poder-ho fer. Aquesta decisió es va prendre després d'una reunió de més de 7 hores a Barcelona i ara queda en mans de la militància, que podrà votar telemàticament durant 24 hores i el resultat es farà públic demà dilluns.
0: Per la seva banda, en un acte a Ponferrada, Lleó, el secretari general del Partit Socialista i president, actual president del govern, Pedro Sánchez, ha apel·lat directament al Tribunal Suprem perquè freni la intenció de PP i Vox d'aturar la llei

0: de nets. Aquesta, que es manté en, manté en suspens el vot d'uns 400.000 nets d'exiliats de la Guerra Civil, amb això sí, nacionalitat espanyola. Seguim parlant d'aquest avançament electoral perquè obliga els partits a moure fitxa i definir les seves estratègies per afrontar una campanya que també tindrà repercussions en la política catalana. Quins missatges prioritzarà cada formació i quins temes centraran el debat electoral?
1: El professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, explica quines seran les estratègies que assumirà cada partit en aquesta campanya.
2: Cada partit voldrà centrar-ho en un àmbit. Està clar que el Partit Socialista, si té bons assessors, ja els té, el que farà és centrar-ho en, no només en habitatge, però sí en habitatge, ocupació, temes socials, en allò que mobilitza el seu electorat i que desmobilitza l'electorat de Vox i del Partit Popular. En canvi, el Partit Popular, i el Partit Popular parlarà sobretot de encara del tema que coeja de Ceuta, i Vox parlarà d'immigració i d'inseguretat. Això, cada partit vol que es parli dels seus temes.
1: Una entrevista que podreu seguir completa al programa Ciutadella aquest diumenge a 2:15 de la nit a la vostra televisió local i també a la plataforma La Xarxa Més.
0: I una altra de les qüestions que més ens interessa a la ciutadania és saber quan sabrem, valgui la redundància, si ens ha tocat formar part d'una mesa electoral pel proper 29 de novembre.
1: També és important conèixer quines excuses o causes justificades es poden presentar davant de la Junta Electoral per quedar exempts d'haver d'anar a la mesa electoral aquell dia. Ens ho expliquen tot plegat els companys de Sant Andreu Televisió.
3: Els ciutadans que siguin seleccionats per formar part d'una mesa electoral a les eleccions del 29 de novembre rebran la notificació durant els primers dies de novembre. El sorteig dels membres de les meses es farà entre el 31 d'octubre i el 4 de novembre i les comunicacions es notificaran entre el 3 i el 7 de novembre. A partir d'aquest moment de rebre la notificació, els ciutadans disposaran de 7 dies per presentar al·legacions si consideren que existeix algun motiu que els impedeixi assumir aquesta responsabilitat. La normativa electoral estableix diferents causes justificades, entre les quals hi ha determinades situacions mèdiques, l'embaràs a partir del 6è mes, algunes responsabilitats familiars o l'exercici de determinades activitats professionals. També poden quedar exempts els ciutadans majors de 65 anys. En cas que la causa que impedeix formar part de la mesa electoral aparegui després d'haver finalitzat el termini d'al·legacions, també es pot comunicar sempre que estigui degudament justificada. Si aquesta circumstància es produeix durant les 72 hores anteriors a la jornada electoral, s'ha de comunicar com més aviat millor a la Junta Electoral de cada zona. És aquell organisme qui determina si la causa presentada és suficient per eximir el ciutadà de formar part de la mesa. No complir amb l'obligació d'assistir-hi sense una causa justificada pot comportar responsabilitats penals.
0: I encara un últim apunt en plana política i referent a aquestes properes eleccions. Això sí, sembla que no directament, i és que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament.
1: En un escrit confirmat per la CN, Puigdemont demana que es dicti sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment.
0: Obrim plana de successos amb la mort d'un motorista aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
1: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís minuts després de 11:15 i per causes que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort.
0: I un altre motorista va morir en aquest cas ahir a la C-65 a Girona. Els Mossos van rebre l'avís del sinistre poc abans de les 7 de la tarda.
1: Per causes que també encara s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència de l'accident, el motorista va morir, mentre que els quatre ocupants del turisme van sortir il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt. Aquestes dues són 98 les persones que moren guany a les carreteres catalanes.
0: I encara un succés més a les carreteres. Quatre persones han resultat ferides en un accident entre dos turismes a l'autopista P7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda aquest matí.
1: Segons el sistema d'emergències mèdiques, dos ferits han estat traslladats en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que els altres dos han anat a l'Hospital de Mollet en estat menys greu. Els bombers han rescatat dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles i el sistema d'emergències mèdiques ha estès en total 6 persones, dues de les quals no han necessitat assistència mèdica.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana. Concretament són 11 a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat.
1: Tot i que s'havien detectat alguns casos a Catalunya, els d'Almacelles són els primers casos registrats en èquids a Lleida des del 2020. El virus es transmet sobretot pels mosquits, mentre les aus de reservori.
0: I parlem ara de la Fira del Llibre de Frankfurt, que ha comptat en aquesta edició amb més de 80 editorials catalanes.
1: És una presència que es manté a l'alça des de fa uns anys, abraçades pel Gremi de Llibreters i l'Institut Català de les Empreses Culturals. Ens amplia aquesta informació la Norma Lebrero.
4: L'editorial de llibres infantils Flamboyant fa anys que comercialitza arreu del món les històries del monstre de colors de l'Anna Llenes. És una de les historietes que més s'han exportat fora de Catalunya. S'ha traduït a més de 40 idiomes. Eva Jiménez és la directora de Flamboyant.
5: Bueno, nosaltres, per sort, venem bastants drets. Som una editorial infantil bastant especialitzada en el que és producció pròpia. No és que fem el 100% producció pròpia, fem una mica més de la meitat de producció pròpia i ja fa molts anys que anem a vendre drets. Per exemple, el Monstre Colors, que és un cas d'èxit, s'ha venut a més de 40 idiomes. Però també comprem i sobretot comprem més a la Fira de Bolonya, perquè a Frankfurt hi ha menys editorials infantils.
4: La Fira d'aquest any ha coincidit amb una altra bona notícia. El llibre Hi havia una vegada rècords de contes ha estat inclòs a una prestigiosa llista de lectures infantils i juvenils a nivell mundial.
5: I és un llibre molt original perquè és com una bala de premis de rècords, com els rècords Guinness, però els rècords dels contes clàssics, diguéssim. Qui té el cabell més llarg és Rapunzel o és la Bella Dorment, no? Llavors, bueno, és molt divertit, estem molt contentes de que hagi sortit perquè és una llista on és molt difícil arribar-hi, o sigui, pensar que tots els països envien tots els llibres que es publiquen cada any i, per tant, és un honor ser-hi.
4: La White Raven és una llista que crea cada any la Biblioteca Internacional de la Joventut.
0: I no deixem de parlar de llibres, perquè la Fundació Josep Pla de Palafrugell, al Baix Empordà, reivindica la faceta més literària de Modest Cuixart en el centenari del seu naixement.
1: Una commemoració que posa el focus no només en la seva obra pictòrica, sinó també en la seva relació amb la paraula escrita i amb el llegat de Josep Pla. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: La trobada ha comptat amb la participació de Pilar Giró, que és historiadora de l'art i col·laboradora de Cuixart. Ha aprofundit en els vincles de l'artista amb la Fundació Josep Pla i en les obres que connecten els dos creadors. Un dels protagonistes ha estat Geometria de l'Onada, el llibre d'artista que Giró i Cuixart van elaborar conjuntament. Ella hi va portar els poemes i ell el seu univers plàstic.
7: Encara recordo quan aquelles converses que teníem tots dos i ell. Vull fer alguna cosa aquells últims anys, no? Que ell ens va acompanyar i diu, Pilar, fem alguna cosa junts. I diu, però que parlem de tu a tu. No volia que tinguéssim una conversa d'historiadora o de comissària cap a la seva obra, sinó d'artista a artista.
6: L'edició és especialment limitada. Només se'n van fer 35 exemplars serigrafiats sobre paper, fet i tintat a mà. Giró considera que es tracta del darrer gran projecte de Cuixart i destaca la relació d'artista-artista que va marcar la creació de l'obra.
0: Parlem ara de les jornades de patrimoni a nivell europeu. En aquest cas ho farem, però, des de Terrassa, on s'ha convidat a fer un viatge en el temps per descobrir com era la ciutat fa un milió d'anys.
1: Una visita guiada pels jaciments paleontològics de Vallparadís em permet conèixer alguns dels secrets que amaga el subsol de Terrassa i reconstruir un paisatge molt diferent a l'actual. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
8: Sabíeu que a Terrassa hi havia hipopòtams? I no només això, també mamuts, tigres, ossos de les cavernes i hienes tan altes com una persona. No és cap broma, aquest era el paisatge que es podia trobar a l'actual parc de Vallparadís, ara fa un milió d'anys. És una de les descobertes que més sorprenen els visitants que s'acosten als jaciments paleontològics de la ciutat, ja que cap de setmana, coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni, ha estat una bona ocasió per viatjar a la prehistòria i descobrir un passat que encara és força desconegut per molts terrassencs. Així ens ho explica la Sílvia Comelles, historiadora i arqueòloga del Museu de Terrassa.
9: Això sempre, això em penso que és universal, no? Tothom va descobrir coses fora de casa i sovint ens deixem pendent el que tenim a casa. I a casa, justament aquí a Terrassa, tenim un patrimoni excepcional i una història molt singular, no?, de conservació i de preservació.
8: Unes històries que han deixat bocabadats els participants de les visites guiades. És el cas de l'Antonio, que ha descobert una terrassa ben diferent de la que coneixem avui.
10: Van bien estas charlas, estas caminadas van bien para conocer nuestro pasado, ¿no? Y está muy bien.
8: I és que sota els nostres peus s'amaga una terrassa que costa d'imaginar, un passat de fa un milió d'anys que gràcies a la paleontologia i a l'arqueologia hem recuperat.
0: Obrim ja el bloc cultural, comencem parlant de castells, perquè la plaça Vella del Vendrell acull la Diada de Santa Teresa. Allà hi estan actuant la colla Jove Xiquets de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els Anfitrions, els Nens del Vendrell. A peu de plaça hi tenim, des de Ràdio El Vendrell, el Lolo García. Lolo, bon dia.
11: Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, la plaça Vella del Vendrell, que s'ha vestit de gala per una diada força especial per a la colla local, justament la del seu centenari. Les tres agrupacions estan responent a les expectatives creades. Ara mateix ja s'han completat les dues primeres rondes amb quatre games extra. Els Nens del Vendrell, que actuen en primera posició, s'han anotat el 3 de 8 en primera ronda i han reeditat el 5 de 8 del concurs en segona. Una catedral força celebrada i molt més estable que no pas la de la Tàrraco Arena. I just ara mateix han tancat rondes amb el 7 de 8. Pel que fa a la Jove de Tarragona, els del Cos de Bou, de moment ja han completat dos games extra. Una torre de nou treballadíssima a les manilles i quarts i que han salvat amb molt d'ofici. I una supercatedral, cim de Montforra, de postal, ferma i sense gairebé patiments. La tercera colla en discòrdia, els Minyons de Terrassa, han obert actuació també amb la torre de nou Montforra i manilles. Un castell que han descarregat a la perfecció, força, sobres de gas, i han tancat la segona ronda amb el cim de nou també. En aquesta ocasió, amb més tremolor, sobretot a la sortida, però que els malves han salvat gràcies a la velocitat de la canalla i la resiliència de quarts i quins. De moment, doncs, diada ràpida, sense peus ni castells desmuntats, i que pilars de mèrit a banda es tancarà molt probablement encara amb més games extra.
0: Moltes gràcies, Lolo, i seguim molt atents a aquest desenvolupament de la Diada Castellera de Santa Teresa. Canviem els castells per la música. 55.000 ànimes van omplir ahir l'últim dels quatre concerts que és gràcies a oferta aquesta setmana a l'Estadi Olímpic Lluís Companys per posar punt final a 14 anys de carrera musical en conjunt. Començo.
1: L'última de Doques Grasses ha estat quatre nits consecutives que han fet vibrar més de 220.000 persones en una fita històrica en la música catalana. L'actuació ha repassat els principals èxits de l'agrupació, des de cançons dels primers discs, com Passos Importants o Cara de Cul, cançons himnes com Serem Ocells, Elefants o La gent que estimo, i cançons de l'últim disc com Bambi o Sort de tu. A la veu de Josep Montero se li han sumat també una secció vocal i de vents, coreografies, projeccions audiovisuals i pirotècnia, per posar la cirereta a dues hores de concert que han fet emocionar tant a grans com petits.
0: Seguim amb més cultura. En aquest cas, marxem fins a Sant Cugat del Vallès, que ha celebrat una nova edició de la Trobada Trabucaire, una jornada que omple els carrers de la ciutat de pólvora i galejades. Des de Ràdio Sant Cugat ens ho explica el Sergio Morales.
12: La trobada ha reunit els trabucaires de Sant Cugat i quatre colles convidades en una programació que ha combinat activitats familiars, una cercavila i una galejada conjunta per tancar la festa. La part final de la jornada ha tingut un component reivindicatiu. S'han dedicat uns instants de silenci i una galejada a la Mari Carmen i a les persones afectades per la crisi habitacional. Marc Puiggarí és cap de colla.
13: En aquests moments el tema de l'habitatge estava molt candent. Llavors creiem que el mínim és donar un micròfon a tota aquesta bona gent del sindicat dels llogaters, que estan fent molt bona tasca, estan evitant desnonaments, que aquí s'han cobrat, encara ho patim, i, de debò, tota la força cap a ells.
12: També hi ha hagut moment per als reconeixements. En aquesta ocasió, els trabucaires de Sant Cugat han distingit Cal Temerari amb el Premi al Trabucaire de l'any i els Caparrots amb el Premi al Trabucaire d'Honor.
0: I un últim apunt cultural, hem de parlar d'un rècord Guinness, perquè prop d'un miler de persones l'han batut, en aquest cas, amb la ballada de la Jota Vella a la Ràpita, al Montsià.
1: Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. La moció escaldata a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada. Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat de dins del municipi.
0: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
14: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la vuitena victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
1: Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. L'equip de Simeone va guanyar el camp de l'Alavés per 1-2, mentre que els blancs van superar el Villarreal amb un soteri gol de Diomandé en un partit on Vinícius va tornar a ser el protagonista en clau negativa. És que el Brasil va ser expulsat després que el VAR veiés com estirava els cabells d'un rival en una jugada que ell mateix havia acabat en gol.
0: Baixem a la segona divisió per explicar una nova victòria del Sabadell, la primera a domicili.
1: Ha estat a Ceuta, això que els arrequinats han acabat el partit amb 10. S'havien avançat, han empatat el Ceuta, però Baena, decisiu amb un doblet, ha acabat donant la victòria al Sabadell. I els ballesans pugen fins a la quarta plaça i el Girona tancarà la jornada demà dilluns a Tenerife.
0: I hem de parlar també del Prat, equip de la Lliga Elit, que busca avui certificar la seva classificació per a la primera ronda de la Copa del Rei.
1: L'equip barceloní ho té tot de cara després de la golejada del partit d'anada davant del Sant Rafael. La prèvia des del Prat Ràdio, Jonathan Marín.
15: El Municipal Sagnier es prepara per una cita històrica. Aquest diumenge, l'Associació Esportiva Prat afronta el partit de tornada de l'eliminatòria de la Copa del Rei davant el Sant Rafael d'Eivissa. Després de la impressionant exhibició en el partit d'anada, on els potablaves van assaltar l'illa amb un contundent 1-5, els de Cristian Gómez tenen el bitllet per a la següent ronda pràcticament a la butxaca, però no es confien. Escoltem el jugador del Prat, Àlex Sánchez.
16: Jo això de les eliminatòries no dono mai res per finiquitat, però... Sí que és veritat que està doncs, ben encarrilat i l'objectiu és gros, la veritat.
15: Per aquest partit, el tècnic de l'Associació Esportiva Prat, Cristian Gómez, no podrà comptar amb Bona, Xavi Víctor, Toro i Raúl Pérez.
0: A més, els potablava ja saben que rebrien un històric com és l'Atlètic Club amb fins a 24 copes del rei al Sagnier en aquesta primera ronda. Parlem ara també de bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arrencava ahir amb males notícies pel bàsquet Girona, que va sortir apallissat de la pista del Breogán amb un resultat final de 105-92. Tampoc han tingut massa sort avui ni el Lleida ni el Manresa. Els lleidatans han perdut contra l'Obradoiro per 91-89, mentre que els del Bages no han tingut cap opció davant del Real Madrid, perdent per 120-83. Ja aquesta tarda la penya visita el Baskonia a les 6. Tenim la prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
17: La sisa joventut visita la pista de líder de la CB, el Baskonia. És un rival que els últims anys ha estat víctima del seu butxí, que ha estat precisament la penya. Els verdinegres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final guanyant el Fernando Buesa Arena, on la penya s'ha endut al botí diferents partits. Un exemple és l'exhibició de Kyle Gail fa uns anys també als quarts de final de la CB i eliminant també el Baskonia de la Copa. Aquest curs els de Dani Miret van eliminar les semifinals de la Supercopa CB a l'equip de Paolo Galbiati, un entrenador estimat per l'afició vitoriana. El Baskonia, però, ja té fitxat Velimir Perasovic des de l'estiu esperant per fer el relleu. Des del joventut es centren en fer les coses bé, com explica Emir Suleimanovic.
18: Tenemos que tener ese objetivo que queremos ser mejores cada día y llegar bien al final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
17: Palmachas. Els verdinegres tornen a tenir les baixes ja conegudes de Yannick Crack i Ante Tomic per visita a la pista del sorprenent líder de la CB.
0: I parlem encara de bàsquet, en aquest cas a la Lliga Femenina, on avui l'Espart Girona juga el partit corresponent a la tercera jornada davant del Jairis.
1: Mitja hora abans, a les 6, començarà el partit de l'altre equip català de la categoria, el Cadí La Seu, que visita la pista del Palma.
0: I acabem parlant de motociclisme, perquè aquest matí s'ha disputat la cursa del Gran Premi d'Indonèsia al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per a l'italià Marco Bezzecchi per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. El pilot madrileny ha recuperat el liderat del Mundial en detriment de Marc Márquez, que només ha pogut acabar a la sisena posició. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
4: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
5: ¿Qué problema hay?
4: Algo cambió.
6: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
4: Quería saber quién radicalizó a mi amiga. Nosotros.
3: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
7: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
8: ¡Ya bastas!
9: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
10: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
3: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
11: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
12: Bienvenida.
13: Creo que necesita uno más grande.
12: ¿Qué te parece?
14: ¿Mami?
12: ¿Lista para salir?
3: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
14: Intentas engañarme.
12: Bella, soy yo. Soy mamá.
15: Continguts en xarxa.
16: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
15: Notícies en xarxa, edició migdia.
16: Cap de setmana clau per a les formacions polítiques per acabar de definir les candidatures de cara a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre.
17: Aquest matí s'acaba de confirmar que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana.
16: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
17: Bon dia, Eduard.
16: Seguim amb política. El Partit Socialista de Catalunya ja ha triat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de llista per Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
17: En un Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest dematí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
16: I en successos, dues víctimes mortals a les carreteres catalanes confirmades en les darreres hores, elevant la xifra de morts fins als 98 en el que portem d'any.
17: Un motorista mor aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'alçada de Castelló d'Empúries i un altre va morir ahir a la C-65 a Girona després d'un xoc amb un turisme.
16: I almenys 16 cavalls han donat positiu en febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana.
17: Concretament són 11 al Macelles, al Segrià i 5 a Pau en l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres.
16: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
18: La nuvolositat a poc a poc ha anat guanyant terreny, sobretot pel Pirineu més occidental, comarques de Girona i també Terres de l'Ebre al llarg del matí. Però a més, a la resta del territori català hem tingut l'arribada de bandes de núvols alts i prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós. A aquestes hores de la jornada estem tenint unes temperatures que s'assemblen molt a les d'ahir dissabte i les màximes avui les tornarem a trobar sobretot al litoral i prelitoral central com també el tarragoní, màximes que esperem arribar al voltant dels 25-26 graus. Com més a l'interior notarem una lleugera fresca. De cara a la tarda, la nuvolositat ja afectarà el conjunt del país, no esperem precipitacions, però a les darreres hores ja de la tarda tindrem obertura de clariana, sobretot per la franja de ponent.
16: I en els esports, en futbol, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
17: Els blaugranes van imposar-se al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid.
16: Els matalassers es van imposar per 1-2 al camp de l'Alavés i els blancs van guanyar per la mínima el Villarreal en un partit on Vinícius va tornar a ser protagonista, ja que el brasiler va acabar expulsat. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Els partits ja mouen fitxa de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Les llistes electorals comencen a dibuixar estratègies de cada formació, amb noms coneguts, renovacions i equilibris interns que marquen el punt de partida en aquesta cursa electoral, però també amb algunes incògnites encara per descobrir. Una de les que quedava pendents s'ha desvetllat aquest mateix matí quan s'ha confirmat que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana al Congrés.
1: L'Esquerra Republicana ho ha anunciat en un comunicat i la decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de la direcció nacional del partit. La resta de llista es concretarà durant els pròxims dies dins del marc de congressos regionals i es preveu que el 20 d'octubre les candidatures al Congrés i al Senat quedin formalitzades. I els comuns també han demostrat que el seu respecte a la decisió de Gabriel Rufián de tornar a encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana a aquestes eleccions del 29 de novembre, però han lamentat que no s'hagi volgut sumar en la construcció d'un front ampli d'esquerres per maximitzar les eleccions de frenar i tornar a derrotar les terres com es va fer l'any 23.
0: També ha triat ja el seu candidat el Partit Socialista de Catalunya, en aquest cas l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
1: En un Consell Nacional extraordinari celebrat aquest matí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
2: Quan Catalunya parla alt i clar, Espanya és progressista. Espanya guanya les opcions dels socialistes. Per tant, i començo quasi pel final, us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
1: El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la pèrdua de confiança en Junts.
3: En relació a Junts, doncs quina decepció, no? Almenys per part meva, quina enorme decepció, no? Els catalans mereixem que responguin amb claredat una pregunta, no? He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Per què serveixen? Si ja ho hem vist divendres de la setmana passada, per què serveixen? On et poses?
0: I en un acte a Ponferrada, Lleó, el secretari general del PSOE i actual president del govern, Pedro Sánchez, ha apel·lat directament al Tribunal Suprem perquè freni la intenció de PP i Vox d'aturar la llei de nets.
4: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar? Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
0: L'actual llei de nets manté en suspens el vot d'uns 400.000 nets d'exiliats de la Guerra Civil, tots ells amb nacionalitat espanyola. Seguim repassant més partits, en aquest cas la militància de la CUP, que decideix avui si ratifica la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles.
1: La Mesa Nacional de la Formació va acordar dissabte no impulsar una candidatura als comicis perquè considerava que actualment no es donaven les condicions polítiques necessàries per poder-ho fer. La decisió es va prendre després d'una reunió de 7 hores a Barcelona i ara queda en mans de la militància, que podrà votar telemàticament durant 24 hores i el resultat es farà públic demà dilluns.
0: Seguim parlant d'aquest avançament de les eleccions generals que obliga a moure fitxa els partits i definir les seves estratègies per afrontar una campanya que també tindrà repercussions en la política catalana. Quins missatges prioritzarà cada formació i quins temes centraran en el debat electoral?
1: El professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, explica quines seran les estratègies que assumirà cada partit en la campanya.
5: Cada partit voldrà centrar-ho en un àmbit. Està clar que el Partit Socialista, si té bons assessors, i els té, el que farà és centrar-ho no només en habitatge, però sí en habitatge, ocupació, temes socials, en allò que mobilitza el seu electorat i que desmobilitza l'electorat de Vox i del Partit Popular. En canvi, Partit Popular i el Partit Popular parlarà sobretot de encara del tema que coeja de Ceuta i Vox parlarà d'immigració i d'inseguretat. Això, cada partit vol que es parli dels seus temes.
1: Una entrevista que podreu seguir completa al programa Ciutadella aquest diumenge a 2:15 de la nit a la vostra televisió local i a la plataforma de xarxa Més.
0: I encara un darrer apunt polític, perquè l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament.
1: En un escrit confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació del 1 d'octubre com amb l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no aplicar encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment.
0: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
1: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís minuts després de 10:45 i per causes que encara s'investiguen, els dues motos han xocat i un dels conductors ha mort.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas un altre motorista que va morir ahir a la C-65 a Girona. En el seu cas, l'avís per part dels Mossos es va rebre poc abans de les 7 de la tarda.
1: Per coses que s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència d'aquest accident, el motorista va morir, mentre que els quatre ocupants del turisme van resultar il·lesos. La víctima, un home de 50 anys i veí de Salt. Amb aquestes dues, ja són 98 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I encara en un altre accident de trànsit, aquest matí entre dos turismes a l'AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, que ha deixat quatre persones ferides.
1: Segons el sistema d'emergències mèdiques, els dos ferits han estat traslladats en estat greu a l'hospital per Taulí de Sabadell, mentre que els altres dos han anat a l'hospital de Mollet en un estat menys greu. Els bombers han rescatat també dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles i el sistema d'emergències ha atès en total 6 persones, dues de les quals no han necessitat assistència mèdica.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana. Concretament, són 11 a Almacelles, al Segrià i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat.
1: Tot i que s'havien detectat alguns casos a Catalunya, els d'Almacelles són els primers casos registrats en èquids a Lleida des del 2020. Aquest virus es transmet sobretot pels mosquits mentre les aus fan de reservori.
0: Agricultura explica que és complicat evitar-ne l'entrada i tampoc és viable erradicar-lo del medi ambient. El departament assegura que treballa per prevenir, rastrejar i detectar els casos i informar a Salut per tal que controli al seu torn un eventual contagi a persones.
1: La febre del Nil Occidental és una malaltia infecciosa vírica que moltes vegades no té símptomes. Tot i això, en alguns casos pot provocar febre, mal de cap, dolor muscular o malestar general.
0: I avui parlem també d'astronomia, i és que el Parc Astronòmic de Prades, al Baix Camp, ha tornat a captar un fenomen auroral al cel de les muntanyes de Prades, i és que aquesta matinada s'hi han pogut fotografiar una emissió d'arcs vermells aurorals estables, un fenomen atmosfèric relacionat amb l'activitat geomagnètica que es manifesta amb una resplendor vermellosa.
1: Tot i que aquesta vegada han estat molt més feble que en altres ocasions, els responsables de l'observatori han destacat la singularitat de l'albirament. És la tercera vegada en poc més de 2 anys que el Parc Astronòmic aconsegueix fotografiar un fenomen d'aquestes característiques, amb la coincidència que tots 3 episodis s'han produït un dia 10. El primer va ser el 10 de maig del 2024 durant una de les tempestes geomagnètiques més intenses d'aquestes darreres dècades, que va permetre veure emissions vermelloses de Prades. El segon va arribar el 10 d'octubre de l'any 24, arran d'una nova tempesta geomagnètica que va causar aurores i emissions SAR.
0: I passem ara també pel Parc Astronòmic del Montsec, que viu avui l'Equador del 12è Festival d'Astronomia per apropar l'univers i la ciència a la ciutadania i fomentar el turisme de les estrelles.
1: L'equipament gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha programat activitats tant diurnes com nocturnes per a totes les edats, com sessions de planetari especials, tallers i visites guiades.
0: Obrim plana local. Comencem a Palamós i Sant Joan, que licita la construcció de 60 pisos públics de lloguer assequible. L'Ajuntament del municipi empordanès espera que aquestes comencin abans d'acabar l'any i que els habitatges estiguin a disposició al 2028. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
6: Les fundacions promotores dels pisos públics de lloguer assequible que es construiran al carrer de Núria, Palamós i Sant Joan ja estan en la fase de contractació de les obres. Es tracta d'un total de 60 unitats de protecció oficial promogudes i construïdes per dues entitats sense ànim de lucre. L'objectiu és que les claus es puguin lliurar l'any 2028. Raquel Gallego és la regidora d'habitatge de l'Ajuntament palamosí.
7: Estem en aquests moments que les fundacions ja estan licitant les obres, per tant, recordem, dret de superfície, van fer tota inscripció notarial, ells van demanar finançament a l'ICF, per tant, ja tenen llicència municipal i, per tant, en les properes setmanes, segons ens informen, començaran ja les obres.
6: D'aquestes promocions d'un total de 60 habitatges de lloguer assequible, un mínim de 4 unitats s'han de reservar per a perfils de vulnerabilitat social.
0: Parlem ara de caça. Els caçadors estan cada cop més acostumats a les temporades llargues. Les necessitats de control poblacional i la protecció dels conreus està fent que cada vegada hagin de sortir més sovint.
1: Diuen, però, que perjudica els gossos perquè han de fer un sobreesforç. Un any més hauran d'estar molt atents a la pesta porcina. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: La primavera plujosa ha fet que hi hagi més menjar bosc pels senglars, tot i que els mesos secs d'estiu han fet que aquests últims baixessin a la plana. Ara com ara no se sap com anirà la temporada de caça, però el que sí se sap és que en zones com la Garrotxa els senglars es concentren en zones concretes i en funció d'això la densitat és més o menys significativa. El que sí que constaten, però, des de la Federació Catalana de Caça és que cada any veuen com les temporades s'encavalquen les unes amb les altres, i és que les necessitats de control de població o el reforç de batudes per evitar atacs als camps de conreu són cada vegada més necessaris. Cacen gairebé tot l'any i els gossos se'n ressenten. Joan Espona és president de la Territorial Gironina de la Federació Catalana de Caça.
9: Venim d'una temporada, o sigui, ara aquests últims mesos, doncs, de molta secada, esclar, llavors amb la calor que feia i el bosc, el que era sec, doncs és un gran problema per poder, doncs, fer la feina tal com Déu mana. Per què? Perquè el que fem és no tenir en compte dels nostres gossos, no? I ens preocupa, el que tenim gossos és molt preocupant.
8: Un col·lectiu, el dels caçadors, que també lluita per poder garantir un relleu generacional.
0: I fem una darrera aturada a Agramunt i les Garrigues, que són avui més a prop després de l'agermanament que s'ha fet entre la DOP Oli i les Garrigues i la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt, en un acte que ha tingut lloc en el marc de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Des de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus.
10: Amb la voluntat de segellar una aliança estratègica entre els dos productes, l'oli amb la DO més antiga d'Espanya i la IGP Torró d'Agramunt, la única de Lleida, avui s'ha fet a Agramunt l'acte d'agermanament, una relació que ja va començar el passat mes de gener en el marc de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques. El director de la IGP Torró d'Agramunt, Jordi Martí, indica que la unió de les dues denominacions suposa enfortir els dos productes.
11: Suposa unes sinergies molt importants perquè podem anar al mercat de la maneta. L'oli és una cosa que es consumeix tot l'any. El torró ara el comencem a desestimar estacionalitzar i també es consumeix tot l'any, i és important fer actes conjunts, show cookings, degustacions i de la mà, no sol amb l'oli, sinó que també amb el vi, Pere de Lleida, etc.
10: No serà aquest l'únic reconeixement que tindrà lloc avui a la fira, ja que a la tarda es farà l'acte de commemoració i entrega del 25è Torronaire d'Honor, acte solemne en el que els menestrals del Torró homenatgen a una persona, entitat o administració que ha treballat per difondre el Torró d'Agramunt.
0: Obrim ja el bloc cultural i parlem de castells, perquè la plaça Vella del Vendrell està acollint a hores d'ara la Diada Castellera de Santa Teresa, on hi estan actuant la colla jove Xiquets de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els Nens del Vendrell. A peu de plaça hi tenim des de Ràdio El Vendrell el Lolo García. Lolo, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs sí, segueix bategant la Diada de Santa Teresa al ritme dels grans castells que les tres agrupacions congregades regalen a la nombrosa afició congregada al cor del Vendrell. Els Nens han tancat actuació igualant la millor diada de la temporada, justament la que van assolir dissabte passat al concurs, i ben carregats de moral després d'un any un pèl irregulars. Els de la camisa vermella han ajuntat novament el 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8, tres castells, sobretot els de Camp Alta, molt més sòlids que els de la setmana passada, tot i haver-los de lluitar igualment. La diada segueix per les altres dues colles convidades. De moment, la jove de Tarragona han tancat rondes afegint el 3 de 9 en forra a la torre de 9 en forra i manilles i el 5 de 9 en forra dels dos primers actes. Els de la camisa morada han arrodonit amb un bàsic de nou treballat, tot i que sense gaires dificultats, la seva presència al Vendrell, això sí, pendents dels pilars de mèrit. mèrit. Finalment, els minyons de Terrassa han calcat els tarragonins repetint Ordre i Castells. Torre de 9 amb Forra i Marinilles, 5 de 9 amb Forra i un 3 de 9 amb Forra, que just en aquest moment han acabat de defensar a la plaça vella del Vendrell. Caldrà veure ara si també hi haurà un doblet d'espadats de 8 amb Forra i Manilles. Una diada concorreguda i amb un temps que ha acompanyat l'espectacle.
0: Moltes gràcies, Lolo, i com bé ens expliques, diada més que notable aquesta de Santa Teresa a la plaça vella del Vendrell. Canviem de tema, parlem ara del documental Pere Casa Coberta, Sprinter en Cat, ja que s'ha emportat el premi a la categoria de documentals dels Premis Oriana.

0: La selecció a aquests guardons se suma al recorregut que el documental està fent després de la seva estrena.
1: La producció ha estat seleccionada en diversos festivals internacionals i aquesta setmana va guanyar el Grand Prix del Nike International Sports Film Festival de Batumi a Geòrgia. També forma part de les seleccions de l'Eslovènia i del Festival Sport Film Liberec de la República Txeca. El documental està coproduït per el Nou ETV, la xarxa televisió espanyola i 3CAT i explica la història de l'atleta de grup Pere Casacuberta, que el 1984 es va proclamar campió del món junior de cross als Estats Units.
2: De la necessitat d'èxit.
3: Contraatac de Pere Casacuberta.
4: Fue espectacular, una hazaña.
5: Hi va haver-hi un boom mediàtic, és que de tots els mitjans de comunicació, inclús no esportius.
0: Tenim encara un apunt més en clau cultural. Marxem fins a Sant Cugat del Vallès, que ha celebrat una nova edició de la Trobada Trabucaire, una jornada que omple els carrers de la ciutat de pólvora i galejades. Des de Ràdio Sant Cugat ens ho explica Sergio Morales.
6: La trobada ha reunit els trabucaires de Sant Cugat i quatre colles convidades en una programació que ha combinat activitats familiars, una cercavila i una galejada conjunta per tancar la festa. La part final de la jornada ha tingut un component reivindicatiu. S'han dedicat uns instants de silenci i una galejada a la Mari Carmen i a les persones afectades per la crisi habitacional. Marc Puiggarí és cap de colla.
7: En aquests moments el tema d'habitatge estava molt candent. Llavors creiem que el mínim és donar un micròfon a tota aquesta bona gent del sindicat dels llogaters, que estan fent molt bona tasca, estan evitant desnonaments, que aquí s'han cobrat, encara ho patim, i de debò, tota la força cap a ells.
6: També hi ha hagut moment per als reconeixements. En aquesta ocasió, els trabucaires de Sant Cugat han distingit Cal Temerari amb el Premi al Trabucaire de l'any i els Caparrots amb el Premi al Trabucaire d'Honor.
0: Són les 2:50. Anem a parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
1: Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Capil, Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. L'equip de Simeone va guanyar el camp de l'Alavés per 1-2, mentre que els blancs van superar el Villarreal amb un solitari gol de Diomandé, en un partit on Vinícius va tornar a ser el protagonista en clau negativa. I és que el Brasil va ser expulsat després que el VAR veiés com estirava els cabells un rival en una jugada que ell mateix havia fet acabar en gol.
0: Canviem d'esport, ens anem ara al waterpolo. Tenim cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina i tenim ja bones notícies des d'ahir, perquè Sabadell i Terrassa ja estaven classificats matemàticament abans del duel directe que han disputat avui, on només faltava decidir qui acabava com a líder de grup. Tenim en directe des de Ràdio Sabadell el Pau Vituri. Pau, bon dia, qui s'ha endut la victòria?
9: Molt bon dia, doncs se l'han dut l'Astralpool Sabadell amb total mereixement, amb total comoditat. Ha guanyat aquest derbi per 10 a casa a Canllong davant el Terrassa en un partit que ha arribat a dominar 14-2 al tercer quart després de marcar 10 gols de forma consecutiva. Aquí el criteri arbitral ha tret de polleguer a les locals, molta diferència d'expulsions, 17-6, i això ha permès les agarenques maquillar el marcador fins a aquest 17-10 final. Però com dèiem, tots dos, Sabadell-Terrassa, seran demà a les 10 en el sorteig de la fase de grups d'aquesta Champions, que comptarà amb fins a 5 representants catalans, sumant-hi Sant Andreu, Mataró i Catalunya.
0: Moltes gràcies, Pau, i com veiem, ple dels equips catalans amb 5 de 5 classificacions per a la màxima competició continental femenina de waterpolo. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arrencava ahir amb males notícies pel bàsquet Girona, que va sortir apallissat de la pista del Breogán amb un marcador final de 115-92.
1: Tampoc han tingut massa sort avui ni el Lleida ni el Manresa. Els lleidatans han perdut davant l'Obradoiro per 91-89, mentre que els del Bages no han tingut cap opció davant del Real Madrid pendent per 120-83. Ja de tarda la penya visita el Baskonia a les 6 i el Barça tancarà la jornada al Palau rebent el València a partir de les 7. Tenim la prèvia del partit de la penya des de Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
10: La sisa joventut visita la pista de líder de l'ACB, el Baskonia. És un rival que els últims anys ha estat víctima del seu butxí, que ha estat precisament la penya. Els verdinegres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final guanyant el Fernando Buesa Arena, on la penya s'ha endut al botí diferents partits. Un exemple és l'exhibició de Kyle Gael fa uns anys també als quarts de final de l'ACB i eliminant també el Baskonia de la Copa. Aquest curs els de Dani Miret van eliminar de semifinals de la Supercopa ACB a l'equip de Paolo Galbiati, un entrenador estimat per l'afició vitoriana. El Baskonia, però, ja té fitxat Velimir Perasovic des de l'estiu, esperant per fer el relleu. Des del joventut es centren en fer les coses bé, com explica Emir Suleimanovic.
11: Tenemos que tener ese objetivo que queremos ser mejores cada día y llegar bien al final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
10: Els verdinegres tornen a tenir les baixes ja conegudes de Yannick Crack i Ante Tomic per visitar la pista del sorprenent líder de l'ACB.
0: Seguim amb més bàsquet perquè la Lliga Femenina avui l'Espart Girona juga el partit corresponent a la tercera jornada davant del Jairis. També tenim la prèvia del duel, en aquest cas des de Girona FM, Jan Torrent.
12: Diumenge a 2:15 a Fontdejau torna a jugar l'Espart Girona. La primera victòria a la Lliga Femenina Andes està trigant molt en arribar. El calendari de les gironines és feixuc i de moment només podem sumar derrotes. El rival, el Jairis, entrenat per Bernat Canut, comença a agafar el ritme de creuer que solen agafar els seus equips i quan això succeeix és molt difícil superar-los. Les gironines no podran comptar amb Axel Mercerón, amb un esquins al peu, i Laura Quevedo, amb un edema ossi. I a més, s'han encès les alarmes perquè la gran estrella de l'equip, Illana Martín, no es troba al 100% a causa d'una caiguda en l'últim duel contra el Palma de Mallorca. El Celta, Araski, Lugo i l'Espart Girona són els únics equips que encara no coneixen la victòria a la Lliga Femenina Andesa. Demà, a 6:45 a Fontejau, nova prova de foc contra l'Ozono Global Jairis.
1: Mitja hora abans, a les 6, començarà el partit de l'altre equip català de la categoria, el Cadí La Seu, que visita la pista del Palma.
0: I parlem també d'esport inclusiu, perquè avui s'ha celebrat la segona jornada competitiva de la 13a edició dels Jocs Special Olímpics 2026, que s'estan duent a terme a Tarragona.
1: La cita reuneix a més de 1.600 esportistes procedents de 61 clubs de Catalunya, 11 comunitats autònomes i 7 països europeus. I des d'aquestes dades, l'edició amb seu tarragonina s'ha convertit en la segona més multitudinària de la història, només per darrere de l'edició de Barcelona 1992.
0: I acabem amb un apunt de motociclisme. Aquest matí s'ha disputat la cursa de MotoGP del Gran Premi de Indonèsia, al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per l'italià Marco Bezzecchi. El podi l'han completat dos espanyols, Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha recuperat a més el liderat del Mundial amb només 2 punts d'avantatge sobre Marc Márquez. El pilot cerverí només ha pogut acabar a la 6a posició. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
4: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
5: ¿Qué problema hay?
4: Algo cambió.
6: Se han puesto borde conmigo porque son blancas.
4: Quería saber quién radicalizó a mi amiga. Nosotros.
3: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
7: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
8: ¡Ya basta!
9: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
10: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
3: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
11: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
12: Bienvenido.
13: Creo que necesito uno más grande.
12: ¿Qué te parece?
14: ¿Mami?
12: ¿Lista para salir?
3: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
14: Intentes enganyar-me.
12: Bella, soy yo. Soy mamá.
15: Continguts en xarxa.
0: Són les 3.
16: Badalona 94.4.
17: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
18: Hello, Jazz It audience.
19: Welcome to Jazz It.
18: Jazz It.
20: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
21: Si sou persones aficionades al jazz, segurament ja sabreu que l'edició d'enguany del Festival Internacional de Jazz de Barcelona ja està oficialment en marxa i que aquest 2026 es compleixen 60 anys de la primera edició. Una edició que es va celebrar entre els dies 3 i 6 de novembre de 1966. El nostre temps de jazz d'avui, el nostre Jazzit, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, el dedicarem a recordar alguns dels concerts de jazz que es van celebrar a Barcelona als anys 50 i 60 i que van portar que, a la tardor de 1966, s'acabés creant el festival. Comencem amb el pianista Willie the Lion Smith, que va actuar el dia 7 de febrer de 1950 en el Casal del Metge, un edifici d'estil noucentista que es troba a la

Segur que heu identificat Summertime, la composició dels germans Gershwin que acabem d'escoltar en la interpretació del pianista Willie de Lion Smith. Si fem una mica d'història, us podem explicar que el jazz va arribar a Europa en acabar la Primera Guerra Mundial i la seva porta d'entrada principal va ser la ciutat de París, des d'on es va escampar com una taca d'oli per la resta del continent. En aquell moment, París i Barcelona tenien molta relació i està documentat que l'any 1919 ja hi havia orquestrines locals que havien incorporat els nous ritmes americans al seu repertori. Era música 100% ballable i amb un caràcter tan lúdic que molts intel·lectuals la veien com un divertiment, diguem, interessant, però era una música allunyada del fet pròpiament artístic, deien. Aquesta idea i la recerca de la puresa del jazz original van fer que l'any 1935 es creés el Hot Club de Barcelona, una associació per la difusió del que ells creien que era el jazz autèntic, el jazz nord-americà. Van organitzar un primer concert amb figures internacionals el 29 de febrer de 1936, però l'esclat de la Guerra Civil i l'arribada de la dictadura franquista van fer impossible la seva continuïtat, o com a mínim la continuïtat de les seves activitats. Això es va trencar l'any 1950, quan, com hem explicat, van portar a Willie de Lion Smith. Un altre músic americà que va venir a Barcelona de la mà del Hot Club va ser el trompetista Bill Coleman l'any 1952. Feia 2 anys que s'havia instal·lat a París, a França, on s'hi quedaria fins a la seva mort l'any 1981. Bill Coleman havia nascut l'any 1904 a París, però en aquest cas no és la capital francesa. És una ciutat que es diu així i que es troba a l'estat de Kentucky, als Estats Units.

0: This is Luther Allison from New York City, currently in Terrassa, Spain. And make sure you listen to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I seguim recordant concerts de jazz celebrats a Barcelona durant les dècades dels 50 i 60. Podem dir que esdeveniments precursors del que seria posteriorment el Festival de Jazz. Al febrer de 1953, el Hot Club va presentar en el cinema Windsor Palace, de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, el trompetista Dizzy Gillespie, figura clau del jazz modern i pare, al costat de Charlie Parker, de la tendència anomenada bebop. I és exactament en aquests termes que el van presentar, dient que el Hot Club donava cabuda a totes les diferents facetes del jazz. No sabem si es van ocupar les 1.478 butaques que tenia el local, però sí que podem dir que va ser un èxit considerable i que es van omplir autocars des de diferents localitats catalanes, com Granollers o Mataró, per assistir-hi. Ara us portem una versió de Oh Lady Be Good, de Dizzy Gillespie i el seu grup, gravada a la Sala Playel de París, aquella mateixa gira de 1953.
2: Thank you, ladies and gentlemen. Now I'd like to feature our vocalist, Joe Carroll, who will sing Oh Lady Be Good. If you can't be good, bebop.

0: Dizzy Gillespie, Oh Lady Be Good, gravació de 1953. Segurament el concert, en aquest cas concerts, més multitudinari i famós dels que va organitzar el Hot Club de Barcelona als anys 50, va ser el que va portar a la nostra capital el rei del jazz, Louis Armstrong, i els seus All Stars, amb la cantant Velma Middleton. Era pràcticament Nadal, els dies 22 i 23 de desembre de 1955, i Armstrong venia per fer dos concerts diaris, pels que ja s'havien venut totes les entrades. La història és de sobres coneguda. El dia 22 es van haver de suspendre perquè l'avió que havia de portar els músics des de Roma no es va poder enlairar per la boira que hi havia a la capital italiana. Així que l'endemà, el dia 23, Armstrong i la seva colla van haver de fer tres concerts en un mateix dia per minimitzar els efectes de l'anul·lació. Curiosament, els concerts es van gravar i l'any 2000 la discogràfica barcelonina Fresh Sound els va editar en un CD doble. Allà s'hi pot sentir, per exemple, aquesta versió de That's My Desire que sentim ara amb la veu de Melba Middleton.
1: Well, at this time, Lorne, I'd like to do a recording of That's My Desire.

Els All-Stars de Louis Armstrong, gravats en directe a Barcelona, en el Windsor Palace, el 23 de desembre de 1955. That's My Desire, amb Velma Middleton a la veu. Un altre músic nord-americà que va tenir molt d'èxit a casa nostra va ser el vibrafonista Lionel Hampton. Tant és així que en el termini de poc més d'un any, entre 1955 i 1956, ens va visitar dues vegades. El concert, hauríem de dir concerts, també en aquest cas, que ens interessa més són els de març de 1956, que es van dur a terme també en el Windsor Palace. I ens interessen perquè va ser en aquesta visita que a Lionel Hampton li van presentar el pianista barceloní Tete Montoliu, que tenia 21 anys. Van tocar junts i Hampton va quedar impressionat amb aquell jove català que tocava i sentia el jazz com els americans. I no només van tocar junts, també van gravar. Aquí els teniu amb Toledo Blade.

0: Bonsoir à tous, c'est le guitariste Favino Laurier de France. Je vous conseille à tous vivement d'écouter l'émission Jazz It en Catalogne, c'est ça. Et je suis moi-même en fin de concert à Barcelone au festival Django LH. Et encore une bonne soirée à vous tous.
1: Seguim a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i seguim repassant concerts de jazz a Barcelona als anys 50 i 60. Ara ens aturem l'any 1956 i tornem a anar al cinema Windsor Palace, que, evidentment, a part de la pantalla de projecció, ja que era un cine, també tenia un escenari. Dies 2 i 3 d'octubre, una altra figura inoblidable ens visita, Count Basie, que l'any 1956 es trobava en un moment pletòric, amb l'orquestra renovada i dins d'una gran gira europea amb totes les entrades venudes. Un altre detall a destacar és que el fet de celebrar concerts en el cinema Windsor Palace no és ni molt menys una casualitat. El gerent del local era el senyor Alfredo Matas, que va ser una de les persones que van recuperar el Hot Club després de la guerra, i als anys 55, 56 i pràcticament fins als 60 n'era encara un dels directius del Hot Club. Durant aquella gira d'aquest any 1956, aquesta gira per Europa, Basie i els seus músics van gravar el disc Basie in London. La curiositat és que tota la música que es pot escoltar en aquest disc, que té un títol inequívoc, repetim, Basie in London, és a dir, Basie a Londres. Doncs tota aquesta música es va gravar en el concert de la ciutat sueca de Göteborg. Què té a veure Londres i Göteborg? No en tenim ni idea, però aquí teniu Corner Pocket.

Corner Pocket, la que vam d'escoltar interpretada per la Big Band de Count Basie, any 1956. I avancem en el temps per aturar-nos ara a l'any 1959, final de dècada, amb la programació de concerts de jazz a Barcelona consolidada, si voleu, concerts espaiats en el temps, però continuats. 6 de febrer de 1959, el trompetista Cootie Williams, veterà de l'orquestra de Duke Ellington, aterra a la ciutat, una vegada més en el Windsor Palace, per oferir un concert. Williams, en certa manera, va ser el cap de cartell general d'aquell any 1959. I ens porta Sliding and Gliding.

La música del trompetista Cootie Williams en un projecte a nom propi d'una figura que va assolir la fama com a membre de l'orquestra de Duke Ellington. Arribem a 1960 i en aquest moment l'empresari Joan Rosselló funda el Club Jamboree, el mes de gener d'aquell any. Rosselló veurem que es convertirà en una persona clau per al naixement del Festival de Jazz, però en aquest moment, 1960, encara és una mica massa aviat. Anem al 27 de maig d'aquest any. El Hot Club torna a ocupar el Windsor Palace amb l'orquestra de Quincy Jones, una formació que no només incluïa músics blancs i negres, sinó que també comptava amb dues noies. Fet realment estrany en aquell moment, o diguem, inusual en aquell moment. Teníem a la pianista Patti Bowen i a la trombonista Melba Liston. Liston es convertiria després també en una arranjadora excepcional. Es van gravar diversos concerts d'aquella gira europea de Quincy de 1960 i us hem portat la gravació del que van oferir a Lausanne, a Suïssa. Aquí teniu la balada que va compondre Benny Golson en memòria de Clifford Brown. Aquí teniu I Remember Clifford.

I Remember Clifford, per Quincy Jones i la seva orquestra, formació de 1960. L'any 1963 trobem un canvi d'emplaçament dels concerts i, per fi, el jazz torna al Palau de la Música. El 1963 va ser el trompetista Chet Baker qui el va ocupar, i el 1964 va ser el Modern Jazz Quartet que van portar el seu jazz de cambra i la seva elegància al Palau. En aquell moment, la distribució dels discos del Modern Jazz Quartet a nivell estatal la tenia la discogràfica barcelonina Belter. Un dels discos que va editar es titula The Sheriff. És del mateix any 1964 i conté aquesta cançó que comença molt suau i s'anima a partir del minut i mig aproximadament de la seva durada. Aquí la teniu, Mean to Me.

0: Hola a tothom, I'm Christian Sands, and you're listening to Jazz It.
1: I en el nostre repàs de concerts anteriors al Festival de Jazz de Barcelona arribem finalment a l'any clau, 1966. L'empresari i propietari del Club Jamborí, Joan Rosselló, pren el relleu i organitza diversos concerts en el Palau de la Música. N'hi ha tres que destaquen clarament, i dels tres, sens dubte, el primer va ser excepcional. Vam tenir l'orquestra de Duke Ellington i la cantant Ella Fitzgerald, que actuava primer amb el seu trio i després amb tota l'orquestra. En aquell moment, any 1966, aquest cartell era, segurament, el màxim que es podia demanar en jazz.
2: Hi, thank you. Isn't that pretty tune?

Duke Ellington i Ella Fitzgerald ens han portat Let's Do It. I així és com arribem al final d'aquest jazzit especial a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, un programa que, per acabar-lo del tot, ara us deixarem amb dues figures mítiques. D'una banda, Buddy Herman i la seva orquestra, que van actuar a Barcelona, en el Palau de la Música, ja us ho hem dit, el 15 de març de 1966. Els escoltarem amb Autobahn Blues, i després serà el pianista Earl Hines qui acabi d'exaurir els darrers minuts amb una balada. Fantàstic, That's You. Hines va celebrar el seu concert el 25 de maig d'aquell mateix any i en el mateix escenari, al Palau. El novembre posterior ja va veure com arribava la primera edició del Festival Internacional de Jazz de la ciutat. I amb aquest fragment de història del jazz us diem adeu l'equip habitual del programa, Jazzit. Jordi Bartomeu, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
4: Cosner Baskonia, a Sisa Joventut.
3: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
4: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
3: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: La ràdio d'una gran ciutat.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc de EBBO Sound Machine. I és aquesta banda que des de Londres lidera aquesta cantant nascuda a Nigèria, Eno Williams. Alhora també el guitarrista Alfred Bannerman des de Ghana o el percussionista Afla Saki, que també hem sentit en solitari aquí al programa. EBBO Sound Machine, que de fet ja des de fa uns quants anys, aquest és el seu sisè disc, van començar el 2010 i des del 2014 doncs van publicant discos. Potser els més coneguts han estat ara, venint cap aquí al passat 2024, Pull the Rope, Estira la corda. Però doncs aquest que acaben de publicar aquest mateix setembre, Chopping Mountain, doncs és el amb el que comencem avui. De fet, doncs el disc es diu així, Chopping Mountain, i el tema que hem sentit, Menso, i aquest altre en el qual col·labora Dele Sosimi, Give Me Peace.

down.

nou disc de EBBO Sound Machine, i podríem definir aquesta música d'alguna manera com una barreja de la música africana, de l'afrobeat i també del drum and bass dels anys 90. Per tant, un afrofunk electrònic, doncs això, amb ingredients de diferents ritmes africans. EBBO Sound Machine, amb Eno Williams, i en aquest cas l'única col·laboració d'aquest darrer disc, la de Dele Sosimi. Anem a buscar un tema anterior, són dos discos endarrere, i EBBO Sound Machine ho van petar amb aquest Electricity.

La nostra descoberta aquesta setmana és ben especial i ben esperada. És el nou disc de Raúl Rodríguez, en aquest cas acompanyant a Ratger, Ratgeri, el mestre de la balija, que és aquesta arpa tubular de Madagascar. Un músic, doncs, increïble, que porta tota la vida fent aquesta música especial de Madagascar i que és un antropòleg, un etnomusicòleg com Raúl Rodríguez, doncs, que el busca per fer aquest disc. Mandi bé. N'hem sentit un primer tema que, doncs, té un nom complicat, té un nom, diguem-ne, que de Madagascar es diu Afinda Findau. Bé, Raúl Rodríguez i Ratger, i és un disc meravellós. De fet, Raúl Rodríguez, que porta anys treballant amb el tres i buscant les connexions entre el son cubano i el flamenc, per tant, a una banda i a l'altra de l'oceà, en aquest cas se'n va a l'oceà Pacífic, a la gran illa de Madagascar, per buscar aquesta connexió amb Ratger. I sobretot això, que és tarpa tubular, que és un instrument increïble, que l'hem sentit aquí al programa diverses vegades, ja sigui amb Ratger o ja sigui també amb ell mateix, però formant part d'aquell trio que van fer Balaké Sissoko i Idris El Malumi. Això és aquell, es deia 3MA, perquè era Madagascar, Mali i Marroc. Bé, d'això és el que ja havíem sentit. Ara estem escoltant els singles que s'han publicat d'aquest disc de Ratger i Raúl Rodríguez. De fet, tots dos seran al Jamboree. Això serà aviat, relativament aviat, el 25 d'octubre. I, doncs, amb dos passis i, sobretot, doncs, això, la possibilitat de veure de molt a prop aquests dos músics fent aquesta música. Madagascar, avui, al Mixtures, amb Raúl Rodríguez. Mandi bé.

Rutger i Raúl Rodríguez, amb aquest disc que ajunta el tres flamenco amb la valija de Madagascar. De fet, és un projecte que va néixer ja fa temps, el 2019, a través d'una setmana flamenca a Madagascar, organitzada pel consolat a Antananarivo, la capital de Madagascar. Allà es van trobar doncs Raúl Rodríguez i Rutger i van començar a teixir el que ara és aquest disc. Bé, tenim una segona descoberta també protagonitzada per un veterà músic d'aquest estat espanyol com és Antonio Arias, baixista, cantant i líder de Lagartija Nik, que es va apuntar amb els ulls clucs a l'aventura amb Enrique Morente, l'aventura de Omega, doncs també porta anys treballant amb un projecte que en diu el Mapa del Trance. I en aquest Mapa del Trance, o Maplit, doncs té una importància cabdal la música nahua. La música nahua del Marroc, i ell, doncs, des de 2018, que treballant i investigant, per tant, totes dues descobertes tenen en comú aquesta inquietud i aquesta, doncs, investigació i descoberta de les connexions de la música. Per tant, Antonio Arias, investigant en la música nahua al Marroc, n'ha fet un projecte, acaba d'editar un disc i que també acaba d'estar present al mercat de la música viva de Vic. Mablit, Mapa del Trance, i aquest tema, Boabdil el Chico.

0: 104.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
3: Cosner Baskonia a Sisa Joventut.
2: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
3: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
2: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La ràdio d'una gran ciutat.
4: Són 4:45 de la tarda. Salutacions des de Vitòria.
5: A Condis, sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
6: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
7: Arriba el moment del bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
8: La penya en joc.
7: A partir d'ara, tota l'emoció de l'esport en directe.
9: Força penya!
8: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
7: Connectem amb el nostre enviat especial en aquest partit, Xavi Ballesteros.
4: Vitòria, on de moment va entrant gent. Fa molt bon dia, no fa fred, estem ara aproximadament a 19 graus de temperatura, però el que ha de pujar la temperatura és el Joventut, si vol guanyar avui aquí, sense Yannick Crack, sense Ante Tomic, i amb la incògnita fins a última hora d'Emil Soler-Ivanovic, que va tenir una rebrincada i ha estat dubte fins a última hora, però ha fet l'escalfament amb normalitat. Tot això ho explicarem amb el Jordi Abril, a les vies de so a les 6 de la tarda. Connectarem també amb el nostre company, amb el Ramon Duran, perquè el Badalona rep el Vilanova i la Geltrú, però ja amb nosaltres l'equip de retransmissions, amb la Carola Barriga i també el Daniel Muñoz. Carola, Daniel, bona tarda.
10: Hola, molt bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda.
4: Moltes ganes de viure aquest partit, que en els últims anys ens porta bons records. Les visites aquí, sobretot la temporada passada, vam eliminar el Baskonia. Després s'afegirà en aquesta retransmissió també l'Ivan Corrales, que s'ha desplaçat fins aquí, de moment encara no ha arribat, i per tant, doncs, d'entrada, abans de començar parlant de les seccions que tenim ganes d'escoltar, Daniel Carol, no sé si el Baskonia ha canviat suficient respecte a la Supercopa.
10: Una mica sí, no? Una mica sí, hauran entrenat més. Per exemple, durant la Supercopa, a les rodes de premsa, l'entrenador basc comentava, dels bascos, no, perquè no és basc, és italià, comentava que els hi faltaven entrenaments i els hi faltava engranatge, que de fet és el que diuen tots els entrenadors a principi de temporada, que no hi ha els automatismes que es necessiten per jugar. Però sí que és veritat que la penya troba un Baskonia molt més rodat, un Baskonia que està de ple ficat en Euroliga i serà un equip molt diferent.
4: Ara surt la penya sense Tomic i sense Yannick Crack, i el problema moltes vegades, Daniel, és que el fet de que no hi hagi aquests jugadors, jo deia, quina mala plata que tenim, que Soler-Ivanovic doncs també hagi tingut problemes, ja es va perdre el partit per el tema de ser pare, i em deien, bueno, tampoc no és tanta casualitat, perquè estem forçant aquest jugador per jugar de 5, no?
11: Però què vols dir? Que anem una mica justos de jugadors?
4: Home, joc interior segur.
11: Clar, bueno, clar, però el que passa que sigui pare sí que és una mica coincidència.
4: Això sí.
11: En qualsevol cas, el que jo crec que està claríssim és que sort que va arribar en Diaye, perquè era molt necessari. Em sorprèn que pot jugar menys de 5, vaja, del que jo pensava, o en Mirel utilitza menys de 5 del que jo pensava. Però sí, Soler-Ivanovic també per alçada hauria de ser 4 pur, però és un jugador molt fort, i jo el que segueixo esperant més, i em sap greu... no vull ser negatiu, però no sé si arribaràs de Cheatham. L'altre dia a la Champions contra els israelians va fer 13 punts, però jo tot i així el veig un jugador que s'amaga massa. Com ja ho comentarem, Nogués també jo crec que és un jugador que sabem que és expert defensiu, però ha de buscar una miqueta més cistella, perquè segur que anant cap a dintre pot ser fort. Vull dir que, com és normal també, tot just és la jornada 3 i la segona no hem jugat, vull dir que a poc els jugadors han d'anar trobant el seu espai.
4: Anem a repassar una miqueta com està aquesta lliga CB, perquè ahir es van jugar alguns partits, avui, déu-n'hi-do, la tova que s'ha endut Quins anars Manresa?
11: Sí, efectivament. Començant per dissabte, per això, el Coruña va rebre el Saragossa i va perdre també per una tova força important, 71 a 92. També va guanyar l'Unicaja 92 a 84 contra l'Andorra, que encara no ha sumat cap victòria, comença 0-2, i el Breogán va guanyar, comença molt fort.
10: Breogán molt fort.
11: Molt fort, no només va guanyar la penya, sinó que ahir també va guanyar el Girona, a més, per 115 a 92. Una bona victòria contra el Girona, que de moment porta un balanç d'una victòria i dues derrotes. Aquest matí, l'Obradoiro ha guanyat 91 a 89 contra el Lleida, que també porta una victòria en 3 partits, i, com deia en Xavi, el Madrid ha guanyat per gairebé 40 punts al Manresa, 120 a 83. El Madrid, que no ha començat molt bé en Eurolliga, el Ria va guanyar, però va 1-4. En canvi, el Lliga CB, de moment, comença tan poderós com sempre, un balanç de 3-0. I, finalment, aquest matí també ha jugat el Múrcia, que ha guanyat 77 a 90 contra el Tenerife, que porta un balanç de 2 victòries i una derrota. Aquesta tarda, a més de la penya, també juga a les 6 el Bilbao, que rep el Múrcia, i el Barça a les 7 tanca la jornada en un partidàs contra el València.
4: El Tenerife guanyant a Múrcia, a mi m'ha sorprès.
10: Ha estat un partit en el que els canaris han estat dominant tot el partit. És a dir, el Múrcia ho ha intentat, hi ha hagut un moment al tercer quart que s'han posat a 6 per sota, però en cap moment els de Sito Alonso han fet per guanyar. És a dir, sempre ha sigut Marcelinho, Huertas i companyia qui ha dominat el partit.
11: I això tampoc no parla del tot bé del Barça, que va perdre contra el Múrcia l'altre dia, també contra els Alguiris va perdre la Lliga, per tant, alguns dubtes.
10: Segurament perquè el Barça és un equip una mica en construcció.
11: És que és el que anava a dir, també s'ha de dir que, clar, em sembla que són 11 fitxatges, no? Llavors, segurament al principi li costarà, veurem a mitja
10: temporada. Jo crec que han de fer una mica de team building.
11: Sí.
4: Sí, correcte. Segurament. Veurem si ho aconsegueixen. El que vull saber és si avui la gent és positiva o no amb una secció, Daniel, que m'agrada molt, que és el pronòstic.
0: El pronòstic.
11: Doncs sí, avui parlarem amb Júlia Mateu, una mítica de Badalona, ha jugat a bàsquet a Maristes, al Cirgo, durant molts anys, i també ha sigut fisio de la penya. En part també ens interessa saber el que pensa, perquè va ser fisio dels categories inferiors de la penya, d'Isaac Nogués, que quan va fitxar per la penya, no sé quina declaració, vaig veure que l'Isaac Nogués deia que la Júlia li deia que ell no era un BTV. Que ell podia ser badalí, però no era BTV. I ella es queixava que ho era, que no, en qualsevol cas, ens cau molt bé tant l'Isaac Nogués com la Júlia Mateu, i ara ens dirà què pensa del partit d'avui.
12: Hola, bona tarda. Soc la Júlia Mateu i, buf, quina pressió això de decidir avui què passarà, perquè sí que vam guanyar la Supercopa, però considero que la Lliga no l'hem començat amb bon peu, amb aquella derrota i el partit aplaçat. Però, a posar-me la classificació i veure que anem setzens, crec que tenim un equip que és molt de la penya, que tirarà de cap i de cor, i que liderats per Dani avui tindrem victòria. Veig un més nou, sòlid. Veig també Ricky MVP, però compta amb Isaac Nogués avui despunts defensius i algunes boles robades d'aquelles que ens faran viure. Força penya i visca la cantonada.
11: Bé, doncs, ja heu vist que avui la Júlia pensa que guanyarà la penya. La setmana passada en Ramon Balaguer no la va encertar. Si avui la penya, la Júlia, perdó, l'encertés, seguiria concursant. I així anirem fent, a veure a final de temporada qui és la persona que ha encertat més setmanes seguides el pronòstic de la penya. Ha d'encertar si guanya o si perd l'equip, i també, com a molt, pot fallar un marge de 6 punts. Avui ha dit que guanyarà de nou, a veure finalment de com guanya la penya.
4: Jo, si guanyo en Dunya, firmo directament.
11: Home,
4: perquè tinc moltes ganes de...
10: Això és amarrar, Xavi?
4: Sí, sí, exacte. No, no, aquí jo crec que no guanyaríem. Com es diu el concurs? Ara me'n recordo, el concurs que fan a la televisió, que vas guanyant i vas passant, el típic, el de paraules.
11: El de paraula, el passapalabra?
4: No, el passapalabra és el passapalabra.
11: Bueno, no sé, és que no sé. Si
4: guanyes... A mi m'agrada més...
11: Atrapa'm si pots.
4: Atrapa'm si pots, eh? Atrapa'm si pots.
10: Jo també soc més fan de l'Atrapa'm si pots.
4: Sí. Doncs anem a l'univers verd i negre, perquè, evidentment, volem anar molt més enllà.
0: Univers Bressol.
10: Avui l'univers Bressol està molt ple. Tinc tres coses per explicar-vos. La primera és sobre la competició de Specials Olímpics, que s'ha jugat avui a Tarragona, on han participat dos equips del Joventut Fedamar. Un d'ells ha estat campió d'aquest torneig, imposant-se 26 a 22 al Asproseat. Per tant, victòria verd i negre. No sé si servirà o serà la manera en la que es puguin emmirallar els jugadors de la penya avui en aquesta, en aquest partit que començarà d'aquí una estoneta al camp del Baskonia. Segon univers bressol d'avui. Ens allunyem una mica, però és món del bàsquet i crec que és molt interessant. Les declaracions que ha fet Víctor Wembanyama aquesta setmana. Sabeu que a França està havent-hi moltes marxes, moltes manifestacions d'estudiants, sobretot de secundària, que estan demanant al govern que es posi les piles i que els instituts estiguin en condicions estructurals, és a dir, els edificis estiguin bé i es pugui fer classe amb normalitat, i també de professorat. Estan demanant que se supleixin aquelles baixes perquè, sobretot en instituts on hi ha situacions més complexes, falten molts professors i els estudiants consideren que algú els ha de fer cas i per això estan sortint al carrer i s'estan manifestant. Hi ha hagut manifestacions a Marsella, a París, a Lyon, etc. Doncs precisament des dels Estats Units, Víctor Wembanyama aquesta setmana, en una de les rodes de premsa que fan els esportistes de l'NBA, va comentar que dona tot el seu suport als estudiants francesos perquè creu que l'educació és allò, és un valor molt important que cal protegir i que està al costat d'aquests estudiants i els demana als governants francesos que es posin les piles. I per últim, un univers entre aquí i allà, que és indoor però outdoor, és la gent de Juguem a Bàsquet, que són, com sabeu, aquest grup que està demanant a la ciutat de Badalona i en concret a l'Ajuntament que es posi les piles amb les pistes de bàsquet que hi ha als diferents pavellons, les diferents places de la ciutat. Doncs bé, els de Juguem a Bàsquet acaben de rebre el suport de tres badalonins, no? Importants en el món de la CB. Pedro Martínez, Paco Redondo i Salva Camps, els tres membres de l'estaf tècnic del Real Madrid, s'han fet una fotografia aquesta setmana amb la gorra de Juguem a Bàsquet i l'han penjat a Twitter. Bàsquet a tot arreu, bàsquet a totes les places de Badalona,
4: Som molt de Juguem a Bàsquet.
10: Som molt de Juguem a Bàsquet i som molt de l'univers bressol.
4: Doncs univers bressol, Juguem a Bàsquet. Per cert, apuntem també la cistella que hi ha a la plaça de sobre de l'escola Jonfrau. Està bastant malmesa, eh? Apuntem-la, ja la van retuitejar perquè vaig veure que el penjaven, però tenen bastanta raó, eh? Vull dir, aquí ho hem de millorar perquè està una miqueta fotuda aquella cistella. Per tant, intentarem, aviam si entre tots plegats, però evidentment és molt important que hi hagi gent com ells per tirar endavant totes aquestes iniciatives que estàvem parlant. Abans de començar el partit, hem gravat fa tot just una estona el segon entrenador de la penya, Aleix Duran, perquè ens expliqués com veu aquest partit, aquesta joventut, la sisa joventut, Baskonia. Aleix Duran, segon entrenador de la joventut, pista complicadíssima al Fernando Buesarena, eh?
13: Sí, sempre és un camp molt difícil, un camp on es crea un ambient molt bonic de bàsquet i on el públic sap com anima el seu equip.
4: Aleix, ja sé que és molt reiteratiu, però torna a ser baixa Tomis, torna a ser baixa Yannick. En què condiciona en un partit tan físic, no?, contra un equip d'Euroliga?
13: Bueno, ens condiciona molt, sobretot perquè són dos jugadors amb tamany, que contra aquest tipus d'equips d'Euroliga, evidentment el tamany físic i la profunditat de banqueta són molt importants. A més, l'Emir ahir va tenir un mal gest en l'entrenament i està amb molèsties a l'esquena i evidentment doncs, això ens condiciona la rotació.
4: Ja és mala sort que passi i es repeteixin posicions interiors, no?
13: Bé, a vegades no és casualitat, a vegades són posicions que has de fer jugar més els jugadors, tenen menys descans i bé, aquestes coses passen. Bé, sembla que està bé, ara està aquí provant i sembla que està bé, però bé, no, mai és una bona notícia que el dia abans del partit hi hagin aquests imprevistos perquè és molt més difícil reaccionar.
4: Aleix, com arribeu en aquest partit tenint en compte que no va jugar contra Moravang Andorra, que la situació, la classificació posa que teniu 0 victòries encara que sigui circumstancial, no?
13: No, en tenim 0. El partit, aquell cap de setmana d'Andorra, jo crec que no ens va ajudar gens perquè necessitàvem ritme de competició, no vam tenir aquell partit, després el partit de l'altre dia de Champions, doncs, bueno, vam fer la feina, diguéssim, però no vam treure tot el que volíem a nivell competitiu i de to, i evidentment avui juguem contra un equip que és molt millor que fa un mes quan vam jugar contra ells a la Supercopa i necessitarem una millor versió que la que vam donar dimarts.
4: L'última ja és un escenari que
14: tot i que és molt difícil, tens bons records d'aquí, eh?
13: Sí, els precedents recents són molt bons, ara ho dèiem a l'entrar al vestidor, sempre quan entres en un vestidor, quan vas a jugar fora i entres al vestidor, normalment et venen ràpidament, no saps com, pensaments dels últims cops que has vingut, no? I aquí la veritat és que són pensaments bons perquè, si no m'equivoco, les tres... Bueno, no, els hem guanyat tres vegades seguides, però l'última va ser aquí i les dues anteriors a casa. Però sí que és cert que aquella classificació per les semifinals, guanyant aquí, va ser fantàstica i, bueno, ens porta molt bons records i també ens anima i ens fa creure a què ho podem repetir, lògicament.
14: Adéu, Joan, segon entrenador de la penya. Gràcies.
13: Gràcies, Xavi.
15: La penya en joc.
4: Doncs el Disturant, que ens donava algunes pistes sobre el que viurem avui, que estan entrant bastanta gent de la penya, bastants seguidors del Joventut, aprofitant que demà és festa. I, per tant, molta gent ha vingut a divendres o van venir ahir i hem vist moltes samarretes del Joventut a la graderia. No hi són de forma conjunta, tipus la cantonada o tipus fons verd i negre, però sí que n'hi ha molts escampats per aquest Fernando Buesarena. L'Alavés de futbol va jugar ahir contra l'Atlètic de Madrid i, per tant, avui hi haurà més gent aquí per no hi ha coincidència. Anem pel joc de les analogies, que, evidentment, tenim moltes ganes de conèixer.
15: El joc de les analogies.
11: Som-hi. Recordo, ara que tot just comença la temporada, de què anirà. És un joc que servirà per conèixer un parell de jugadors de l'equip rival. Els més friquis del basquetbol potser els coneixen, n'hi ha altres que no. I així ajudarem a això, saber una miqueta com juga cada jugador, comparant-lo amb un parell de jugadors de la història de la penya, història més recent o història més antiga. Avui comencem comparant a Kenneth Farid amb Tanoca Bert. Tens controlat, oi, Tanoca Bert?
10: Tanoca Bert, sí.
11: Home,
10: sí.
11: Com oblidar-lo, no? Bert era un autèntic animal a la pintura. Al llarg de les tres temporades que va vestir de verd i negre, va fer una mitjana, atenció, de 19 punts i 11 rebots per partit en els 33 minuts que jugava a pista cada dia. Els més puretes segur que el recorden, jugant amb un mocador verd al cap i trencant-se la samarreta a mig partit en un enfrontament en què es va escalfar, i ja sabem que els jugadors que s'escalfen es trenca la samarreta. Això va així. És un dels jugadors interiors més dominants de la història del club. I Kenneth Farid és un jugador nord-americà, també, de 2-3, que ha jugat 9 temporades a l'NBA, on va coincidir amb Rudy als Denver. Destaca per la seva capacitat atlètica, fins al punt que rep el sobrenom de The Manimal. I et pots imaginar que no és perquè sigui un amant dels gossets ni història, sinó perquè és un autèntic bitxo. Després de destacar, com deia, especialment els Nuggets, envoltat pel món en equips tan poderosos com el Panathinaikos, com el CSKA, també pels Cangrejeros de Santurce, com la setmana passada, tots passen per allà. I també l'altre jugador que comparem avui és Marcus Howard amb Damon Mallett. Que no t'agrada tant?
10: No sé. A veure si em convenç.
11: Damon Mallett era un base que va jugar 4 temporades a la penya en dues etapes diferents, del 2007 al 2009 i del 2014 al 2016. El més pur estil Allen Iverson era un base realment baixet que utilitzava uns pantalons 3XL d'aquells que li arribaven a mitja tíbia i que no devien ser molt còmodes per jugar, però ja sabem, amics, que el flow...
10: És el flow.
11: El flow ha d'anar per davant de tot. A les temporades que va jugar de verd i negre va rondar sempre els 10 punts per partir perquè quan volia les fotia de tots colors. Formava una parella de bases temible juntament amb un Ricky que només tenia 17 anys i era un d'aquests jugadors boti-boti que a vegades podia amassar la pilota durant 15 segons i picar-se-la al final. Si no notava, et posava molt nerviós, però si ho feia, cosa que passava sovint, t'havies d'aixecar la cadira i aplaudir perquè era realment espectacular. I Marcus Howard és un altre jugador molt baixet, encara més que Mallett, perquè no arriba ni a l'1,80, que surt a pista amb la missió d'anotar. Tant és així, de fet, que entre els seguidors del Baskonia s'ha guanyat el sobrenom a Twitter, i això és així, de El Enano Mete Puntos. L'anomenen així, cosa que em sembla molt divertida. Després de fer una mitjana de 28 punts a la universitat, va jugar dues temporades als Nuggets, i el 2022 va fitxar pel Baskonia. La temporada següent, el 23-24, va ser el màxim anotador tant de l'Eurolliga com de la Lliga CB, amb 19 punts per partit. Això li va permetre un supercontracte amb els bascos, que sembla que els últims anys no està acabant de mereixer. La penya haurà de vigilar amb ell, per això, perquè tot i que tingui les cames molt curtetes i fins i tot sembla que estigui una mica fofet, a vegades, si s'endolla pot anotar 30 punts amb triples des de qualsevol lloc.
4: Doncs En parlarem d'aquestes comparacions. D'entrada hem de dir que Marcus Howard no jugarà el partit d'avui. Està apartat perquè, en principi, estan negociant que fitxi per un altre equip. És cert el que deia el Daniel, que té un contracte supergran. Qui sí que podem parlar de Trocaver és amb un dels que va ser company seu en el Joventut. Estem parlant de l'Ivan Corrales, que el tenim aquí. Ivan, molt bona tarda.
16: Molt bona tarda, Xavi.
4: Trocaver, com era Trocaver per la gent que no el coneixia?
16: Home, molt d'acord amb el que comentava el Dani. El Dani, no, un jugador que dominava molt, moltíssim a prop de cistella, i jo crec que va ser en el seu moment un gran encert de fitxatge amb l'època amb la que va tornar l'Alfred Julve a ser entrenador del primer equip. I jo crec que aquella temporada la tripleta d'americans, que era el Tanoca amb l'André Turner i amb l'Andy Toulson, era una gran tripleta que jo crec que va ajudar moltíssim a recuperar un ideal, un esperit que potser s'havia perdut una mica després de la consecució de la Lliga Europea. I el Tanoca, doncs, era un jugador diferencial a prop de la cistella. També era diferencial al vestidor, que era això, era un altre tema, perquè era un jugador, doncs, de vegades amb un caràcter una mica especial, no? Però bueno, això ho teníem molts, i jo també m'incloc en aquesta definició. Però sí que va ser un jugador que jo crec que va impactar moltíssim a la nostra lliga, i que després a Europa va tenir una gran carrera. Però jo crec que la gent de la penya el recordem per fer una gran feina, sobretot a prop de cistella. Tenia bona mà per llançar de 3, perquè també, sobretot de la posició central, llançava també triples, però a prop de cistella era un jugador molt gran, i amb espai, doncs, era un jugador diferencial.
4: Sens dubte, un dels millors americans que han passat per la Joventut. Després en parlarem amb l'Ivan Corrales, de per què era especial en el vestidor. En aquella penya que hi havia Andy Toulson, André Turner i Trocaver, hi havia de cap de premsa Miqui Fornés, que aquesta setmana ha estat a Ceuta. A Ceuta, què ha anat a fer Ceuta? Hem parlat amb ell perquè ens ho expliques.
17: I estem amb una llegenda, amb el Miqui Fornés. Miqui, molt bona tarda.
18: Hola, molt bona tarda.
17: Què has fet aquesta setmana passada que m'arribaven per les xarxes que Miqui Fornés havia fet un pas endavant, i havies anat a on?
18: A Ceuta. Vaig viatjar divendres a Màlaga amb avió, i Màlaga a Ceuta amb helicòpter. I a Ceuta vaig perquè la Federació de Bàsquet de Ceuta, a través d'un amic meu que treballa amb ells, em proposa fer una exposició fotogràfica, aprofitant que és la gala de l'esport. Els envio un pendrive amb unes quantes fotos, i ells seleccionen 25 en gran format, i aleshores em demanen que jo vagi a la inauguració i que faci una xerrada d'una hora parlant sobre mi, les vivències, experiències, i va estar molt bé perquè m'han pagat totes les despeses, estava al Parador Nacional, i va ser molt, molt, molt gratificant per mi. El dissabte al matí el president Jorge Molinari em va portar a veure tota la playa del trampolín. Tot el que veiem per la tele no té res a veure amb el que jo he vist aquest dissabte a Ceuta. La gent amagada per les muntanyes, vivint en polígons industrials, en tendes de campanya. Vaig quedar al·lucinat. I aleshores vaig fer turisme, vam anar a visitar Ceuta. Jo havia estat a Ceuta quan vaig fer el servei militar a San Fernando, a Cádiz. Havia anat un parell de cap de setmana des d'Algeciras a Ceuta amb vaixell, amb Transbaleària. I coneixia del cap de setmana i tal. I del que he vist ara ha canviat tot. Són 40 anys després, ha canviat tot. L'experiència va ser molt bona, es van portar molt bé. I diumenge a la tarda vaig tornar també l'helicòpter fins a Màlaga, i Màlaga a Barcelona, que va sortir dues hores de retard, però he viscut una experiència increïble. I molt content amb les fotos que la gent ha pogut anar a veure a la biblioteca, que estan posades allà fins al dia, fins 10 dies més, i després es posen al pavelló. El pavelló que tenen estan exposades allà.
17: Miqui, dues coses. Aviam, la primera, dius, ostres, no té res a veure el que està a la playa del trampolín de Ceuta, el que veiem per la tele, del que has vist. En quin sentit ho dius?
18: Mira, tantíssima misèria, tanta gent, tantes barraques de plàstic, cartrons, tota la platja, però més d'un quilòmetre de platja, tot allà, l'aigua contaminada, la sorra contaminada. Després, jo portava una càmera petita i des del cotxe anava fent les fotos i he quedat increïblement sorprès perquè el que veiem a la tele no té res a veure amb això. Continues posant la muntanya, el Monte Acho, i veus que hi ha que en barraques tot el camí, hi ha gent, nanos joves pel carrer demanant diners per menjar, donant voltes, un polígon industrial que ja està tancat perquè està ocupat per tota aquesta gent, i la nit de dissabte a diumenge ja van desallotjar molta gent que estava a la platja del trampolín. Es van enganyar, es van portar amb autobús a la frontera, i allà molts ja van marxar perquè veien que no tenien futur i que no anirien a la península. Molts nens petits, moltes noies, moltes senyores... Bueno, m'ha quedat sorprès.
17: Miqui, tu ets un referent també de la fotografia. Vas estar als Estats Units, el debut de Michael Jordan, i has fet un llibre, vas fer un llibre en el seu moment, dos llibres vas fer. Miqui, la fotografia ha canviat tant, realment?
18: Sí, pensa que el que jo he arribat a gastar-me en rodets de fotografia, revelar i fer les còpies en paper, jo tinc milions de fotografies, i ara, afortunadament, el digital pots descarregar, borrar, tornar a utilitzar. Això ens ha donat un avantatge increïble. També la màquina autofocus. La majoria de fotos que jo he fet ha sigut en càmera analògica que tenies que enfocar. Ara estic editant a la Fundació Fotografies Meves del Mundial de 86, que vaig estar a la seu de Tenerife i de Oviedo.
17: Doncs, Miqui, que continuïs la teva llegenda, evidentment, per tot el territori internacional, tot i que tu ets un badaloní més, que ens encanta. Merci.
18: A vosaltres, moltes gràcies.
19: La penya en joc.
4: Un grande, Miqui Àngel Forniés. El Miqui Forniés, és dir penya, és dir Badalona, és dir bàsquet, i és dir també juguem a bàsquet, ens encanta. També va ser el cap de premsa del Joventut que va guanyar aquella Copa del Rei a Lleó, era? On va guanyar?
20: Correcte, a Lleó.
4: A Lleó, amb Tanoca, Turner, Tulson, i qui va aixecar la Copa?
20: El nostre capi, el Jordi Villacampa.
4: Jordi Villacampa i Amorós, que avui és el seu aniversari. Va, Daniel, quants anys diries que fa? Jo dic 57. Veig tan jove, quants anys deu fer?
11: No, rondaria aquella xifra, 59 o 60.
4: 59. Tu què dius, Carola? Tu que ets més...
10: Jo anava a dir-te que 57 no.
4: 57 no?
10: Anava a dir-te 57 no. En fa 63.
4: 63 anys! Com es cuida, com es salva el bandido. Està espectacular.
10: Està estupendo, ho he de dir. Una vegada, en una transmissió, em vaig ficar amb ell, vaig dir que no estava en forma, i he de dir que, d'aleshores cap aquí, ha fet una feinada.
11: Home, i una melena que té.
10: I que està estupendo.
4: El gran capità de la penya, una de les llegendes. Anem a tancar aquesta prèvia amb els 4 graus de separació.
19: 4 graus de separació.
10: Doncs avui vaig Dante Tomic a Paul Preston. I abans de començar, us diré qui és Paul Preston. Segur que molts ho saben, però per si de cas, Paul Preston és un MVP de coneixements d'història. És un gran hispanista. És especialista en la Guerra Civil Espanyola. I tenint en compte que ens apropem a unes eleccions i que demà és el Dia de la Hispanitat, he pensat que el tema de la història ens anava bé. Per refrescar-la, diria jo, i per conèixer conceptes claus i dates claus. Doncs bé, he agafat Ante Tomic perquè Ante Tomic ha explicat públicament en diverses ocasions que li agrada molt la història i llegeix molts llibres d'història, i he dit, com podrien arribar a connectar Ante Tomic i Paul Preston? Doncs mireu, és molt fàcil. Ante Tomic va jugar amb Àlex Abrines. Àlex Abrines va ser entrevistat pel periodista de Catalunya Ràdio, Roger Escapa. I Roger Escapa ha entrevistat a Paul Preston. Ja ho teniu, Dante Tomic a Paul Preston.

0: aquesta cançó de Sílvia Pérez Cruz perquè fa referència a la Guerra Civil Espanyola. Vaig preguntar a en Tomic si ha llegit alguna cosa sobre la Guerra Civil i em va dir que no, sobre la Guerra Civil no, però sí, sobre conceptes històrics d'Espanya, sí, ha llegit Pàtria de Fernando Aramburu.
1: Doncs ens encanta, i ens encanta també Sílvia Pérez Cruz. Quina veu espectacular. Tot a punt per començar. Ja tenim els protagonistes damunt del parquet. Recordeu, a 6, Badalona, Vilanova i la Geltrú. Per part del conjunt del Baskonia, amb el dorsal 1, Lawson, amb el 2, Simons, amb el 3, Stewart, amb el 4, Duarte. 6, Jokić Mović, amb el 7, Kurucs, amb el 9, Sedekerskis, el 10, Spanolo, amb el 12, Bolt, amb el 21. Aviam, aquest m'acaben de treure... M'acaben de treure els jugadors. Per tant, amb el dorsal 13, 21, Santos, 25, Fritsch, i amb el 35, Foret. Per part de la 6 de Joventut, amb el 3, Ellis, amb el 4, Ndiaye, amb el 9, Ricky Rubio, 10, La Provítola, 12, Hackenson, 18, Alex Reyes, 19, Sulemanovic, 20, Adrián Torres, 32, Isaac Nogués, 34, Diego Niebla, 35, Birgander, 55, Sherman. Per part del conjunt brasiler, amb Dani Miret a la banqueta, acompanyat per Aleix Durant i Albert Canyelles, el delegat Adrià Delgado i l'afició, el Joan, i també veig l'Òscar, l'Oriol Daudé. Per tant, aquí tenim tots els protagonistes. El partit està a punt de començar.
2: Supermercats Condis patrocina aquest partit. La penya en joc.
1: I el salt inicial saltarà Simon Virgander, aquí li exigim més. Pilot en l'aire, comença el primer quart, aquí al Fernando Hues Arena.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
1: Ja es confirma, i és l'Oriol Daudé i el Joan Fuster, els dos aficionats que estan avui aquí. Pilot interior, ha començat ja el partit. La primera pilota és Pau Bascònia, llença de 3, no nota, rebotes de Ricky Rubio, la penya que surt, Enrique Lapro. Per tant, comencem ja amb els dos cracs a pista, junts, Joel Reyes, Chinaman i també Simon Virgander, amb una samarreta sota la samarreta de joc, una samarreta d'escalfament, no facis de fred. Girant, girant, llançament al bàsquet, allò que dèiem, Carola, Daniel, aquest revers, hi hagi un jugador de metre i mig o de dos metres, sí.
0: Sense cap mena de dubte.
1: Atacant ja el conjunt del Baskonia i intentant aquí pressionar Simon Virgander lluny del cèrcol. Santos, un del jugador que sembla que pugui haver canviat una mica de la dinàmica de l'equip. Kurucs, Kurucs, step backs, hi ha la falta baix de Chiram, i també n'esperem bastant d'aquest jugador. Jo, Carola, soc bastant crític amb Chiram, eh?
0: Jo m'esperava una miqueta més. Potser no l'he conegut prou i potser li he de donar un marge, però de moment crec que està per sota.

0: Chiram, a pal baix, davant d'Espanolo. Revers, llançament i el bàsquet. De moment, 0 punts. El Baskonia, 4 Chiram, la penya guanyant 0-4. Daniel, buscant aquesta situació clarament, eh?
1: Sí, jo no sé si és casualitat o que d'entrada Miret deia de buscar-lo. Jo crec que l'han trobat molt bé i que ell també ha sigut... ha tingut una confiança que jo normalment no li veig.
0: El llançament triple de Kurus que anota el triple Kurus davant de Chiram i per tant de moment es monopolitza en aquest emparellament jugant Ricky amb Chiram. Ivan, per què creus que juguen junts ja d'entrada l'Apro i Ricky? Perquè això semblava que no seria molt habitual.
2: Sí, jo crec que el que busca el Dani segurament és consistència des de l'inici de partit i ofensivament doncs, poder atacar la defensa del Baskonia. El Baskonia vam veure l'altre dia el partit contra Basictas que durant molts minuts de lloc va estar bé, però després a la segona part quan van perdre una mica doncs, la consistència com a equip, és un equip que juga d'una manera una mica molt individualista, molt anàrquica, i això doncs, jo crec que a nosaltres amb el nostre lloc i la nostra estructura doncs podem castigar-ho.
0: Triple de Chiram que no toca ni el cèrcol. Ha llançat des de molt lluny però no ha tocat ni el cèrcol. Pilota que recupera el Baskonia, ataca un altre cop, molt en compte en Ferret, que se la juga a tres triple, l'estava flotant. Segon triple del Baskonia. Jo no sé, Carola, tu que ets entrenadora, si això de deixar 3 metres de distància és molt habitual.
3: La veritat és que no. De fet, una de les coses que sol fer la penya, per exemple, és treure molt els seus pivots en defensa molt amunt. Tomic i Birgander solen sortir molt amunt, que a vegades em fa pensar els costarà molt recuperar, però mira...
0: Per la pilota Ricky Rubio, que no baixa a defensar, i el bàsquet en contracop és d'Espanolo. Ara Kurus deixa anar el braç i l'Apro cau al terra. Parcial de 8-0 del conjunt del Baskonia, molt en compte amb aquest equip físic d'Eurolliga. Felicitem des d'aquí a l'equip de Fabián Telles, perquè la penya femenina ha sumat la seva segona victòria a la pista de l'Unicaja Mijas, 66-76, molt bon partit del conjunt verd i negre, en una pista complicada. Oculo, 13 punts, i Mixos, 11, han estat les dues millors jugadores de moment, 2-2 pel conjunt verd i negre. Birgander, el tap sobre Ferret, és increïble, Reyes se la juga a 3! Triplaco d'Àlex Reyes, el tap increïble sobre Simon Birgander, i el triple és de Reyes, triple! Subaru!
4: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
5: Subaru.
0: La penya que recupera la pilota al contracop, l'assistència de la Provítola d'esquena per a Chiram, que li treu la falta. Simons bàsquet, bàsquet de Chiram, són 6 punts consecutius, a més, falta personal. 2-1, espectacular de moment l'inici de Chiram. Se'n va a la banqueta Simon Birgander, se'n va a la banqueta Ricky Rubio, entra Lude Hackenson, entra també Emir Suleimanovic, i si anota el tir lliure addicional, Chiram entrarà en diaia perquè està preparat en la cadira de canvis. Ha de córrer la penya, Daniel, ha de córrer la penya. Carola.
3: És evident que quan corre treu prou benefici, i la Provítola i Ricky llencen molt bé la pilota, per tant no ho ha de desaprofitar.
0: 8-10 el marcador, se'n va la banqueta de Chiram amb 7 punts, diria. Daniel, repassem l'estadística de Chiram, la penya guanyant 8-10.
1: Sí, Chiram, ara no el trobo exactament, sí, porta en 3 minuts 7 punts, ha anotat els 3 llançaments de 2 que ha intentat, una aigua de trip, això sí, però li perdonem, perquè porta de moment 8 de valoració, en això no arriba a 3 minuts i mig.
0: Bàsquet de Ferret, de moment Chiram és qui es guanyaria, sens dubte, l'esmorzar a Can Bertran, Can Bertran, més de 100 anys elaborant, atenció a l'Apro, treu la falta d'Espanolo, més de 100 anys elaborant cada dia el seu gradó, croissants, ensaïmades, tornem-hi's, i el millor pa de Badalona a Catalunya, tot això podreu gaudir al bar amb un supercafé, infusions, sucs naturals o la teva beguda preferida, no us equivoqueu. Can Bertran, carrer Canonja Baranera, cantonada carrer del Carme, que és el mateix Can Bertran, carrer Cueta, cantonada carrer del Carme, Can Bertran.
6: Tot ho fem amb el millor producte.
4: A la cantonada del carrer d'en Cueta amb el carrer del Carme.
0: El bloqueig per l'Apro Vítola, l'Apro interior per Suleimanovic, bona passada i bones... No, falla des de sota. El que acaba de fallar ara Suleimanovic ha llançat amb l'esquerra, error, 10-10 en el marcador. Sedekerskis, el contracol, triple, tercer triple del Baskonia. I una altra vegada Ivan Corrales arribant en transició, però és que llancen sol.
2: Sí, ha faltat una mica de comunicació en el balanç defensiu, perquè estava Sedekerskis massa lliurat, i nosaltres a la jugada anterior crec que hem fet una bona feina en l'atac, atacant la defensa de Chris Duarte, que ara mateix

0: el jugador, jo crec que defensivament més fluix del Baskonia.
1: Doncs havia perdut la pilota Ludwig Håkansson. Aquestes pèrdues, Daniel, aquestes pèrdues de Ludwig Håkansson, sí, que tant ens penalitzen, eh?
2: Sí, que ell no es pot permetre, perquè amb la competència que té aquest any ha de limitar els errors simples.
1: Avui, per cert, Marcinho Huertas, 19 punts, 5 assistències. Aquest tio no es cansa, no li passen els anys, jugant la pro, cistell. Op, l'escombren. Es cobra la pilota, havia tocat el tauler, el cèrcol, i acaba de traient la pilota, i ara la falta de Håkansson a mitja pista sobre Chris Duarte, aquest jugador que l'Unicaja va fer figa i que aquí sembla que sé que està trobant el seu lloc. Torna a pista Santos. Faré, fem una molt bona feina.
2: Parlant de fer figa, Xavi.
1: Entrarà Isaac Nogués. Digues?
2: Perdó, parlant de fer figa, algun espectador s'haurà donat a la prèvia que he destacat a Howard i després resulta que no juga. Això t'ho ha dit Galbiati, és un rumor que corria i jo no m'havia arribat, o què? Perquè el parte de jugadors disponibles del Baskonia a la CB no deia que no jugava Howard. Tu, com saps que el volen vendre i per això no juga?
1: Bueno, perquè aviam, com ho sé ara?
3: Perquè
1: ara,
3: tenim
1: ara
3: fons.
1: Un compromís.
3: Perquè tenim fons, llavors és igual. Tenim fons periodístiques.
1: Ah, sí, està, doncs aquí endavant. Segut, està aquí segut, eh?
2: Sí,
1: segut,
2: no, però que no deia l'ACB, sí, que no si jugava Howard, i llavors per això m'ha sorprès.
1: Sí, si se volen treure, treure de sobre.
2: Vale, vale.
1: I veurem si ho aconsegueix o no, perquè el contracte que té és espectacular.
2: No, clar, sí, serà increïble.
1: Falta personal sobre Håkansson, dos tibes, perquè ha estat falta de Santos. A Howard, te'n recordes l'any passat, Carola, que ja no encaixava. Va estar
3: sí,
1: molts partits fora,
3: molts
1: eh?
3: Molts partits sense ser convocat.
1: 15-10 en el marcador, no ens podem relaxar perquè Ivan, ei, no donen dos tirs lliures. Demana revisió, doncs, Dani Miret.
3: És bastant clara, eh?
1: Escolta, l'arbitratge és importantíssim avui, Ivan.
0: Sí, sí, després de la falta semblava molt clara els dos tirs lliures per l'Ude, però han parlat els dos àrbitres que no és el principal i han ensenyat que la pilota era per nosaltres, però de banda. Semblava dos tirs lliures molt clars, però no sé ara amb la revisió si els veurem. Jo crec que la falta és, bueno, la falta és claríssima.
3: Sí, sí.
0: Jo crec que ja el Lude tenia la pilota agafada.
1: Ja sé que això no es pot fer, eh? Però saps que m'encantaria? Que si els s'equivoquen els àrbitres de forma reiterada, home, m'entens? Alguna sanció hi hauria d'haver, no? No dic sanció econòmica, no estic dient que els s'estiguin, eh? Però, home, això de que vas amb una pista com la de Baskonia, jo crec que sí que són dos tirs lliures, crec.
3: No, és que per mi,
1: què passa, potser
3: ell està fent l'acció de... O sigui, està dividint, molt clarament.
0: Carola, Dani, no sé si a la tele ho veieu millor. Aquí la imatge no és molt bona, la que surt al videomarcador, perquè no es veu el defensor del Baskonia, el Marcio Santos, quan fa el contacte real amb el Lude.
3: Llavors, tenen...
0: no sé si vosaltres teniu una altra imatge.
2: Sí, perquè en tenim quatre. Perquè... A la tele n'ofereix quatre i l'està recollint. Quan...
3: Sí, sí, hi ha una imatge lateral, diguem, veiem el Lude que està a punt de trepitjar la línia de tir lliure amb el jugador del Baskonia a la seva dreta.
0: Correcte.
3: I aquí sí, sí. Jo diria que, vaja, és bastant evident que ell està fent el primer pas. Evidentment que el força perquè té el jugador a sobre, però per mi és bastant clar.
0: Sí, sí, li han donat els dos tirs lliures per l'Ude, que era el més normal.
3: Clar. I és difícil, perquè l'Ude, sabeu que això de penetrar no és el seu.
1: Correcte.
2: Sí.
1: Anota el tir lliure addicional, el tir lliure, un dels dos tirs lliures, però ha guanyat el challenge. Dani Miret, que parlarà amb l'Aleix Durant, amb el tècnic responsable de la defensa de la penya. Ataca el Baskonia, de moment a 4:40 per acabar aquest primer quart. Kostner, Baskonia 15, així se juga tot. 12.
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
1: Chris Duarte, molt en compte, que té molt bona mà. Chris Duarte li fan el 2 contra 1, li salta, se la juga des de 8 metres. Quina pedra que acaba de clavar ara aquí. El llançament des de casa seva, de Bot. Mare meva, quina pedra. Joan Lapro, tenim ganes de triple de Lapro. Lapro, se la juga de 3. Oh, se surt el triple de dins. El rebot des d'Isaac Nogués, bona feina. Primer rebot que agafa en atac Isaac Nogués, el badaloní. Déu-n'hi-do, aquesta falta. I seran tirs lliures perquè hi ha bonus. Es prepara Ricky Rubio. I atenció, perquè torna debut a Bui Ellis amb samarreta sota, també. Prometo que no fa gens de fred. Ivan, fa fred?
0: No. S'està molt bé aquí a Vitoria avui.
3: No heu vist ni pluja?
1: No. Ni Simon Virgander, i Simon Virgander i Bugui Ellis amb la samarreta a sota, que en parlarem després, m'ho preguntaré, perquè a mi em van explicar que per portar samarreta a sota, de mànigues curtes, però sota la samarreta de joc, havies de justificar-ho d'alguna manera. Tipus, tinc una al·lèrgia a la samarreta, tinc una rascada, tinc, no sé, alguna cosa
3: algun,
1: que...
3: Algun motiu normativa... específic.
1: Sí, no es podia fer. Anota els dos tiros de Jack Nogués, 15-14. Joan Sedekeskis, un jugador que també, déu-n'hi-do, que cobra aquí. Lluís Duarte, extrapàs, està sol en el llançament i el triple. Triple molt sol. Anota el triple al Kozner Baskonia. I aquí, Daniel, hem d'arribar. Comunicació, que deia abans d'Ivan.
2: Sí, perquè és que el Baskonia és d'aquests equips que són molt anotadors, que sempre acaben les temporades com el primer, segon, tercer equip més anotador, i a la que tenen un metre, l'endollen.
1: Estiu ara clavat el triple, i ara la falta sobre Ricky Rubio és claríssima, tot i que el públic protesta. Des de Santos, des de segona, de moment Faret se lo mira des de la banqueta. Un Panathinaikos que, tenint en compte que tenim Ziel Kovradovic a la banqueta i Josep Maria Izquierdo d'ajudant, doncs aquest any a l'Euroliga som de Panathinaikos una mica, no?
2: Home, tu diràs. Jo ja ho era bastant, perquè és un equip que mola sí. molt. Home, sí, i a més estem mig agermanats amb ells, i es va veure com vam entrenar a casa seva la això temporada sí. passada, que ens agraïen molt.
1: El propietari, no? Daniel,
2: també. Ah, també. Bueno, és que aquest té coses dolentes, però aquest basquetbol antic i també té la seva gràcia, a veure.
1: Avui aquí Fernando Bosarena, com a molt, tres quarts d'entrada. Però tenint en compte que hi caben 15.000 persones, és bastanta gent. Es veu molt... A la part de dalt està buidíssim. A la part de baix sembla ple. No sé la imatge que es veu per televisió, si la sensació és que es veu molt ple o no, però no és ple, eh?
2: Sí, no es veu del tot ple, no.
1: Tot i que la penya no està jugant massa bé, 18-15, Carola.
2: Sí.
3: Sí, està, almenys està aguantant, no, la situació de partit.
1: Quina falta tan tonta de Bugui Ellis. Pressionant. No s'ho creu. Bugui Ellis se'l queda mirant.
3: No veieu a Bugui Ellis una mica desconcertat? Com una mica... Li falta
2: saber on és. L'altre dia a la Champions va estar fatal.
3: Anava pobre, despatxat per Vilanova.
2: Sí. S'ha de dir que jo trobo que defensa prou bé. Li fot canya.
1: Sí. Digues. Hi ha una cosa... que parlàvem l'altre dia en la retransmissió. Uh-huh. Aquest qui es falla, el rebot ara és d'Isaac Nogués, segon rebot del Badaloní, és que avui Elis està... No ho dic de broma, això. Està aprenent a jugar a bàsquet aquí a Badalona.
2: Clar, és home. És que ja es veu que és d'aquests que surt a pista i vol anotar i fer punts, i ha de veure que aquí s'ha jugat en equip. Sí, sí.
1: Ricky, interior per Diaye, passada per avui Elis. I wish, no toca, el rebot és per Ricky. Ricky, se la jugarà de 3, Ricky, molt forçat. Triplaco. Ricky. Quin triplaco, havia agafat la pilota, havia recuperat la pilota després del rebot ofensiu. S'ha anat a la cantonada i pràcticament desequilibrat, caient cap a fora, ha clavat el triple per empatar el partit. Triple de Ricky Rubio, triple... Subaru!
5: Subaru Eco Hybrid, més Subaru que mai.
6: Subaru.
1: Ricky s'ha de jugar a 3, no nota. El rebot és d'Andiaye, a falta de 2 minuts i 23 segons per acabar el primer quart. Kozner Baskonia, 18. Així s'ha jugat tu, Ricky, que bo que ets, que li treus la falta amb el teu defensor amb bonus, 18.
7: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
8: Imprimeix a Gràfiques Venus.
1: Enteneu-me què diria ara, però Ricky Rubio... va tan sobrat en el joc, però encara més en lectura de partit.
2: Sí, sempre ha sigut el millor. En això, quan tenia 17 anys, ja era el millor en la lectura de partit. Que, per cert, Xavi i jo, quan la penya va jugar contra el Baskonia als play-off, que hi érem, vaig veure que els aficionats del Baskonia els xiulaven molt i li tenien ganes. Això encara és així?
1: No és així.
2: Va ser aquell
1: dia,
2: no?
1: Perquè hi ha Paolo Galbiati. És un tio que està aglutinant al públic. Veurem què passa, perquè recordem...
3: Exacte.
1: Falla els dos tiros ara, Ricky. Recordem que el Baskonia té fitxat Belimir Perasovic, eh?
2: Sí, això
1: és que és molt fort, això, eh?
3: Vols dir que no és ja funcionari del Baskonia, Belimir Perasovic?
1: Clar, té una clàusula de que si no dirigeix cobrarà tot, i estan esperant que Paolo Galbiati punxi. És un entrenador que avui ens ha sorprès, perquè quan hem anat a una hora i mitja abans no l'hem vist escalfant i hem pensat, què ha passat aquí? I sí, sí, cap d'un minut ha tornat a sortir, perquè pensàvem que després de la pressió que hi havia negociant amb el Barça, això hauria canviat tot. Tu ho entens, això? Ho has viscut alguna vegada, Corrales, de que hi hagi un club que hagi fitxat un entrenador i no pugui fer fora el que té?
0: Sí, és una situació molt estranya. Ja durant l'estiu, ja tot el que va passar va ser una mica estrany entre el Baskonia i el Barça, i el fitxatge o no fitxatge, i també les situacions que van viure després algun jugador del Barça per temes de gens. I sí, evidentment, ara està aquí fent la teva feina, treballant per l'equip, però sabent que hi ha un altre entrenador preparat per substituir-te, doncs no ha de ser fàcil.
1: Llavors falta personal, seran dos tiros per Chris Duarte, l'ídol d'en Marc Castellbé. Se'n va Noé Salaban, que està fent una molt bona feina defensiva i ajudant molt en l'aspecte de rotació, i seran dos lliures entre Reyes. També és un jugador que també sabem que pot donar més, un Àlex Reyes que va anar dimarts a veure el 15 Nas Manresa, competició europea, el 9 Congost, tornant a casa, estava assegut amb Xevi Pujol, i al costat, Carola, això t'encantarà, Aito García Reneses, que ha anat a veure els entrenaments de Diego Campo a Manresa i diu, vinga, doncs vindré al partit.
3: És que no ho sap deixar.
1: No, és impossible. Li agrada massa. Reyes traient la pilota per Ndiaye, està sol. La pedra d'Ndiaye no anota. La rebota és de Kurux. Ivan, es veia perfectament.
0: Sí, sí, sí. Em feia una mica riure, com ho has dit, però sí, hem vist perfectament que el llançament no era molt bo, perquè no estava molt equilibrat i no anava a entrar segur.
1: Doncs el triple de Chris Duarte, i ara atenció perquè Dani Minet s'enfada, perquè s'havia enganxat aquí. Ndiaye, i com sempre, Kurux està en totes les trifulgues, eh? Kurux senyalant a Dani Minet, atenció perquè ara Kurux estava amenaçant a Dani Minet. Kurux, m'agradaria que es veiés aquesta imatge, estava amenaçant a Dani Minet amb el dit. I atenció perquè els àrbitres han de decidir què és el que xiulen. Ara Dani Miret li diu a l'àrbitre principal que, evidentment, Kurux estava faltant el respecte a l'entrenador de la penya, i aquí s'hauria de prendre mesura, tenint en compte, Daniel Carola, que no és que sigui reincident, és que hauria d'estar a la presó.
2: Efectivament, és que si ja s'ha vist, abans de que fes alguna cosa amb Miret o el que sigui, ja s'ha vist que Ndiaye bloqueja simplement el jugador, que és la seva feina, i ell primer li fuma una empenta i després s'enganxa, i és un criminal aquest tio, em sap greu, però
1: sí, perquè cada partit fa el mateix. Estem veient l'imatge ara per la repetició i deixant el colze claríssimament.
2: Ah, és que...
1: Però...
3: Sí, sí, sí.
2: Espero que ho castiguin com ha de ser ara, perquè és que si no aquest jugador es passa tot el que vol.
1: M'agradaria, Carola, recuperar allò que vam explicar d'aquest jugador, que va fer unes declaracions una mica bèsties, eh?
3: Sí, sí.
1: Crec que inacceptables.
3: Bastant inacceptables.
1: Crec que denunciables.
3: Sí.
2: Què deia?
3: Era un tema de violència domèstica.
2: Ah, sí, sí, però les declaracions no me'n recordo...
3: Les vaig a buscar per ser precisa, perquè no m'agradaria posar-li... Però anava a dir-vos que l'àrbitre principal és molt veterà de l'ACB com perquè Kurux el faci ballar d'aquesta manera.
1: Emilio Pérez Pizarro és el principal, acompanyat per Sergio Manuel i Esperanza Mendoza. Serà antiesportiva o què seria això, Ivan?
0: Jo crec que com a mínim ha de ser flagrant, i dos tirs lliures i banda per nosaltres, perquè en principi només al final hi ha una petita reacció de l'Ndiaye, però què farà? Posarà l'altra part de la cara perquè li doni? O sigui, jo crec que si no xiulen res, home, em semblarà greu.
1: Sí, és doble, antiesportiva doble, i per tant s'anul·len, per això traurà de fons el conjunt de Berenera. Jo crec que igual que es fa scouting en defensa i en atac, Ivan, és que és Kurux.
0: Totalment d'acord, i no pot ser sancionar igual. Evidentment, la reacció de l'Ndiaye la pots sancionar, però l'acció, repetició, reiteració del Kurux no la pots deixar igual que el que ha fet, que la reacció de l'Ndiaye. No té ni cap ni peus, evidentment. L'àrbitre farà la seva explicació. És un àrbitre, com deia la Carola, veterà, que no vol problemes en aquest primer quart, aquí a Vitoria, però evidentment la protesta del Dani jo crec que bastant tranquil, perquè el tema del Kuruç jo crec que s'havia d'haver sancionat d'una altra manera.
1: Doncs després, en joc la pilota, no hi ha hagut sanció greu per Kuruç, que es manté a pista. Reyes se la juga a 3, no hi va. Rebotes de Faret.
6: Ara, Xavi, Carola i Dani, hem de tenir en compte que tal com ha assenyalat l'àrbitre, és falta flagrant dels dos a l'Andiaye, que és el que ens interessa a nosaltres, ha d'anar amb compte, perquè aquesta falta sí que compta per una possible expulsió.
2: Sí, i la penya també és intel·ligent, i depèn de com buscar-li les pessigolles a Kuruç, que és un jugador que s'escalfa.
1: Estic d'acord. Bueno, que està escalfat ja sempre, eh?
2: Sí, d'entrada.
1: Vull dir, ara, allò dèiem de lectura de joc. S'han anat cap a dintre, hi ha hagut un moment que no sabia on estava. Allò, ostres, on sóc ara mateix? I sort que li han picat la pilota, serà pilota de fons. Hi havia hagut un error en el llançament de Stewart. La penya perd de 5, faltant un minut per acabar aquest primer quart. Recordeu que a les 6 de la tarda, Badalona-Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut partit del Badalona Women aquesta setmana. Ha guanyat el Joventut Femení a la vista de l'Unicaja. Joan Riqui. Riqui marcant les passes. No nota, rebot de Simon. Se li escapa, no pot controlar. Chris Duarte per Espanyolo. Ara està forçant moltíssim el Joventut. I no sé si, Carola, és una qüestió de que la penya no està jugant ben atac o que físicament Baskonia no està deixant jugar la penya.
3: Home, jo crec que ho ha explicat bastant bé l'Aleix durant el principi, eh? El ritme físic que imposa els equips d'Eurolliga genera aquestes diferències.
1: Falla el triple Stewart i la falta personal és de Birgander o d'Andiaye. És de Birgander sobre Faret. I aquí sí que li han d'exigir més a Simon Birgander, eh? No hi ha Tomic. Simon, en necessitem més agressivitat.
2: Sí, perquè és que, a més a més, si no, Farid farà el que voldrà avui. A l'Eurolliga l'altre dia va jugar molt bé contra... ara no me'n recordo el rival, però que el Baskonia va guanyar, l'estava veient, i és un jugador molt poderós.
1: Com? Bueno, contra el Besiktas.
2: Contra el
1: Besiktas. Va perdre.
2: Ah, no, és veritat, sí, que va perdre, però ell ho va fer molt bé. Ell va ser dels millors jugadors. Sí, sí. I és que té un braç que avui Birgander, tot i que sigui molt alt, i més que ell, el farà fora de la zona.
1: A l'MVP del partit contra el Baskonia Besiktas, Dodson, Devon Dodson, 20 de valoració, sí, va ser el millor. Felicitem a l'ex-Badrena, Faret fallant. El primer de lliure s'ha anat a la banqueta. Simon Birgander ha entrat una altra vegada a Cheram. I està jugant Suleimanovic i Cheram en el joc interior. Felicitem des d'aquí a Fedabar, campions d'aquests Special Olímpic que s'han jugat a Tarragona i que feia referència a la Carola en la prèvia del partit. Excel·lent notícia, eh? Perquè és que Badalona és bressol de bàsquet en tot.
3: Exacte.
1: En totes les disciplines, tot. En tots els jocs, en tot. És increïble.
3: De fet, hi ha una fase, no?, de la Copa Campions que es farà a Badalona.
1: A la Plana. Hi serem tots, evidentment. Farem un ampli seguiment. Dimecres es presenta oficialment. Penetra l'Apro. L'Apro per Reyes se la juga a 3 i treu la falta molt, molt clara. Excel·lent Reyes. I el millor, Ivan, és que tu, si ets especialista en el tir, has d'anar en contundència, com ho ha fet ara. Si no, no treu res per en profit.
0: Sí, sí, sense dubtar, no? Ha fet una bona finta al principi perquè ha vist que Lawson arribava ràpid, però després ha continuat amb confiança per fer aquest llançament, perquè és la feina del Reyes, no? Per nosaltres és un jugador importantíssim i que, evidentment, des de la línia 675 ha de portar, doncs, punts a l'equip, i ara, doncs, ha fet molt bé i la falta era molt clara.
1: Daniel, quants minuts portem d'aquest primer quart que encara no s'ha acabat?
2: El partit, evidentment, ha començat a les 5 i són i 27, falten 3 minuts per dos quarts. Vull dir que imagina't, quan vagi així, la cosa durarà més de 2 hores, perquè encara queda la mitja part i tot.
1: Es preparen Diaye, també Adrián Torres, havia entrat a Isaac Nogués per Riqui Rubio per defensar aquests 2 segons, 9 dècimes que queden. Reyes ha notat els 2 primers tirs lliures, en llançarà encara una altra. El bo d'Àlex Reyes, que és extremeny, igual que Esperanza Mendoza. Nota el bàsquet, se'n va Reyes a la banqueta, se'n va Cheram a la banqueta, torna en Diaye, molt en compte, i també Adrián Torres, un Adrián Torres que forma part també d'aquesta joventut, 1-22, que de seguida, Daniel, si pots buscar-ho, parlarem d'aquesta derrota a la pista de l'Obradoiro, eh? 28. Atenció, perquè a punt de perdre la pilota del Baskonia, serà l'ajuda des del mig del camp al llançament. Uf! No ha entrat el llançament de Jokić Mović, aquest jugador que ens sentirem a parlar perquè és boníssim. Acaba el primer quart aquí, a Fernando Bosarena, amb la penya dins del partit, tot i no fer un partidàs. Kozner Baskonia 24, assista Joventut 21. Anem a repassar l'estadística d'aquests 10 primers minuts.
2: Doncs vinga, avui el millor jugador per part de la penya de moment és Alex Reyes, que hem vist ara treia aquesta falta des del llançament de triple. En 6 minuts porta 6 punts, 3 de 3, en tirs lliures, un parell de rebots i 8 de valoració, els mateixos que Chitam, que ha sigut el millor de l'equip al principi del partit. En menys de 4 minuts porta ja 7 punts, una pilota recuperada i 8 de valoració. Isaac Nogués, que ha jugat només 3 minuts, ha notat 2 punts, però com sempre fa de tot, ha fet un tap, ha agafat 2 rebots, porta 5 de valoració, la resta de l'equip molt pitjor, no hi ha cap altre jugador que passi de l'1 de valoració, que és el que porta Ricky, amb 4 punts, 2 rebots, però 1 de 4 només en tirs lliures, i com deia, 1 de valoració, el mateix que la Provítola, que encara no ha notat en 6 minuts i ha fallat els 2 llançaments que ha intentat, Ndiaye, que en 6 minuts tampoc ha notat i ha agafat un parell de rebots, Hackenson ha jugat 2 minuts, porta 2 punts, però 1 de valoració, i la resta de jugadors ni tan sols anoten, ni porten 0, ni porten un punt de valoració. Vaja, la penya que porta 3 de 7 de llançaments de 2, 2 de 8 en triples, només un 25%, això sí, en tirs lliures, 9 de 12, la penya que suma un total de 22 de valoració, en canvi el Baskonia que en suma 28, amb 5 d'11 en triples i 3 de 6 de llançaments de 2.
9: La penya en joc.
1: Doncs, de moment, aquí, 24-21. Ivan, en què creus que ens hem d'agafar en positiu i sobretot, en què creus que hem de millorar? Ja.
0: A veure, les coses que crec que hem de millorar són defensa, la situació, sobretot, de l'1 contra 1 de les exteriors del Baskonia, que, evidentment, és el difícil, no?, de defensar un equip com és el Baskonia, com ja dèiem, tan anàrquic. Una mica, també, doncs, protegir el nostre rebot i alguna de les pèrdues que han tingut, i després jo crec que ofensivament l'equip està jugant bé, falta potser una mica d'encert, però bueno, el partit està igualat i jo crec que portant el partit de 5 hi haurà un moment que potser el Baskonia doncs, no acaba de jugar tan conjuntat i serà el moment que nosaltres podem ficar-nos per davant del marcador.
1: Doncs aquí a punt de començar l'1-22 del Joventut que va cedir a la pista del Bradoiro.
2: Sí, va perdre 75-71 i és una llàstima. La penya que tornarà a jugar contra la Mare Lleida el divendres a un quart de nou. A veure si pot aconseguir aquesta victòria perquè, pel que vaig veure, va perdre en un partit que fins a l'última possessió va poder endur-se contra els gallecs.
1: Correcte. Comença el segon quart aquí al Fernando Huesarena.
10: Et caduca el carnet de conduir?
11: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
10: Carrer Francesc Macià, 6.
11: Al costat de Pompeu Fabra.
1: No va jugar Diego Niebla, no va jugar tampoc Adrián Torres. 22 punts per Eduard Coll, 18 per Osagi, el jugador interior. Humbert Ruiz, 7 punts. I Ferran Mauri, que tornava de la lesió, a 6 punts. Aquesta derrota, 75-71 contra l'Obradoiro. Un Obradoiro que avui ha guanyat el seu partit contra Lleida. I tot i que, teòricament, Daniel Carola, Obradoiro havia de ser dels equips que lluitessin per la permanència, van sumant, eh?
3: I sumen i ofensivament fent una feina molt interessant. Avui han tornat a superar els 100 punts de llarg, però vull dir sí, que porten... És un dels equips amb més anotació a la CB.
1: La falta personal sobre la Provítola. Pau Ribas, que el vam tenir l'altre dia a la retransmissió, amb aquesta primera victòria contra Unicaja en l'1-22 com a nou head coach. Van Lude Hackenson, la penya intentant atacar per empatar a la cantonada Reyes i la pro de moment sense encert. Reyes finta, extrapass per Sulejmanovic, finta, que bé, Sulejmanovic. Oh! El que acaba de fallar, una altra penetració, ha tornat a fallar des de sota el cèrcol. Carola, li atribuïm en aquestes molèsties a l'espatlla que té, perquè, ostres, m'ha semblat com si fos un Hyperman, en tant, allò molt clavat, no?
3: Escolta'm,
1: un clic que fa mòbil.
3: Hyperman és una cosa que no sé si...
2: Bueno, Action Man, no?
3: L'audiència més jove podrà saber de què estàs parlant, eh? Però sí, una mica Hyperman.
1: Doncs passada interior per Sulejmanovic, fa la finta davant de Segerski, es fa saltar i ara sí que nota. Bona acció, 24-23. Ivan, és una bona oportunitat per tornar a guanyar un cop més aquí a Vitoria, eh?
0: Sí, una molt bona oportunitat i l'equip està treballant per això. Llàstima aquestes dues accions que ha tingut el Sule, que no ha pogut anotar aquesta última sí, però sí que jo crec que avui és una bona oportunitat i l'equip ho està treballant per tornar a la sensació de victòria a la Lliga CB, perquè només hem jugat un partit, com comentàveu, i l'altre s'ha suspès.
1: Seran dos lliures sobre Simons. Daniel, aquelles faltes que fan molta ràbia.
2: Per què? Vull dir, ha fet un bon garrot, sí, no? En quin sentit ho dius?
1: No, ho dic perquè... O sigui, penetra fins a la cuina, baixa el braç davant de l'àrbitre i és amb, bueno, doncs, dos tits lliures. I
3: tenint
1: en compte la situació que tenim al joc interior...
2: Ah, sí.
1: ...que Suleimanovic ha d'anar en compte. També és veritat que ha d'haver-hi responsabilitat individual, perquè sí. Suleimanovic ha fet la falta perquè ha anat a l'ajut.
2: Sí, exacte. Afortunadament només és la primera... I el que ha fet bé ha sigut de fer aquella típica falta que demanen els entrenadors, que no l'aixequi, i ara a veure tir lliure què fa, però evidentment la penya no es pot carregar, no?
1: Estem parlant d'un bàsquet professional, d'un bàsquet d'Eurolliga, Ivan Corrales. Amb tot el que està estudiat avui en dia al bàsquet, Suleimanovic només fa una finta i cada vegada cauen com a passarells.
0: Sí, em sorprèn una mica, però ho està fent molt bé i les dues vegades, sobretot als interiors, a la segona ajuda, sempre s'estan menjant aquesta finta, doncs que continuï, perquè les dues que ha errat havia fet també una bona jugada, i si treu faltes i va el tir lliure amb encert, doncs benvingut sigui per nosaltres.
3: És suspens...
1: Suleimanovic anota el primer i falla el segon, digues.
3: És suspens pel jugador, perquè no s'han enterat quan ha anat a la sala de vídeo i li han explicat, i targeta groga per l'entrenador que ho ha explicat, perquè els seus jugadors no l'han fet massa cas.
1: Sí, sí, i ho tornaran a fer segur. Santos a la jugada 3, triple. Nou triple frontal, nou triple amb el defensor a 3 metres. No estem exagerant, és que està enfonsat. Això, Ivan, creus que és una cosa que demana Dani Miret o creus que és error?
0: No sé si nosaltres estem deixant que l'Escònia pugui fer aquesta jugada, com que deixem una mica aquest triple dels dos interiors grans del Bascònia, però és veritat que els dos ja han anotat un triple cadascun i, com tu deies, nosaltres estàvem molt lluny de defensar-ho.
1: Carola, no puc entendre que l'Ude renunciï a un triple lliurat després d'assistència de l'APRO. No entenc que l'APRO renunciï a un triple lliurat després d'assistència de Hackenson. No podem perdonar, hem d'estar en confiança. Atenció, perquè Boogie Ellis ja no té la samarreta interior.
2: Ara sí que ho farà bé.
1: Com m'agrada la cançó del Hey Boogie Boogie, eh? Ho he de reconèixer.
3: Però li hem d'explicar, no? Jo crec que en algun moment, Xavi, crec que hauríem de veure algun reel, alguna cosa, perquè Boogie Ellis ha de saber per què canten això i què significa.
1: Ho farem, però no vagis animant més amb el nostre gerent, que ja estem aquí exposats.
3: No, però jo crec que algun esplai o altre li ha d'explicar a Boogie Ellis.
1: Això sí. Bona idea, m'has passat una bona idea, ho farem. Falla el triple ara a Baskonia i Boogie Ellis, que està a punt de perdre la pilota, ha tocat un jugador a Baskonia, per tant, serà pilota per la penya, l'Apro que treu ràpid. Tothom distret, i el més interessant és l'Apro. Sisplau, concentració, li pispa la pilota. Mama! Jokismovic, i es penja el cèrcol, l'Apro s'ha despistat. Una és l'experiència de Club Pilates Badalona, fent classes de Pilates Reformer juntament amb altres aparells, tot de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe i treballem per nivells. Atenció al triplaco de Xera, opcions de classes privades. Instructors certificats de Club Pilates Badalona, t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. Jokismovic, que torna a respondre al triple que havia notat abans Xeram. El triple de Xeram havia estat un triple Sobaro.
9: Al polígon de les Guixeres o a driving.com. Sobaro.
1: Ivan, som molt passarells. Estem anant molt tous.
0: Sí, sobretot a la segona o les quasi dues pilotes que s'ha robat Jokismovic, doncs jo crec que Jokismovic, jo crec que ja hem d'estar una mica més atent, perquè és veritat que ell té braços llargs i ataca bé la pilota en aquestes situacions defensives. Després el pots atacar en un contra un i treure-li les faltes, però sí que hem d'estar una mica més contundents en aquestes situacions.
1: 33 a 27. De seguida informarem sobre l'aspecte del tema de la samarreta, perquè tenim un gran assistent i l'Apro avui de moment no té el dia. Perd la pilota l'Apro i contracop del Baskonia. La falta de Simon Brigander a 7 metres. L'Apro no té el dia, crec que aniria a veure una miqueta de descans. Però de moment, ara sí, sí, sí. Demana el retorn de Ricky Rubio i també entra Isaac Nogués per intentar augmentar el nivell defensiu. Veiem també Marc Manzano darrere de la banqueta, de la cistella on ataca el Joventut, amb una bandera de la penya. Ens encanta això, veure banderes de la penya d'aquelles de l'època de Cromanyó.
2: Sí.
1: 33-27.
2: Com l'himne, que tenim un bon himne d'aquests dels antics, dels que... No com, em sap greu, com el Girona, que són d'aquests molt moderns. La nostra sona...
3: Sí, sona himne,
2: del segle XX, com ha de ser.
1: La del Girona és el Som-hi Girona, és aquesta.
2: Aquell que ha fet els Amics de les Arts, que a mi m'agraden molt, ells, però...
1: Som-hi Manresa, perd la pilota, la penya en primera línia, recupera Bugui Ellis en un 3 contra 2, es frena Bugui Ellis, Ellis que es frena, la dona per Ricky, atenció perquè la penya perd de 6, 33 a 27, Ricky agafa aquella finta en el bot, Simon Brigander, llançament bàsquet. Li dona pràcticament feta l'assistència, la cistella a Enric Rubio amb aquesta assistència.
0: Sí, sobretot, Xavi, perquè utilitza molt bé el que dic jo sempre, el tempo d'aquesta jugada, per donar-li temps al Simon que arribi a un espai on el Simon es trobarà còmode per fer el seu llançament.
1: Està rabiós, Curux. Li acaben de robar la pilota. Ricky Rubio, ets un pispas. Ricky, ets el més intel·ligent. La dona per Simon Birgander, que torna a notar. És que Simon Birgander amb Ricky i l'Apro... És que ara... Simon Birgander amb Ricky i l'Apro... És que es pot fer un fart de notar, es pot fer un fart de sumar. Deixa'm explicar. Cal prescripció mèdica per portar samarreta sota. I el que també passa per normativa és que tots els complements dels jugadors d'un equip han de ser del mateix color. Això sí que m'agrada molt tota aquesta informació. M'agrada poder-ho explicar aquí en directe perquè la gent no es quedi amb el dubte. I agraïm moltíssim les assistències que rebem. Haurem d'enviar lots de Nadal al carrer Lladier, però ho enviarem cap a Badalona. Ja tens mort aquí el Fernando Bocelera, 33 a 31, perquè el Joventut ha reaccionat amb 4 punts seguits de Simon Brigander.
0: Sí, sí, quan semblava que potser l'inici d'aquest segon quart era una mica dubitatiu per la nostra part, aquesta reacció ha estat molt bona, ha obligat a Galbiat i a Baskonia doncs, a demanar aquest esmort i les sensacions nostres ara jo crec que són millors i en aquesta situació de bloqueig directe o d'arribar jugant doncs estem fent més mal a la defensa del Baskonia.
1: Doncs a falta de 4:57 per acabar la primera part, Costa Baskonia 33, Assisa jugant-ho 31, ja t'és mort, és de Paolo Galbiati. Doncs a Badagrés, l'altre dia, Carola, te'n recordes que ens vam trobar allà a Badagrés?
3: Mm-hmm.
1: Com han quedat les obres que has fet?
3: Home, falten un parell de detalls, però la gent de Badagrés s'ho ha currat molt.
1: No, molt, molt. Daniel, per cert, no t'ho hem dit, dimecres tenim sopar a casa de la Carola. Per celebrar-ho...
3: Et va bé? Va,
2: endavant, som-hi.
1: Vas dir que portaves una miqueta de... Has comprat alguna cosa aquí a Vitòria?
0: Bueno, comprarem productes aquí...
3: Home,
0: típics,
3: una mica, no?
0: I el portarem a casa de la Carola.
3: Clar, porteu-me aquí algunes cosetes.
2: Jo porto el porró.
1: M'està ensenyant, ara l'Ivan m'està ensenyant el patxaran que t'ha comprat, Daniel.
3: Home, una miqueta de patxaran. Procurarem tenir una mica de gel, també.
1: Com es diu, el Focos, eh? Com es deia, Focos, aquell? Vinga, es posa en joc la pilota, 33 a 31. Ho estem passant bastant bé perquè la penya reacciona. Faret, a l'interior, perd la pilota a Baskonia. Atacarà la penya per situar-se per davant. La penya jugant amb Ricky de 1. Bugui Ellis, clarament de 2. Isaac Nogués de 3. Diaye de 4, Simon Brigander de 5. Ricky marejant a tothom. La dona interior per Isaac Nogués, la passada és deficient. La passada és dolenta, perd la pilota a la penya, contracop, Stewart, 2 més 1. Arriba tard, Diaye, es llença contra el cos. I sí, és de la falta aquella que fa ràbia, però es falta.
0: Sí, sí, aquesta situació és el Baskonia és perillós. És veritat que ve d'una pilota perduda nostra, però en aquestes situacions de transicions, en aquest segon quart no ens estàvem fent tan mal com en el primer, però hem d'anar amb compte amb aquestes pèrdues perquè provoquen aquestes situacions on Baskonia sí que és efectiu.
3: Però veus, en aquesta última acció està mal feta la falta. Vull dir que o evites la cistella
1: o fas falta o, fa, o no fas falta.
3: O no fas falta, si fa, però fas, això, fas, això és amb el que segur que s'ha enfadat Miret i l'estaf, perquè és donar-li un tir lliure i tu, que tens una posició dèbil en el joc interior, ser penalitzat amb una falta.
1: S'enfada Ricky Rubio amb si mateix perquè ha fet aquella jugada que semblava que anava a doblar la pilota per Virgander, ha llançat ràpid a cistella passada i li ha quedat curt, però la intenció era boníssima. Chris Duarte patint, excel·lent, Isaac Nogués torna a agafar un altre rebot, tercer rebot d'Isaac Nogués, però frenant a Chris Duarte. La penya només perd de 4, 35 a 31, però hem d'estar encertats. Bugueli jugant de 2, perquè Daniel, jo crec que Bugueli l'hem de treure. És... Em recordo una mica Dodson, eh? Ho vam parlar un dia?
2: Sí, és veritat.
1: Estàs d'acord o no?
2: Sí, jo crec que Dodson és més físic, té més força. Quan va acabar dintre és molt difícil aturar-lo, una mica com Feliz. I Dodson potser juga més per fora, però ho hem d'anar veient, també.
1: Ha fallat el triple Bugueli sol. Falla ara el triple al Baskonia, Stewart, però el rebot és de Fred. Simon Virgander, necessitem que es multipliqui en aquest joc interior. 1 contra 1, 1 contra 1, Fred, interior, i el bàsquet. Bàsquet d'Stewart, la penya perd de 6, 37-31. Haurà de tornar la Provítola perquè 3 minuts i 2 segons per acabar el primer temps. Kostner, Baskonia, 37, a 6 a Joventut, 31.
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
1: Hem de tenir més consistència, més fortalesa, Ricky, Ricky, Ricky. No nota, rebot de Simon, tampoc. Ell mateix agafa rebot, està sol Ricky, no li dona la pilota, està sol Ricky, no li dona la pilota. Qui li dones a Bugui, Elis, Bugui. Finta davant de Kurux, l'assistència dolentíssima per Nogués. Però què fa Bugui, Elis? Però què fa Bugui, Elis? No sabia què fer, li ha llançat contra el cos de Nogués, que estava preparat per recollir el rebot. Faret, ara mateix la penya està una mica desubicada. Kurux. Molt en compte amb Bot i li ha tocat en el peu. És falta personal. Tercera falta personal. És de... Aviam de qui és. Se'n va Simon a la banqueta.
0: Segona falta de l'Elis, al final.
1: Ah, doncs li han xivat a Elis. Doncs sort, perquè pensava que era Simon Virgander. I estava patint perquè hauria estat la tercera. Tornarà Àlex Reyes.
3: A la situació del bloqueig.
1: Se'n va a Bugui Elis perquè clarament no es basa, eh?
3: Perquè no es basa, perquè ha fallat un triple, perquè ha fet dues faltes, perquè no està fent la feina que crec que volen. I després de donar aquella mala assistència a Isaac Nogués, no està tenint els minuts que tocarien.
1: Fa bastant arrabiat aquesta situació. És màxim desavantatge del partit. La penya perdent de 7, 38-31, i encara té tir lliure Kurux. Ah, tornant la Provítola, per tant torna a jugar el duet màgic. Quina sort que tenim, Ricky, l'Apro, l'Apro, Ricky.
3: A veure si ara es connecta una mica l'Apro, que en els minuts sí, anteriors sí, no ha estat estem. Molt fi, eh?
1: Com està, Daniel, el tema estadístic amb el Nicolás?
2: Sí, és que això no va dir, porta, és el pitjor de la penya avui. Porta en 10 minuts 0 punts, ha fallat els 4 llançaments que ha intentat, també ha perdut un parell de pilotes, porta menys 1 de valoració.
1: Menys 1 de valoració, sí, el Nicolás? Sí. L'Apro, torna a fallar l'Apro la penetració. M'estranya perquè no estava buscant el tir exterior. M'està estranyant bastant. I Chris Duarte anota, temps mort de Dani Miret. La penya perd de 10. A 2 minuts per arribar al descans, la penya perd de 10. Està castigant el Baskonia. Cada error del Joventut. A falta de 2-0-9, 41-31. Ja temps mort de Dani Miret. Temps mort aquí al Fernando Hues Arena. El parcial és de 8 a 0 d'Ivan. El que ens desconnectem 30 segons penalitzen moltíssim.
0: Sí, sí, està claríssim perquè parlàvem justament abans amb l'anterior temps mort que havia estat del Baskonia, les millors sensacions que podíem tenir, però després d'aquest temps mort ha canviat tot una altra vegada i el parcial és de 8 a 0, com tu dius, a favor del Baskonia. Nosaltres sense encert en algun llançament lliurat que han tingut i amb problemes sobretot en el balanç defensiu, segurament per això el Dani doncs, ho ha aturat per corregir-ho.
1: Doncs de moment el Joventut que està defallint una miqueta, crec que hem de millorar. Si necessites renovar la teva llar, amb l'Agrés trobaràs mobles de cuina sanitària i ceràmica i parquet amb les últimes tendències i dissenys exclusius, qualitat, assessorament als experts i tot el que necessites en un sol lloc. Entra a badagrés.com o truca al 93-3-9-5-0-3-11. Badagrés!
12: Badagrés.
4: Badagrés.
12: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
1: Daniel, evidentment que confiem en aquest equip, que pot entrar dintre del partit, que entrarà dintre del partit, però en aquests 2 minuts i 9 segons que queden, fora bo que la penya faci un pas més, perquè està perdent de 10 i estan queixant 41 punts.
2: Sí, i jo quasi que em preocupa més els 31 punts que porta només. Ha anotat 10 punts aquest segon quart. Al camp de Baskonia has de defensar bé i has de notar, perquè és que si no, avui no te'n surts. No sé, jo crec que la penya ha de fer una passa més en aquests últims 2 minuts claus, perquè és que com te'n vagis a la mitja part, en lloc de 10 punts a 14, estàs venut.
1: Com anem en teva triples?
2: En triples... Deixa'm mirar-t'ho. La penya porta 3 de 12 en triples, un 25%.
1: No, no, 4 de 13 perquè Àlex Reyes la cova, cova, 3, triple d'Àlex Reyes. L'estàvem visualitzant, sabíem que arribaria, triple d'Àlex Reyes, el segon que nota, triple... Subaru!
12: Nova gamma Subaru Eco Híbrid autorecargable.
13: Subaru.
1: Sí, estallot de Pou, penetrant, 43-34, 1 minut 22 segons, perd la pilota la penya una altra vegada en primera línia, perd la pilota la penya en primera línia, atenció perquè Cris Duarte amb la pilota, a falta d'un minut 14, Joventut 34, Baskonia 43.
14: Badalona confia en Arts Gràfiques Venus. 50 anys imprimint per a les empreses de la ciutat.
15: Imprimeix a Gràfiques Venus.
1: Hem tingut sort perquè falla el triple... Cris Duarte i l'assistència de l'Apro per Soleimanovic, que serveix per anotar últims 50 segons, com a mínim 3 possessions per acabar aquest primer temps, 43-36, la penya perdent de 7. No estem veient la penya que ens agradaria, Ivan. Hosti, tu, quina badada tan bèstia. Quina badada tan bèstia. Falta de concentració absoluta perquè dona l'assistència a Faret. Soleimanovic estava pendent, no sé de què, i és un 2-1, déu-n'hi-do, Ivan, aquesta,
0: Sí, sí, m'has tret les paraules ràpid perquè t'has emprenyat i amb raó, perquè la balada defensiva ha estat molt, molt gran, sobretot perquè ha estat molt fàcil aquesta jugada pel Baskonia i no ens ho podem permetre. I retornant a una cosa que crec que deia el Dani molt bé de la poca anotació pel ritme de partit, que no només aquest, sinó en general es porta actualment, doncs hem de comentar que l'Elis 0 punts, en Dialle 0 punts, l'Apro 0 punts. Clar, evidentment nosaltres som un millor equip quan hi ha més jugadors que tenen una participació ofensiva, i això ho hem demostrat moltes vegades, i avui no està passant i fa que llavors el resultat es compliqui encara més.
1: Recupera la pilota la penya, en Reyes per l'Apro, necessitem un triple de l'Apro abans d'acabar aquest primer temps. L'Apro falla un altre cop, l'Apro una penetració. Falla l'Apro la penetració. Daniel Carola, déu-n'hi-do que està fallant.
3: És que està,
1: sembla impossible,
3: molt espès, però molt. No, no fa per ell.
1: Un últim tir, queda només una possessió. Bout, 45-36, perd la pilota, recupera l'Apro. L'Apro, queden 4 segons, en queden 3, l'Apro se la juga, 3! Dèiem que necessitàvem un triple de l'Apro abans d'arribar al descans, i en Nicolás ho sap fer. Recupera la pilota la penya després de la pèrdua del Baskonia, el contracop, Nicolás, l'Apro Vítola, l'Apro s'ha frenat el contracop per clavar el triple frontal, llançant-se endavant, triple de Nicolás Provítola, triple Subaru.
14: Visita'ns a Subaru Badalona o a drivin.com. Subaru.
1: El triple de la Provítola que posa el 45-39. Nosaltres tornarem de seguida perquè començarà el Badalona. Connectarem amb el Ramon Durant de seguida. De moment, al descans, Baskonia 45, Assis a Joventut 39. Fins ara.
15: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
16: Has de renovar-te el cotxe?
15: Vine als concessionaris Drivim i tria entre més de 1.000 vehicles nous d'ocasió o quilòmetre zero a preus increïbles.
16: Visita els nostres tallers i concessionaris oficials Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, DS Automobiles, Jeep i Subaru.
15: I si el que busques és una moto, visita'ns a Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi al polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
16: T'esperem a Drivim.
17: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Manquen 6 minuts per arribar al punt de les 6 de la tarda. Molt bona tarda des de la travessera de Montigalà.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
5: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
4: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
6: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
7: El partit del Badalona.
8: A partir d'ara, seguiu les incidències del nostre equip, el Club de Futbol Badalona.
7: El partit del Badalona és una retransmissió de Ràdio Ciutat.
8: Connectem amb els nostres companys, Ramon Duran i Jon García, desplaçats en aquest partit.
3: Què tal? Benvinguts a les retransmissions futbolístiques de Ràdio Ciutat de Badalona. Benvinguts a un nou partit del Club Futbol Badalona. A partir de les 6 de la tarda s'iniciarà aquest compromís entre el Badalona i el Vilanova aquí a la travessera de Montigalà. El Badalona que va deixar empremta ara fa 15 dies en el partit contra el Sant Cristòbal i que avui, a poder ser, vol repetir una actuació similar contra un dels equips rocosos, contra un dels equips d'altura de la classificació, contra un dels equips del Vilanova que segurament doncs, també es barallarà per estar entre els 5 primers a final de temporada. Jon García, què tal? Molt bona tarda, company, com estàs?
9: Què tal, Ramon? Bona tarda, com estàs?
3: Aquí, això és com un petit solàrium, eh? Aquí on estem situats, a la travessa de Montigalà.
9: Sí, si havíem perdut una mica de color després de l'estiu, Ramon, jo crec que avui el recuperem segur, eh? Avui el sol, déu-n'hi-do sí. Com pica, també et dic, prefereixo això que el que ens vam trobar la setmana passada, que era un temporal del que havíem d'escapar, pràcticament.
3: Per tant, sí, doncs... i vam escapar. Sí. O sigui, va ploure, però vam escapar i això va ser el més important. Jon, partit interessantíssim, sí, no cal dir-ho. Aquest Badalona-Vilanova, jo crec que ara mateix és un dels partits, no de la jornada, sinó és un dels partits, dels millors partits que podem trobar futbolísticament parlant en el campionat, no? Podríem, segurament, anomenar uns quants partits més, no? Però el del Badalona-Vilanova seria un.
9: Absolutament d'acord, Rabon. És un dels grans reclams amb dos equips que ara mateix podrien acabar molt amunt en la classificació. En cas de guanyar, ara repassarem una mica com van els dos equips, però és el que dius, futbolísticament la temporada passada es va demostrar, érem dos dels grans equips de la categoria i segurament hi ha un nom propi darrere d'això. L'any passat era Genís Sampietro per part del Vilanova, ara ho és el Badalona, un Genís Sampietro que està fent créixer l'equip fins al punt de que ara mateix ha capgirat absolutament la dinàmica i l'equip transmet molt bones sensacions. Veurem de què és capaç davant, com dius, d'un dels rivals que segurament és dels més potents de la categoria.
3: I a més deia, ostres, que ara ve el Turmalet, eh? Vilanova, vas a Lleida, ve el Cornellà i vas a Hospitalet. Clar, i de retruc després el Mollerussa.
9: Sí, seran partits molt exigents, hauràs de preparar-te per tot el que vindrà, però jo crec que l'equip justament el que està fent això és construir un equip, cada vegada els futbolistes s'entenen millor, fins i tot en escenaris de partit, com la setmana passada, Tona, que no era el que t'havies trobat potser fins ara, que han patit, apretava molt, la gespa estava mullada, la pilota no botava del tot bé, tot i així vas saber treure els 3 punts, i jo crec que aquest equip està prenent partit a partit a competir, i cada vegada ens trobarem un equip més sòlid.
3: Doncs la tribuna, bastant plena. Hi ha algun petit buit, però està bastant plena la tribuna d'aquí a la travessera de Montigalà. També un grup d'uns 25-30 aficionats del Vilanova que estan a la dreta, a l'esquerra de la tribuna, a la dreta de la ubicació nostra, perquè ens entenem que estem aquí a la cabina de premsa de Montigalà, i ara mateix els jugadors que estan a punt de sortir al damunt del terreny de joc. Jo crec que és el moment per repassar les alineacions que presentaran el Badalona i el Vilanova en aquesta tarda futbolística que viurem de manera simultània amb el partit de bàsquet entre la penya i el Cosner Bascònia a la segona part, i posteriorment nosaltres que ja ens quedarem pràcticament tota la segona part des d'aquí, des de la travessera de Montigalà. Per part del Club Futbol Badalona, aquest és l'11 que presentarà avui Genís Sampietro.
9: Avui un 11 amb dos canvis respecte a la setmana passada. No hi és Aso, no hi és Adri Miranda, qui sí juga avui és Jaime a la porteria, defensa de 4 per Hop, Pol Jimeno, Bermo, Aguilera i Callís, al mig del camp doble pivot per Nil Sauret i Jair, amb Pinyol a la mitja punta, amb Juaco i Tom de Aguara a les bandes i Martí com a davanter.
3: banqueta de suplents formada per Antonio com a porter suplent, de Marco, Castillo, Ayala, Robert Simón, Eric Iglesias, Adri Miranda, Nico Espósito i Antoni Aso. Seran els jugadors del Badalona convocats en el partit d'avui. Recorrem Josu, Toni La Rosa i Fran García. Continuen sent baixa, torna a la convocatòria, en aquest cas Robert Simón, respecte a la setmana passada. Per part del Club Futbol Vilanova i la Geltrú.
9: Jugarà amb Marek sense la porteria, amb defensa de 4. Els laterals hi haurà per la dreta Alex Frutos, per l'esquerra Grima, parella de centrals per Tomàs Peñalba i Eloi Martínez, amb Hugo García al mig del camp, acompanyat als interiors per Ndiaye. I una mica més com a mitja punta, Josep Sanyé, per la dreta Zurdín Tior, per l'esquerra Marcel Samsó i en punta Marc Roquet.
3: Doncs els jugadors del Badalona, que ara ho explicarem, a la banqueta del Vilanova, i Candona, el porter suplent, Raúl Ronda, Pol Castell, Armand Vallès, Pol Sánchez, Xavi Fernández, Jan Molina, Ot Serrano i Hugo Garbí completaran la convocatòria del conjunt del Vilanova. L'àrbitre del partit serà Heben Núñez, auxiliat a les bandes per Muñoz Rodríguez i Pérez Lluís.
6: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
3: Surt Gavi, la mascota del Badalona, amb els jugadors, i avui sí que toca, John, després de la intervenció quirúrgica de Toni La Rosa. M'imagino, doncs, que els jugadors surten amb aquesta samarreta blanca per retre homenatge al seu company, per donar-li ànims.
9: Doncs moment emotiu també abans de començar el partit. Els futbolistes amb aquesta samarreta blanca, dorsal 11 a l'esquena, amb un missatge de suport per Toni La Rosa, el futbolista que avui està present també en aquest partit, acompanyant l'equip. També respost l'afició que ha posat a aplaudir, sent conscients que estaven sortint els futbolistes, però sent conscients que aquí també s'estava fent un petit homenatge a Toni La Rosa, que tindrà una lesió que serà llarga, que haurà d'anar recuperant-se a poc a poc, i evidentment, doncs, l'equip l'espera amb ganes, perquè és un dels grans futbolistes, no només a nivell del terreny de joc, el que aporta, sinó també és una de les grans figures dels últims anys del Badalona.
3: Doncs el detall és que el Badalona de moment se situa a la dreta de la nostra posició, Vilanova a la banda esquerra, però m'imagino, John, que seguint les directrius del dia del Sant Cristòbal, Badalona demanarà està, si pot ser, la primera part a l'esquerra per atacar cap a la banda dreta.
9: Veurem si pot acabar escollint. De moment el sol no diria que afecta en especial a un terreny de sol o l'altre, però sí que és cert, perquè està en una posició bastant centrada respecte al terreny de sol, però sí que és cert que els futbolistes que juguin a la dreta potser els molesta una mica el sol que els que juguin a l'esquerra de la nostra posició. Veurem com acaba tot plegant, però aquí ja sembla que està tot preparat perquè comenci aquest partidàs.
3: Doncs veurem aquest sorteig inicial amb un Badalona que de moment, com dèiem, se situa a la dreta. Ja s'ha efectuat aquest sorteig, veurem si hi ha canvi. De moment, fotografia de rigor, i ara, doncs, veurem si Bermo els diu als seus companys, efectivament hi haurà canvi de demarcació, sí, sí, en el terreny de joc. Jo crec que haurà guanyat el Badalona, no?
9: Sí, sembla que sí. Ja ens ho van ensenyar l'únic partit, de fet, que ha jugat aquí al Badalona. Va ser fa dues setmanes contra el Sant Cristòbal. Avui repeteixen el que estàvem explicant fins ara. I Ramon, abans de començar el partit, hi haurà també...
3: Doncs sí, hi haurà minut de silenci aquí a la travessera Montigalà. Un minut de silenci. No tenim informació en aquests moments, John García, però respectem aquest minut de silenci que es durà a terme ara mateix aquí a la travessera de Montigalà.

0: Doncs s'ha finalitzat aquest minut de silenci. Ara sí, el partit és a punt de començar. Un Badalona, John, amb dos canvis en relació a la setmana passada, no?
1: Doncs sí, dos canvis que per mi són significatius. Avui no hi és Adri Miranda, tampoc hi és Asso. En el cas d'Asso, jo crec que és perquè avui l'equip vol recuperar aquesta estructura que li ha funcionat bé també en aquest inici de temporada, amb tres migcampistes de molt toc, de molt de control, com són Nil Sauret, Jair i també Pinyol. Avui juguen a la mitja punta i avui aquest doble lateral amb Port Gimeno i Callís, potser no tan potent a nivell defensiu, però dos futbolistes amb molta capacitat per treure la pilota i sobretot molta capacitat d'entendre tàcticament el que vol Genís Sampietro dels seus laterals, que a vegades pot ser una mica complex. Veurem avui si l'equip és capaç de respondre com va fer el dia de Sant Cristóbal, perquè l'últim record que tenim del Badalona en aquest estadi és d'una autèntica

0: sol, si no ens fa una mala jugada. La Tel Vilanova, passada cap a la banda dreta, hi ha perill, juga Sansó, Sansó al lateral de l'àrea, vol fer la centrada buscant el segon pal, hi ha hagut un desviament amb el cap d'Aguilera que ha pogut impedir la rematada de Roquet, que estava bastant, bastant sol per fer la rematada.
1: Primera jugada de Samsó, primera que intenta fer una jugada per ell, està per la banda dreta, molt habilidós el futbolista del Vilanova. Finalment, la pilota acaba sortint per línia de fons, serà el primer córner del partit, el primer per l'equip visitant.
0: Doncs la porteria a la banda esquerra, es pica el córner molt tancat, el Badrona que refusa. Continua, però, la jugada prolongada per part del Vilanova, que tornarà a servir de banda. No sé quina visió tens tu de la porteria de l'esquerra, John, però...
1: La justa i necessària. La justa i necessària.
0: Serien les paraules adequades.
1: Sí. Bé, el Ramon, per cert, vull dir, està fent visera amb la mà per veure alguna cosa. Vull dir, sí, la situació sí. És curiosa avui.
0: Sí, la xarxa que tenim davant, i a més el sol, doncs ens impedeixen, evidentment, poder veure el Vilanova, que la penja a l'interior de l'àrea, ha refusat Bermo, la pilota rebotada, atenció a la possibilitat de xutar, hi ha hagut un refús de la defensa, el Badrona que vol sortir, veurem si ho pot aconseguir, pilota per Comte. Ara, una falta a la frontal de l'àrea, l'àrbitre que en principi semblava que deixava continuar, però al final ha xiulat la falta.
1: Jo crec que ha volgut esperar per si el Badrona era capaç de fer una jugada de perill quan ha vist que la pilota anava a banda i que l'equip estava pressionat, ha acabat xiulant aquesta falta. Ara l'àrbitre diu que s'ha de servir des d'una zona del terreny de joc una mica més centrada del que anava a fer Bermo. Serà Jair qui posi la pilota en joc a la primera que tindrà el Badrona, perquè fins ara aquestes primeres jugades han estat domini del Vilanova, que fa una passeta endavant per pressionar la sortida de pilota dels futbolistes de Genís Sant Pietro.
0: De moment, pressionar el local per part del Vilanova. Bermo, que la puja a banda dreta. Diawara la posa bé per Callis. Callis, lateral de l'àrea. Primera acció de perill del Badrona. Central, segon pal. L'arribada, Juaco, per ben poc. Per ben poc, Juaco no ha pogut fer la rematada. El Badrona ha respost la jugada anterior i el Badrona ha pogut ensortir-se en John perfectament de la pressió.
1: Ens ho passarem bé avui, Ramon, en el partit. Primeres jugades, hi ha hagut ja una de perill per part del Vilanova i una jugada d'estratègia. La primera que ha pogut sortir el Badrona amb la pilota controlada, ja ha sabut activar aquesta banda dreta amb Callis, amb Diawara, futbolistes ràpids que poden fer mal també a l'esquena. La centrada era bona al segon pal, no hi ha arribat Joaco, però el partit de moment comença intens.
0: Doncs minut 3 de la primera part. De moment, intens, com deia el John, el partit aquí a la travessera Montigalau, intentava el Vilanova des del mig del camp, atura la pilota Jaime, volent aprofitar doncs, el factor del sol, igualtat absoluta, intensitat, tornem cap a Vitòria, tornem cap al bàsquet, aquí, empat a 0.
2: Badalona, 94.4.
3: A Condis, sempre som a prop, i ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit. La penya en joc.
5: I tornem aquí al Fernando Bassalena. Comença el tercer quart de Bascònia. Joventut.
6: Et caduca el carnet de conduir?
7: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
6: Carrer Francesc Macià, 6.
7: Al costat de Pompeu Fabra.
5: I pendents, amb un altre ull, posat a la travessera de Montigalau. La Badalona està jugant contra el Vilanova i la Geltrú, però on s'ha de posar, sobretot els dos ulls, és aquí a Vitòria, perquè, Ivan, hem de ser realistes, el millor descans, el resultat.
8: Sí, Xavi, el millor pel nostre joc i el que dèiem, no?, de l'aportació, sobretot en aquest cas ofensiva, de més jugadors, és el resultat. Doncs no s'ha fet una gran primera part, però només 6 punts a baix, i ara s'ha la pronota només a 4. O sigui, jo crec que per aquesta part el partit el podrem tornar a controlar i a veure si estem una mica més encertats. Ara veiem el Lapro i el Ricky a la línia exterior una altra vegada junts, i a l'Isaac Vimagino per intentar donar un plus defensiu a la defensa, sobretot del Simons.
5: Triple de Lawson des de la cantonada. Havia quedat Carola absolutament sol, eh?
9: La rotació defensiva no ha estat bona. Si fatal. Han arribat tard.
5: Fatal, fatal. La penya perd de 7, 48-41. L'Apro ja ha notat a la primera acció. L'Apro, step back, se la juga a 3. No nota el rebot. És d'Isaac Nogués, un altre rebot. Té una lectura de saber-se posicionar increïble, eh? Jo crec que això és innat, perquè no pot ser que sempre li vagin a les mans. La

0: Però, l'Apro, li pispa la cartera, queda un segon, llença fora de temps, Simon Birgander, possessió esgotada, s'ha de baixar a defensar 48-41. Daniel, a vegades quan veig aquests equips, el Barça és el cas més clar, però quan veig a Lawson, Simmons, Stewart, m'atabala una mica d'en Bout.
1: Sí.
0: Tant de...
1: Costa sentir-se identificat com a aficionat, depèn de com. Jo tinc un amic que és del Barça de bàsquet i em deia, realment aquest equip no em diu res, saps? I evidentment si l'equip comença a guanyar, llavors ja t'esperones, no sé com dir-ho, saps? Estàs més content i segueixes més l'equip, però si no és difícil sentir-se identificat.
0: Quina assistència màgica de Ricky Rubio, impressionant. Ens posem dempeus perquè Ricky Rubio acaba de fer allò que tantes vegades diem, que val la pena pagar una entrada per veure un jugador. Doncs sí, en aquest cas sí, assistència increïble per Simon Biengrander, ara que s'acaba de penjar i treu la falta personal de Santos. En l'anterior acció, Santos havia fallat el triple i qui havia agafat el rebot? Evidentment, Isaac Nogués, que jo diria que és el màxim rebotejador de la penya, tot i no haver jugat massa, ara falla Biengrander. 48-43, ha fallat el triple Biengrander.
1: Sí, porta 5 rebots ja, Nogués, el màxim rebotejador de l'equip. En 8 i mig,
0: 5 rebots, em sembla...
2: És una increïble. Eficàcia brutal.
0: Sí, sí. Falla ara la penetració l'amic Simons i nou rebot de Isaac Nogués. En 9 minuts, 6 rebots. Ricky davant d'Espanolo. La falta és d'Espanolo. 4-8, 4-3. Carola, és que la penya està... té una oportunitat molt bona, però no està... No estem veient aquell...
2: No s'ho acaba de creure, no?
0: Correcte,
2: això seria. És com li falta un plus de confiança, de dir, però per què no? Si estem aquí.
0: Sí, estic molt d'acord, és això, la definició és aquesta. No s'ho creu. I aquí en Ricard i en Nicolás s'haurien de posar d'acord per dir, vinga, nanos.
2: Ja prou, no? Ja de dir al resto, escolta, ja està. Aquí estem i estem per guanyar el partit.
0: És un jugador que es diu Bout, un altre que es diu Stewart, que hi ha molts Stewarts als Estats Units.
2: El món d'Stewarts ple.
0: En Simmons també molts, vull dir... El que ens agrada a nosaltres és en Simmons Birgander, per això.
2: Aquest és el que ens agrada més.
0: Pilota de banda, 48-43, una altra falta personal, es carrega. Aquí ara per la publicitat del videomarcador, Enrique Tomás.
2: Home, és pernils.
0: Pernils, Enrique Tomás. Fets a Badalona, allà, a la part de... Tocant a Trapumà i Marram, en aquella zona. Allà fan uns pernils. L'Apro, Chiedemann. Ostres, no me recordava, Chiedemann. L'Apro sol en el triple, falla. Era un llançament boníssim. Simons, contracop, Espanolo i el bàsquet de Corucs. Daniel, penalitzant-nos absolutament. El conjunt de Baskonia, quan tenim un mal tir, ens roben la pilota, ens acaben ràpid, eh?
1: Sí, és un equip que sempre ha corregut, ja ho feia amb Lasso i amb Galbiati, sempre li agrada córrer contraatac i acabar prop de cistella, si pot.
0: Triple fallat de Chiram, ha llançat amb tanta poca convicció, i la falta de Isaac Nogués per tallar el contracop. Moment, com dèiem, Sierra Bots, es prepara un triple canvi entre Reyes, Hackenson i Suleimanovic. Triple canvi en el conjunt verinegre, se'n va la banqueta Simon Birgander, que veu com Dani Miller li diu alguna cosa abans d'arribar a la banqueta, i també Ricky Rubio i Isaac Nogués. De moment, Nogués se'n va fent una bona feina. Camp Bertran, més de 100 anys, a la branca dia, sobre d'on cruzants, en setmanes, tornemis i el millor pa de Catalunya, de Badalona. Tot això ho podeu gaudir al bar amb un supercafè i fusions sucs naturals, la seva beguda preferida. No us equivoqueu, Camp Bertran, carrer Canonja Bananera, cantonada carrer del Carme, o que és el mateix, Camp Bertran, carrer Incueta, cantonada carrer del Carme, Camp Bertran.
3: Tot ho fem amb el millor producte.
4: A la cantonada del carrer d'en Cueta amb el carrer del Carme.
0: Clava el triple Kuroks, és un menys 10, màxim desavantatge del partit. Isaac Nogués darrere la banqueta, li estan fent tractament per alguna situació muscular. Ataca el Baskonia per agafar la màxima. Faret, que perd el rebot, l'agafa Simons i anota. No, s'acaba sortint el llançament a 6 minuts per arribar al final del tercer quart. Moment molt delicat del Joventut, que perd de 10. Va a remolc absolutament. Tornem a la travessera de Montigalà.
5: aquí de veritat que hi ha un partit d'aquells extremadament intensos, eh? De moment empat a 0 entre el Vilanova i el Badalona, i és que ara es comença fins i tot a travar al mig del camp de la força amb la qual s'estan empreant els dos equips, eh?
6: Disputadíssim el partit, a nivell futbolístic algunes ocasions a les dues porteries cap de claríssima, però el que sobretot, Ramon, ja és molta lluita tant al mig del camp, com deies, com també a la pressió que estan utilitzant els dos equips per intentar generar perill recuperant pilotes prop de l'àrea rival.
5: Doncs ara es callis que habilita una pilota cap a la banda esquerra, no hi ha ningú, servirà a porteria el Vilanova, igualtat total, intensitat absoluta, 11 minuts de la primera part, aquí a la travessera Montiga, la sisena jornada, Badalona 0, Vilanova 0.
0: Anota ara el bàsquet del Joventut, 45-53, la penya en perdent de 8, el bàsquet de l'Apro, i ara l'Auson des de la cantonada triple, continua eixamplant la diferència, són 11 punts, Carola, no hi ha fre, eh?
2: No, estan deixant que el Baskonia marqui el ritme, jugui tranquil i aprofiti les seves opcions. Així és difícil retallar.
0: Molt difícil. L'Apro sol. Se la juga a 3, no nota, rebot de Chiram, tampoc a palmejat. Suleimanovic salvant la pilota, se la queda Reyes. I està sol Chiram. No veuen la penetració i la falta de Faret, seran dos lliures. Però mira, el que m'ha agradat molt ara, Ivan, allò que et deia abans, d'anar amb convicció, perquè tenia davant a Faret, que dius, ostres, llançant amb l'esquerra una penetració, podies haver endut un tap, eh?
7: Sí, ben treballat primer el rebot ofensiu, després el Reyes, doncs amb confiança. No sé si el Dani després dirà estadístiques, però jo crec que tots els llançaments triples que hem llançat en aquest quart sense en sèrie, això doncs fa una mica més difícil la nostra feina, perquè darrere estem perdent una mica aquesta intensitat i el Baskonia s'està castigant o amb els contraatacs o transicions o amb aquests llançaments lliurats des de les cantonades, que crec que porten dos en aquest tercer quart.
1: Sí, en porta 3 el Baskonia, però la penya en porta 0 de 5, efectivament, molt ben vist, Ivan, perquè és que no estem anotant gens.
0: No estem anotant res. Ara Reyes, línia de lliures, anota el primer. Tindrà un segon llançament, bastantes samarretes del Joventut, veig per les graderies, és cerca de diferents etapes, perquè acabo de veure una samarreta de Montigalà, que això m'ha semblat de dir Montigalà, però per què? Els més joves deuen dir, però per què portaven un barri?
2: Ja, yeah. Allà va començar una crisi molt forta.
0: Sí. Anota els dos llibres a Reyes.
7: Per sort les de Marbella no es veuen, no?
0: Els de Marbella no.
2: Ostres, és que tenim un passat, que déu-n'hi-do, eh?
7: Garins, perdó.
0: Faret, la falta és de Suleimanovic. La penya perdent de nou, 56-47. Tornem a la travessera de Montigalà.
5: A la travessera de Montigalà, minut 13 de la primera part. Ens apropem al primer quart d'hora i gran ocasió pel Badalona, amb un xut que ha dut a terme Juaco i amb el qual ha respost l'exporter del Badalona, Àlex Sanz.
6: Doncs sí, et diria que doble ocasió, perquè ha estat en un corna favorable al Badalona, el primer que picava el partit, jugada d'estratègia que deixava sol a Pol Gimeno per encarar la porteria, feia la centrada, no rematava ningú, però després d'un refús ha arribat Juaco amb un xut potentíssim que ha obligat a reaccionar Àlex Sanz. De moment, màxima igualtat, màxima intensitat en aquest partit, però hem de dir que aquesta potser ha estat l'ocasió més clara del partit i ha estat pel Badalona.
5: Creuem els dits perquè el sol vagi baixant. 13 cap a 14 de la primera part, ataca el Vilanova, el Badalona defensa ara aquesta jugada per banda dreta, recupera la bimba l'equip escapulat que torna a sortir des del darrere, el joc és frenètic. 14 de la primera part, Badalona 0 Vilanova 0.
0: Falta d'atac d'Endiaye, tercera de Suleimanovic, tercera d'Endiaye. Des d'aquí una forta abraçada al Pepe Díaz, que ens està intentant escoltar, però és que ens diu, hi ha un decalatge de 15 segons des del partit que estic veient per televisió i la retransmissió. Recordeu que quan el fan per esport, per TV3, podem quadrar quan és per DAZN, com que és streaming, la diferència és molt gran i el Jordi Abril, avui el nostre tècnic, no pot fer miracles. 56-47, però des d'aquí, Pepe, molt content de veure't connectat. Hi ha hagut falta personal, seran tirs lliures. Torna Boogie Ellis, substituint a l'Apro. Carola, se'n va l'Apro, que és cert que en aquest segon temps està més encertat. Ha fet 4 punts, però...
2: Sí, és que no sé, és bastant desconcertant no veure'l, perquè no se'l veu amb cap problema de tipus físic, però les cares, fins i tot, que va fent, no? És com que està incòmode.
0: No hi ha bones sensacions. M'ho deia el Pere Companyó, que també li passa el mateix amb el decalatge del temps del partit i clar, evidentment, els aficionats de la penya són, i els agraïm moltíssim, molt fidels a les retransmissions, però si ja t'expliquem abans les cistelles, abans de que passin, i 15 segons abans et tornes boig, al final has de renunciar a la retransmissió, ho entenem. Falla el tir lliure ara al Baskonia, la falta personal és de Faret sobre Suleimanovic. Seran dos lliures perquè estan bonos al conjunt verd i negre, que perd de 10, 57-47. A falta de 4-19 per acabar el tercer quart. És cert que falta moltíssim, però la penya ha de reaccionar perquè perd de 10. Baskonia 57, així sa joventut 47.
8: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: Té lliures de Suleimanovic. Tornem a la travessera de Montigalà.
5: 16 de la primera part a la travessera de Montigalà. El Badalona, que sembla que mica en mica va intentant agafar el control del partit. Una altra aproximació interessant de l'equip de Geni San Pietro, que cada cop s'apropa amb més perill a la porteria del Vilanova, que no renuncia absolutament a res, John.
6: No, el Vilanova, que segueix jugant de forma intensa, compta que ara pot ser ocasió de perill.
5: La té Roqueta, el xut, fora. Uf. El xut se'n va desviat a l'esquerra de la porteria de Jaime. Perdó, sí, sí, de Jaime, però en tot cas, deixa'm dir que sembla doncs que no hi ha hagut definició a l'hora de reforçar la pilota, John.
6: No, li ha costat al Badalona, hi havia dos futbolistes amb Roquet, al final s'ha acabat imposant el jugador del Vilanova en aquesta jugada i ara el Vilanova torna a pressionar. I de quina manera la sortida de pilota del Vilanova, que és cert el que comentava Ramon, que a poc sembla que va guanyant pes en el partit en pilota.
5: Al mig del camp recupera per part del Vilanova Samba, la controla l'equip del Garraf. Arribarem al minut 17 ja de la primera part del partit. Aquí a la travessera de Montigalà no es mou de moment el marcador. Badalona 0, Vilanova 0.
0: Suleimanovic s'ha de jugar a 3, no hi va. Veig, Carola, la penya molt perduda.
2: Sí, la veig molt, amb molt dubte, amb molt poca consistència defensiva i amb, clar, jugant a tan lluny de cistella et fas un equip molt poc perillós.
0: Daniel, no, no sóc optimista avui.
1: És que anava a dir exactament això. Em sap greu, perquè a més encara queda molt de partit, però jo crec que avui la penya, si en 27 minuts de partit no s'ha trobat gens, les coses estan molt complicades i no crec que ho traiem avui.
0: Falta personal sobre Bugui Ellis per fer una acció de 1 contra 134.000 persones. Tornarà Ricky Rubio.
1: Sí. És que són més, les sensacions que la distància. Evidentment, 10 punts en, sí, en 13 minuts, de sobre s'ho pot remuntar, però és que avui la penya no està jugant bé.
0: Però, Daniel, amb un bàsquet actual en què els equips fan 120 punts, 115, clar, en portem en 27 minuts 49.
1: Sí, sí, per això, per
0: no
1: això.
0: No m'ha arribat ni a 50.
1: És que la penya no s'està trobant. Ricky i l'Apro, evidentment, són els dinamitzadors d'aquest equip i cap dels dos està fent un partidàs. Es nota que falta joc interior. Vull dir, avui està complicat.
7: Sí, sí, sí, Daniel, i totalment d'acord, i encara ara anirem al, aquest primer tir lliure pot anotar a l'Elis, que també per nosaltres seria importantíssim, perquè tant ell com l'Endiaye continuen amb 0 punts, ara sí que anota el segon, i a veure si això ens ajuda una mica. A veure si ara amb l'entrada del Ricky i del Simon podem atacar la defensa del Marcio Santos, que porta 3 faltes, igual que el Fariet, a veure si per aquesta part el nostre atac doncs pot agafar bones sensacions, perquè els dos 5 del Baskonia estan en 3 faltes cadascun.
0: Falla el triple, absolutament sol Simons. Hem tingut molta sort aquí, molta sort. El rebot és de la penya, Ricky buscant a Simon. Simon davant de Stewart, l'has d'obrir. Ricky se la juga a 3, no hi va. Quin percentatge portem en triples, Daniel?
1: En el partit portem 5 de 20 en triples.
0: I el triple que ha fallat ara, 5 de 21. La transició ràpida del Baskonia obliga a demanar un test mort a Dani Miret, perquè la penya perd 11, 61, 52, 26. Per acabar el tercer quart, no hi ha bones sensacions, no reacciona la penya, no hi ha ningú que faci un pas endavant. Temps mort de Dani Miret, temps Balagués. I Daniel ha començat ja un altre partit de la Lliga CB. En queden un altre per posar-se en joc, però n'hi ha un que ja s'està jugant.
1: Sí, a les 7 començarà el Barça-València, però ara ja, tot just, ha començat el segon quart del Bilbao contra el Burgos, de moment igualtat. El Bilbao 21, Burgos 22.
0: Carola, no ens en sortim.
2: No, No, l'Ivan té raó, hauríem de buscar el joc interior, però també és veritat que no sé si veig gaire a Virgander traient faltes als seus oponents. No és un home que vagi especialment al contacte. M'agradaria veure una mica millor el ritme del joc de l'Apro, que de moment no està per sota. I Reyes, trobeu que està tenint el protagonisme que hauria de tenir? Bueno, els tirs que hauria de tenir?
1: No, realment no,
2: jo crec
1: perquè...
2: que li falten pilotes, és el poques pilotes.
1: És el màxim notador de la penya, sense haver llançat gaire, perquè ha fet, en tirs de camp només ha fet 3 triples, però, clar, ha notat 2 de 3 en triples, no ha llançat de 2 i 5 de 5 en tirs lliures. Jo estic d'acord que Reyes és prou bo com perquè, més enllà, evidentment, de Ricky Lapro, la pilota passi molt per ell en atac, perquè és que quan s'aixeca, només amb la mecànica que té, ja veus que pot fer molts punts si té tirs.
0: 61 a 50, de moment les coses no funcionen, i sí que li funcionen, són els que van a Club Pilates Badalona, una extra experiència a Club Pilates Badalona, fent classes de pilates, reformes, juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body, oferint diferents tipus de classe i treballant per nivells, opcions de classes privades, i instructors certificats a Club Pilates Badalona, t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona, Club Pilates Badalona. Ataca la penya, que perd 11. És màxim desavantatge. En Diaia li diu a tothom que se'n vagi. Ricky, guanyant línia de fons. Ara per Simon, no anota amb el mig ganxo. Simon torna a agafar rebot i anota. La penya situa 9 a 2 minuts per arribar al final del tercer quart. Tornem a la travessera de Montigalà.
5: Estem al 22 de la primera part, aquí a la travessera de Montigalà. Hi ha falta favorable al Badalona. Continua la igualtat. Un Badalona que arriba, però el Vilanova, quan pot, insisteixo, també intenta donar un ensurt cap a la porteria de Jaime. De moment continua el 0-0, l'ha tingut Ton Diaguara, s'ha escurat massa a la dreta i la jugada ha acabat al final en corna, ho torna a provar el Badalona per banda dreta amb Martí Alonso, veurem si pot fer la centrada, arriba a línia de fons i força, si no m'equivoco, un corna o un servei de banda, John.
6: Ara ho acabarem d'esbrinar, serà en qualsevol cas pilota pel Badalona, hi ha futbolístiques que surten a la posició de rematada.
5: És banda perquè hi va callir,
6: sí,
5: no?
6: Sí, banda perquè hi va callir, si servirà amb les mans, tot i així pot intentar servir la pilota directa, almenys que hi hagi una prolongació, i anirà Gallis des de la banda dreta. Uf! Martí Alonso, tu. Ha estat a punt, Ramon?
5: Doncs Martí Alonso, que intentava la rematada, hi havia aquí un tema d'un cable, doncs 20 minuts, 23, ja de la primera part del partit, servirà de porteria, Vilanova continua la igualtat, Badalona 0, Vilanova 0.
0: Falla des de sota el cèrcol Virgander. Falla des de sol, ser un tir molt còmode, menys 11 de la penya, ataca, està sol a la cantonada de Lawson, sort n'hem tingut ara. Ricky agafa la pilota i diu a Pugui, a l'esbesten d'aquí, que està jugant de dos, deixa la pilota. Ricky, la falta personal, seran dos tindulles, quarta de Santos. Ivan, allò que deies tu, eh?
7: Clar, la sortida del Ricky, jo crec que ara també anava del Ricky i del Simon, amb aquesta idea d'atacar la defensa dels grans en els bloquets directes, i ara al final el Ricky li ha pogut treure la falta. Ells, en canvi, estan jugant en quatre exteriors molt clar. Aquest últim triple de la cantonada de Stewart ens està obligant que l'Endiaye, la seva defensa, que ara entra Chiran per l'Endiaye i el Lapro entra pel Bugielis, la defensa nostra ha d'estar molt oberta, perquè ells estaven jugant amb quatre jugadors molt exteriors. Ara, amb el canvi per la quarta falta de Marcio Santos, es col·loca el Sedekerskis i el Kurux amb el Simon i el Chiram. Llavors, ara, la disposició dels dos equips és una mica més igual, però abans havia aquest desavantatge que ha provocat que moltes vegades el Baskonia trobés o una porta enrere o aquell tir lliurat des de la cantonada, perquè la nostra defensa estava molt oberta i quan hi havia una ajuda, evidentment la cantonada quedava lliure.
0: Ha fet el primer Ricky Rubio, sol anotat, se'n va a la banqueta Ricky. Se'n va a la banqueta xulat, Ricky. És l'únic camp del món i això és una plaça de bàsquet. Baskonia, com poden xular Ricky Rubio?
1: Home, perquè... Els ha...
2: espavilat.
1: No sé com dir-ho. Sí, els ha espavilat jo, més d'un cop, eh?
2: Vull dir... allò de vapuleados.
1: Clar, deuen estar fartets d'ell. Des de fa 15 anys que en Ricky els guanya partits a casa seva i fa de tot.
7: Sí, totalment d'acord. i estaven cantant un parell de vegades d'estar al teatre del Riqui, però segurament molt emprenyat per les últimes eliminatòries i els últims partits que amb la penya hem guanyat. Clar. Aquí i no només aquí.
0: Simons anota el triple i la resposta és de Nicolás Laprovítola, que també la clava de 3, triple, triple, triple del Lapro, que tot i que anota el triple no està bé avui. Triple Sobaro!
9: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
10: Subaru.
0: Aquesta falta em sembla inexistent i el que sí que em sembla una falta d'atac sobre Reyes.
7: Sí, sobretot estava demanant al Lapro unes passes abans al inici de la jugada que eren molt, jo crec que molt clares, perquè la protesta del Lapro ha anat, diria, sobretot als dos àrbitres, però molt efusivament, no? Perquè jo crec que ell estava molt a prop i ho ha vist molt, molt clar. I al final, jo sé el que dic a vegades, no? que aquesta última situació són aquestes faltes que els àrbitres xiulen com una mica tard i encara et creuen més dubtes, no? De si han estat o no.
0: Sí, aquest qui s'ha notat el segon lliure. I l'Apro també parlant amb Dani Miret. Però, Daniel, és que amb l'equip que tenim podem donar més, pregunto, eh?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Jo també.
1: No pots exigir guanyar, sí o sí, evidentment, una victòria, però competir fins al final, jo crec que la penya té molt bon equip.
2: Aquesta ara està jugant per sota del que pot oferir,
1: sí,
2: la penya.
1: Sí, exacte.
2: Honestament, independentment de no comptar amb Crac, independentment de no comptar amb Tomic, crec que la penya avui està jugant per sota les seves possibilitats.
1: I que la Supercopa, evidentment, a Baskonia haurà entrenat i jugat més i tot el que vulguis, però que els vam guanyar amb relativa comoditat fa 3 setmanes, un mes. Per tant, evidentment, la penya pot jugar millor.
2: Hi ha jugadors que avui
0: un
2: no estan
0: tir,
2: donant.
0: La, però queden 10 segons, Riqui, queden 2 segons, molt forçat, no nota. Falla el llançament, Riqui Rubio, i acaba el tercer quart amb desavantatge de 12 punts. Kozner Baskonia, 68, Assís a Joventut, 56, la penya menys 12. Tornem a la travessera de Montigalà.
5: Aquí a la travessera de Montigalà, minut 27 de la primera part, ha tingut una gran ocasió el Badalona mitjançant Pol Gimeno, Joan Garcia.
6: Doncs està claríssima, Ramon, la jugada arribava per la banda esquerra, pogut rematar i fins i tot per l'òptica que tenim des d'aquí. Semblava que la pilota havia anat dins, al final era per darrere de la xarxa, desaprofita. Una gran ocasió el Badalona, que em fa la sensació que segons passen els minuts està jugant poc a poc una mica millor que aquest Vilanova i per tant la balança d'un partit que de moment està sent igualat s'està inclinant poc a poc a favor del Badalona.
5: 27 de la primera part, és el Vilanova qui ho prova per banda esquerra, intentant fer la centrada, Zurdín Dior, el deixa per Samba, Samba podria buscar l'opció de xutar, deixa cap a Roqueta, el xut des de lluny, se'n va desviat a l'esquerra de la porteria Jaime, que s'havia llançat a tapar el pal, ho ha provat el dorsal 5 Tomàs Peñalba, que precisament fa 3 o 4 minuts, John, ha tallat un contracop i ha vist groga.
6: Doncs sí, era una agafada clara, d'aquelles que no hi ha discussió. Ha estat fins i tot el futbolista del Vilanova que ho reconeixia sense cap problema. Per tant, és la primera tercera corda del partit. La veu un futbolista del Vilanova, la veu Tomàs Peñalba.
5: Continuen tots dos equips buscant el gol. 28 cap a 29 de la primera part. Aquí a la travessera Montigalà no es mou el marcador. Badalona 0, Vilanova 0.
9: Ràdio Ciutat de Badalona. Som la referència de l'esport en directe a la nostra ciutat.
0: De moment aquí, Daniel, hem de canviar el xip. No sé si, com molt bé deies, si no ho has fet durant 30 minuts, si es pot canviar de cop i volta.
1: Sí, jo crec que per les sensacions avui la penya no s'endurà el partit. Ara bé, evidentment, Riqui i Lapro sempre poden endollar-se tots dos i fer un partidatge i tenen més nivell que qualsevol jugador del Baskonia. Però és que les sensacions no són bones.
0: Carola, una penya que ha anat sempre a remolc. I això també paralitza perquè Elis... Aviam, Elis jo crec que porta un punt, Diai en porta zero encara.
2: Sí. És que t'anava a dir que el segon màxim anotador de la penya és Chiram, i no sé si és el seu paper. No. Vull dir que al final els equips tenen uns rols i cadascú té una feina, no? Oi que hem destacat la feina d'Isaac Noegués al rebot i a la defensa? Perquè és una feina important que ell ha de fer bé cada setmana, no?
0: Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple de Nicolás Laprovítola. La penya rebaixa la barrera psicològica als 10 punts. Triple de Lapro, triple... Sobaro!
10: Subaru Eco Híbrid. Més Subaru que mai.
3: Subaru.
0: Ha començat el darrer quart aquí, Fernando Bassarena amb el triple de l'Apro. Ha començat l'últim període.
11: Et caduca el carnet de conduir?
12: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
11: Carrer Francesc Macià, 6.
12: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Carola, ho deia el Daniel, i és veritat, l'Apro i Ricky, si tu tens aquests dos jugadors, pots creure en els miracles, perquè el miracle és que siguin a la penya, però, ostres, hem de fer moltes més coses, sobretot al darrere, en defensa.
2: Jo crec que sí, jo crec que el tema està al darrere, en la consistència. A mi m'agraden els equips consistents darrere. Hem parlat de tots els triples que han tirat lliurats al Baskonia. Això és una mala rotació defensiva.
0: L'Apro, no, no, és el triple, molt forçat aquest llançament, molt. Molt, i segurament la penya té capacitat per fer més coses a banda del triple de l'Apro des de casa seva, eh?
2: Certa ansietat, segurament.
0: Sí. Està sol Kurucs. Falla el triple, rebot des de Ricky. La penya perdent de nou. 8-50. La dona per l'Apro. L'Apro a punt de fer passes de sortida i la falta és molt clara d'Espagnolo. La falta és molt clara. Espanyolo.
2: Espanyolo.
0: Doncs serà bé de banda.
7: Està que Xavi, que ha de canviar el ritme, perquè portem 21 punts al primer quart, després 18 i després 17. Evidentment, sí, no hi ha hagut un moment... Clar, Carola, hi ha hagut un moment, no sé si era el Dani el que ho comentava, que aquesta anotació que està sent tan baixa, doncs és molt difícil, no?, tenir possibilitats. A veure si en aquest últim quart doncs agafem aquesta confiança ofensivament, perquè evidentment fins ara doncs no l'estan trobant.
0: Ricky. Ricky buscant interior, Bergander, quina passada. Falla Simón des de sota el cèrcol. Contracop, Lude fent la falta, no la xulen ara. Sí. Però déu-n'hi-do, és la tercera de Lude Hackenson. Tercera de Lude.
2: Lude que ha fet dos punts avui.
0: Només dos punts. Mm. Però clar, és que és el que dius, Carola, que... Massa jugadors que no han
2: clar,
0: sumat.
2: Clar, o sigui, al final els equips es compensen perquè cadascú té les seves feines. Llavors, quan algú està fent una feina que no és la seva...
0: Malament.
2: Amb pilotes perdudes, la penya lidera aquesta estadística. N'ha perdut 10 ja, el Baskonia només 6, cosa que no agradarà a Miret.
0: Sí. Falla ara el triple del Baskonia. Sort n'estem tenint del Baskonia tal com està jugant.
2: Sí, perquè
0: la
2: podria estar...
0: A punt de fer passes... Ara hi ha Chiram a la pista, hi ha Ricky, l'Apro, Nogués, Chiram, la passada per Chiram, quina assistència de Ricky. Que bo que és Ricky Rubio, eh? Que bo que és Ricky Rubio.
1: No,
0: que bo que és
2: Ricky això Rubio. És inqüestionable.
0: És que fa millor tothom. És que ara mateix Chiram estava perdut pel món
2: i
0: ha dit, no, te la dono allà, diu, ostres, sí, estava sol. Falla el triple de Sekeskis. El rebot és d'Isaac Nogués, un altre. Quants rebots porta Isaac Nogués en el partit d'avui? Amb aquest que acaba d'atrapar.
1: Doncs ara mateix en suma 7.
0: 7. L'Apro se la juga de 3, forçadíssim. L'Apro se la juga de 3, forçadíssim. Aigua, aigua, aigua. Falta de 7-28, 6-8, 6-1. La penya només és de 7, per tant...
2: Que aquest tir de l'Apro hauria sigut canviar el partit, sí.
0: M'agrada que sigui líder, eh? Això sí que m'agrada.
2: És que ho ha de fer, és la seva feina, eh?
1: L'actitud està sent molt bona de saber que ell és un tio important i que ha de notar, i ara a l'últim quart està buscant cistella perquè sap que si no ho fa ell no ho farà un altre, però clar,
2: ha de tirar millor.
1: Sí.
0: Dona un nou aire a casa teva amb Balagrés, decora les teves parets amb Marte Internacional, revestiment, murals naturals, tèxtils, papers vintats o metàl·lics. Fes que la teva llar tingui una personalitat pròpia. Vine a tocar-los i a veure com la llum juga amb els seus relleus al nostre showroom. Badagrés!
13: Badagrés.
14: Badagrés.
13: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
0: Protesta ara Isaac Nogués perquè considera que havia tocat la pilota a Sekeskis i quan Nogués protesta és que té raó. És una miqueta
1: sí,
0: com...
1: un Tomic.
0: Sí, com Tomic o com Aito, eh? La penya present de 7 a 7 minuts pel final. Aprofitem per marxar cap a la travessera de Montigalà.
5: 35 de la primera part, moment en què es produeix la primera substitució del partit aquí a la travessera de Montigalà, 0-0.
6: Doncs sí, Ramon, i no és bona notícia perquè semblava que, diu, ara les últimes jugades ja no acabava de girar rodó, estaven converses amb la banqueta per saber quin era del seu estat físic. Finalment serà el primer canvi del partit, canvi obligat, marxa del camp. Tom Diawara, la sorpresa és que entra Casti, per tant un futbolista que jugarà com a pivot al mig del camp. Això el que farà serà que Pinyol, que estava jugant com a mitja punta, passi a jugar per la banda dreta i veurem qui ocupa la posició de Pinyol. Si ho farà Nil Sauret una mica més adelantat o si en canvi ho farà Jair, l'altre acabarà formant aquesta posició de doble pivot pràcticament amb un Casti que des d'ara formarà part dels 11 futbolistes a les ordres de Genís Sanpietro.
5: Sanyer, que pica falta lateral buscant el segon pal, el refús per part de Bermú, la pilota sortirà fora de la banda. Veurem tàcticament, doncs, com li afecta això al Badalona amb un Tom Diawara que ha començat amb una sèrie de jugades explosives en els primers 20 minuts i que després, com deies, s'ha anat apagant. Ja va haver de plegar cap al minut 70 en el partit de torna. Sí. Ens deia que eren problemes de musculars, se li pujava el bessó, etc. Però, en tot cas, avui el que passa que sí que m'ha sorprès. Servirà de moment el Vilanova, ara ho expliquem. La pilota del vèrtex a l'àrea, la posen a dins, refusa el Badalona, igualtat extrema, l'esfèrica al punt de penal, fora de joc, jugada invalidada per fora de joc, però m'ha sorprès perquè fins i tot s'ha permès poder fer un sprint a l'última jugada abans de sortir del terreny de joc.
6: Sí, jo crec que ha estat més un tema de precaució, que potser no tant, que no pot realment continuar el partit, que tingui una cosa molt, molt greu. En qualsevol cas, abans que acabi la primera part, si no està al camp, alguna cosa no acaba de funcionar amb ell. Per tant, doncs, això mai és una bona notícia.
5: Doncs Pinyol i Callís agafaran el carril dret. Aquí, Zurdín Cior, atenció perquè és un autèntic malson, eh? Zurdín continua avançant, la vol posar a l'interior de l'àrea, la posa al refús per part d'Aguilera i la pilota se'n va a corna. Jo crec que aquest és un dels autèntics perills d'aquest Vilanova, Zurdín.
6: Molt de perill per la banda esquerra, amb aquestes entrades laterals que està intentant una i altra vegada l'equip visitant. De moment, el Badalona aguanta com pot. De moment, això segueix amb empat al marcador.
5: Doncs Senyer, que picarà el corna. Som al minut 37 d'aquesta primera part. Corna favorable pel Vilanova. Aquí, de moment, no es mou el marcador. Empat a 0.
0: Aquí el Fernando Serena, temps mort de Dani Miret, temps per a res. En aquest Fernando Serena, la penya està perdent d'11 on el sostre del pavelló hi ha les samarretes retirades de Thiago Splitter, de Luis Escola, de Pablo Prigioni, d'Igor Rakosevic i del badaloní Sergi Vidal.
2: Anava a dir-te tots bascos,
0: Sí, sí, correcte. Ivan, quina importància que hi hagi Vidal aquí penjat amb totes aquestes monstruositats,
7: Sí, sí, gran feina la del Sergi quan va estar aquí a Baskonia molts anys.
0: Sent el capità, des d'aquí una felicitació al Sergi Vidal per la seva carrera. Falla el triple Suleimanovic absolutament sol i Daniel, es van esgotant les possibilitats del Joventut. 7-2-6-1, menys 11, però anant com molt a remolc,
1: Sí, jo ara m'està agradant una miqueta més ofensivament aquest últim quart que en els primers tres. Però, clar, hi ha certs errors puntuals que ara mateix la penya no es pot permetre i cada error és una punyalada.
0: Bogielis intentava l'1 contra 1 i la passada picadeta ha posat el peu. Serà pilota pel Conjón Verdinegre, pilota de fons. 6 minuts 13 segons. L'Apro buscant a Chiram, no es desperta Chiram i perd la pilota a l'Apro traient de fons. Increïble. L'Aliup no nota fred i és un 4 contra, és un 5 contra 3. Bugui a l'Issol amb el contracop, se la juga 3, triple. Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple de Bugui Eli. Semblava que el més positiu era doblar la pilota a la cantonada on estava Chiram, però se la juga 3. Triple de Bugielis, triple Sobaro!
14: El polígon de les guixeres o a driving.com, Sobaro.
0: Cris Duarte, l'ex de l'Unicaja, se la juga a 3. Triple, mare meva. Ivan, que malament que està fent aquesta situació.
7: Sobretot, Xavi, i Caro i Dani, de ràbia perquè ja sabíem el que passaria. Estàvem atacant molt malament el Baskonia, i el Duarte el que intentaria fer és llançar aquest triple i hi havia poca comunicació entre els dos defensors que estaven a prop d'ell o que han canviat i després estava molt clar que ja sabia el triple, que en un moment que venien d'un triple de l'Elis, que ens podia animar una mica, però una altra vegada, doncs, on s'ha posat sota.
0: I llavors falta personal sobre... Una falta personal de la Provítola, se'n va ser Gerskis a la banqueta, però que malament que està jugant la penya, Carola.
2: Sí, perquè a més en l'acció anterior ha rebut un tap a sota cistella, crec que era Chiram, que dius, home, una finta, sisplau, una finta.
0: Aliup per Stewart, sort que ha fallat Aliup, però que malament que estava pensant ara també la penya, l'Apro, mereixant Stewart, però aguanta l'Apro, extrapàs, a punt de robar Kuruk, Suleimanovic, bàsquet. 75-66, queden 5 minuts per acabar el partit. Kozner-Baskonia, 75, a 6 a Joventut, 66.
8: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: És que, Daniel, no estem donant arguments allò perquè com a mínim hi hagi nervis en el conjunt de Baskonia, eh?
1: De moment no, tampoc el Baskonia aconsegueix anar-se'n del tot i impossibilitar que la penya pugui donar una sorpresa, però és que les sensacions no són de que hagi d'anar cap aquí el partit.
0: 75-66, ja recuperat la pilota ara Suleimanovic, que amb l'esforç que està fent es mereix un esmorzar. Camp Bertran, més de 100 anys, la gran cadira, sobredor, croissants, ensaïmades, tornem-hi's, i el millor pa de Badalona, de Catalunya. Tot això podrà gaudir al bar, amb un supercafè, infusions, sucs naturals, o la teva beguda preferida, no us equivoqueu. Camp Bertran, carrer Caronja Venera, cantonada carrer del Carme. Triple! Triple de Suleimanovic! De seguida recuperarem el Camp Bertran. Triple! Subaru!
15: Nova gamma Subaru Eco Híbrid autorrecargable.
16: Subaru.
0: El triple de Suleimanovic, generaliu per Faret. No us equivoqueu, Camp Bertran. Carrer Canonja Venera, cantonada carrer del Carme, que és el mateix. Camp Bertran, carrer Incueta, cantonada carrer del Carme, Camp Bertran.
17: Tot ho fem amb el millor producte.
18: A la cantonada del carrer d'Encueta amb el carrer del Carme.
0: Està jugant Ivan Diaye a fora, jugant al perímetre de l'E.
7: Sí, ara amb la disposició de l'equip tenim el Ricky i el Lude com a petits, i després amb tres, en principi amb tres grans, que seria l'Endiaye, jo crec que en una posició més com a la Leal, el Sule i el Chiram. Això és el que provoca el millor d'abans, no? Aquesta defensa dels exteriors, han atacat el Duarte, l'Endiaye, i han acabat amb aquest aliup, però per contra nosaltres, ara el Chiram ha fallat de sota cistella, perquè teníem una opció del Chiram a prop de cistella, entre cometes, fàcil, que no hem pogut anotar.
0: Falla Chiram sota el cèrcol. Va dient que no amb el cap, Chiram, però, Daniel, és que no n'hi ha prou en dir que no. És que no pots fallar.
1: Sí, aquí has d'anar clarament més fort. És que només té aquesta paraula. A més, crec que el defensava Simons, que li deu treure un cap a Simons.
2: Tampoc,
1: Chiram.
2: Tampoc sí, seria una bèstia.
1: No és ferit, no.
0: Kuruk per Duarte. Davant d'en Diaye, que porta 0 punts. Duarte, des de 8 metres, triple. Triple Duarte, 80-79 avui. És Duarte fent un festival. Està amb confiança al nord... Sí, és nord-americà, però no és dels Estats Units. Atenció, en Diaye. S'endú el tap en Diaye. Avui en Diaye no hi és.
1: No.
0: Simons, contracop, se la juga a 3, triple. Demà no tens mort. Dani Miret acaba de sentenciar el Baskonia al partit perquè falta 3 minuts. Per la penya de 14, 83-69, ja tens mort d'Anna Miret, temps va mort, va de gres. Doncs ja tens mort, la penya perdent de 14, Carola, pim, pam, pum, s'hi acabó.
2: Sí, sí, jo crec que en aquests 3 minuts és molt difícil que la penya faci canviar el partit, perquè... com hem estat comentant, les sensacions no són aquestes. en defensa, jo crec que l'equip està navegant molt, està arribant tard pràcticament a tot arreu. Els tirs del Baskonia són lliurats, són ben triats, ara mateix és Duarte qui està decidint, però hem anat veient com els diferents actors protagonistes del Baskonia han anat trobant les situacions de tir que més, com, més còmodes els era. I després en defensa, la defensa del Baskonia s'està imposant clarament a la penya. La penya ha tingut durant 30 minuts molts problemes per anotar. Semblava que en aquest quart-quart la cosa començava una miqueta millor, però bé, hem vist els dos tirs fallats a sota cistella de Chiram, hem vist que la Provitola ho ha intentat però no se n'ha sortit, Hackanson que anava amb dos punts, és a dir, són masses elements, en Diaye, que com comentaves Xavi, no està a l'alçada del partit, molts elements que no sumen perquè la penya pugui treure aquest partit.
0: Daniel, no podem ser positius, eh?
1: No, mira, de fet, la penya havia començat el darrer quart guanyant, però ara torna a perdre el quart-quart, 15-13, i això significa que ha perdut tots els quarts del partit. Evidentment, així és complicadíssim també en aquests petits apartats estadístics on es veu la intensitat, i etc. La penya guanya en rebots, però després, per exemple, en recuperacions, el Baskonia n'ha recuperat 11 i la penya només 5, i en pilotes perdudes la penya ha perdut 12 pilotes i el Baskonia només 7. Llavors, tot plegat fa que es compliqui molt. Com hem dit, també Ricky i l'Apro són els grans referents i no, avui no han tingut el seu dia. L'Apro em sembla que porta 3 de 10 en triples. Vull dir que així és complicat.
0: Aquí queda 2:51. Tornem a la travessera de Montigalà.
5: Aquí a la travessera de Montigalà s'estan disputant els darrers segons del partit. Pot ser l'última jugada ofensiva del Badalona. Ataca Jair pel carril del 8, banda dreta. Deixa sobre Martí Alonso, per banda dreta Pinyol, que podrà fer la centrada. Temps afegit a la primera part, 0-0. Martí Alonso des del lateral de l'àrea. S'ha frenat el Badalona, John.
6: Sí, s'ha frenat en aquesta jugada. Semblava que volia accelerar i fer la centrada. De moment sembla que està esgotant el temps perquè efectivament l'àrbitre xiuli al final. De moment 0-0, però partidàs, Ramon, el que estem vivint.
5: Final de la primera part aquí a la travessera de Montigalà. No s'ha mogut el marcador, però no ha estat perquè tots dos equips han disposat de bones ocasions. El Badalona, doncs, que també, sobretot, ha posat a prova el porter Alex Sanz. El Vilanova, amb bones internades, també ha posat setge a la porteria de Jaime.
6: De moment partit amb moltíssima intensitat. Es nota el que dèiem a la prèvia, que són dos dels grans equips de la categoria. De moment, gran tarda de futbol. No es mou el marcador, però aquí estan passant moltes coses.
5: Doncs tornem cap al bàsquet. Descans a la travessera de Montigalà. Badalona 0, Vilanova 0.
0: De 16 ja per al Joventut. Crola, no diríem que s'ha deixat anar la penya, però sí que és cert que a partir d'està ja decidit, eh?
2: Molt decidit, ja. Ja fa estona que la penya li està costant, ho ha intentat, i ara ja estem una mica, jo crec que mentalment pensant que s'acabi el partit.
0: Sí, però Daniel, és que hem de pensar que el bàsquet de barreja és important, no en el duel directe contra el Baskonia, sinó en el bàsquet de 18. Perd la penya de 18, sinó en el més menys de punts a favor i en contra de cara a la Copa, perquè és que la penya es pot situar aquí amb un balanç negativíssim, eh?
1: Sí, és important de cara a la Copa, però també l'individual amb el Baskonia ho seria a final de temporada. Vull dir, per molt que quedi més lluny, també ho ha de ser. Vull dir que la penya no es pot deixar anar.
0: Honesta l'experiència del Club Pilates Badalona. Fem classes de Pilates Reforma juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe, treballant per nivells. Opcions de classes privades, instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. La prop penetrant anota, però la penya perdia 87-69. 87-69, que és el desavantatge més gran. Jo crec que la penya, no sé, Carola, si la definició seria que ha anat perduda, que s'ha...
2: Sí, i això que en el minut 15 de partit dèiem que era un bon partit, era una bona oportunitat per la penya de sumar victòria, eh? Vèiem a l'equip amb situació de fer-ho, però a poc a poc és com que ha anat perdent, no? Perdent pistonada, i al final... el Baskonia ha estat una piconadora.
0: Queden 59 segons, s'acabarà el partit ràpidament perquè Daniel, de moment les coses no funcionen. 55 segons per acabar. Baskonia 87, Assis a Joventut 73.
16: Gràfiques Venus creix en Badalona, 50 anys donant el millor servei d'impressió.
19: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: Triple de Lawson, un altre triple. Daniel, hem desconnectat absolutament, eh?
1: Sí, ara ja sí, de fet... Bueno, queden 50 segons, no? Però vull dir que jo fins i tot els últims dos minuts no jugaria ni amb l'Apro ni amb Ricky, que no es cansin.
0: L'Apro se la juga a 3, falla el triple, rebot des de Simon Birgander, però se li escapa. I jo, i des del terra, Joksimovic dona assistència, contracop, se la juga de 3, triple. La penya perdent de 20. La penya perdent de 20. 7 segons per acabar, la penya perdent de 20, l'Apro... L'Apro fa al revés, haurà de llançar. Falla l'Apro, que se suma al desastre habitual. Final del partit. A Vitoria, Košner-Baskonia, 93. Així se juguen tot, 73.
20: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
21: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
22: La penya en joc.
0: I tornem aquí a Vitoria, derrota de la penya de 20 punts. Es pot perdre Vitoria, com deia la Carola, evidentment. Es pot perdre contra un equip com a d'Euroliga, evidentment. El que sí que crec que no és acceptable és que la imatge que ha donat el Joventut és d'equip... allò de, en cap moment, donar la sensació de que es podia competir el partit. Ja no dic guanyar el partit, i aquí sí que crec que hem de ser... hem d'intentar ser més exigents amb la plantilla, perquè no som d'Euroliga, però, home, mirant la plantilla que té la penya, falta Tomic, falta Crac, però no pot estar acabar escombrat d'aquesta manera de 20 punts. Ivan, no sé que, com ho veus.
7: Sí, sí, totalment com tu dius, derrota dura. Ja durant el partit estàvem veient que les sensacions no estaven sent bones. Nosaltres aquí els quatre parlant, doncs, volíem trobar algunes opcions d'aquestes petites empentes que hi ha hagut durant el partit, on semblava que si ja potser teníem l'opció de ficar-los, però tot el partit hem anat darrere, no només al marcador, sinó en diferents situacions, sobretot defensives, on hem patit molt. Els percentatges de triples que comentava el Daniel doncs estaven sent molt, molt dolents, també les pèrdues, aquestes situacions que ens han fet molt, molt de mal, perquè el Baskonia s'ha dominat moltíssim en transició i després... Quan el partit es va una mica més còmode, és normal que els entrenadors, amb les seves decisions tàctiques, pues acabin el millor guanyant el duel amb l'altre entrenador, perquè, evidentment, totes les situacions on ells han jugat amb quatre petits ens han fet molt de mal, han fet el camp molt gran, a les cantonades han estat molt lliurades, i aquestes situacions, doncs, jo crec que amb les transicions ens han fet molt, molt de mal. És una derrota dura, són 20 punts, tu també comentaves el tema del bàsquet, a veres, les dues primeres o els dos primers partits de Lliga ACB són dues derrotes, i ara doncs hem de corregir segurament moltes coses, i si parleu amb el Dani, doncs segur que el Dani ho comentarà i estarà emprenyat amb aquest partit, sobretot amb el de Sancer, i també amb la baixada de braços, sobretot a nivell de passió, que ha fet que la diferència s'ampliï moltíssim, sobretot a l'últim quart. I després d'això, doncs, a pensar ràpidament en el segon partit, que hem de recuperar bones sensacions pel partit de dimecres a casa contra l'Andorra, i després el cap de setmana, el diumenge, ve el Barça amb un derbi que serà també molt, molt dur a casa, no? Però està clar que ara, doncs, hem de treballar per recuperar bones sensacions, corregir molts els errors que s'han vist avui, i el partit de dimecres a casa és vital per aconseguir la primera victòria de l'ACB, i no només aconseguir la victòria, sinó un bon lloc i bones sensacions per les següents, perquè tu has parlat de les victòries, per exemple, de l'Obradoiro i del Tenerife a camp del Múrcia, i altres resultats que fan que aquesta lliga estigui molt, molt, molt dura, i la classificació per la Copa del Rei d'aquest any a València serà igual de complicada.
0: Anem per parts. Abans d'anar a parlar amb protagonistes, abans de parlar amb Dani Miret i amb algun jugador, Daniel, l'Apro Ricky avui no han estat bé, però és que hi ha hagut molts jugadors que no han aparegut en cap moment. Anem a repassar, no encara l'estadística completa, però sí algunes dades que ens puguin dir el per què el Joventut ha estat tan malament.
1: Per exemple, els percentatges. Són baixos tant en triples, un 31%, 9 de 29 en llançaments, i també llançaments de dos. La penya ha fet 15 de 37 de llançaments de dos. Normalment, un ha de fregar el 50%, l'altre ha de fregar el 30-40 per anar bé. Avui la penya ha estat malament, i després, com deia ara en Xavi, hi ha jugadors puntuals que han aparegut molt poc. Ndiaye ha jugat gairebé 20 minuts, ha llançat dos cops de cistella i no ha notat. Ha fet menys 3 de valoració. Hackenson també ha jugat 16 minuts i l'hem vist molt poc, tot just 2 punts. Bugui Ellis també en 15 minuts ha notat 4 punts. Isaac Nogués ha fet feina, però ja sabem que no és un gran notador. Llavors hi ha altres jugadors que si sí, avui Ricky, l'Apro no hi són tant, l'Apro ha acabat amb 15 punts però ha llançat 20 llançaments de camp. Si els dos millors no hi són, evidentment algun altre ha d'aparèixer, i avui no ha sigut així.
0: Perquè Ricky ha fet de 1 de 6 en tirs de camp?
1: Ricky, 1 de 7, ha fet 0 de 4 en llançaments de 2, 1 de 3 en triples, 2 de 6 en tirs lliures. Vull dir que, mira que en tirs lliures sí que és un gran anotador, sempre fa més d'un 80% o al voltant del 80%, i avui ni tan sols això. Vull dir que ha repartit 7 assistències, ha recuperat una pilota, ha agafat 6 rebots. Vull dir que Ricky sempre suma, però mirant a Cistella no estava encertat, i ni Bugui Ellis, ni Hackenson, ni realment l'Apro, perquè no ha anotat però no ha tingut un bon encert, ho han sabut compensar.
0: Carola, fent l'anàlisi de tècnic, és molt difícil intentar guanyar aquí amb Ndiaye 0 punts, Ellis 4, l'Apro 3 de 11 en triples, Ricky 1 de 7 en tirs de camp, i anant a remolc, no? Que jo crec que això psicològicament també ha cansat molt.
2: Vas a remolc contra un equip físicament molt potent, amb molts quilos a la pintura. Per tant, vol dir que tu has de preparar el partit pensant en que hauràs de superar molts obstacles. I després, jo crec que cap dels jugadors ha estat a l'alçada de les circumstàncies, no? Ara mateix, quan el Dani comentava així molt per sobre les dades, quan ha dit la Provitola ha tirat 20 tirs de camp i ha fet 15 punts, no? És una dada molt bèstia. Has tirat 20 tirs, has fet 15 punts. Llavors, l'equip ha començat bé, l'equip ha jugat els primers 12-14 minuts de tu a tu al Baskonia, però després ha deixat de ser un equip disciplinat. Jo no diria que cadascú ha fet el que li ha semblat, perquè no ha estat això, però sí que crec que s'han de... És allò que a vegades parlen en els postpartits o el mateix Dani Miret a les rodes de premsa, no? Del pla de partit, no? Hi ha un pla de partit a executar, no? La sensació que tenim és que aquest pla de partit no s'ha executat com tocava. És a dir, que la missió que tenia cadascú en el partit no l'ha complert.
0: Doncs això, evidentment, penalitza molt. I ara, Daniel, l'escenari que ens trobem és que estem obligadíssims a guanyar contra l'Andorra, perquè diumenge ve el Barça, també.
1: Sí, efectivament. Tots sabem que l'altre dia la penya va guanyar contra el Barça, però que serà complicadíssim. I, a més, el camp del Breogán és un camp que, en principi, la penya hauria d'intentar guanyar. El camp del Baskonia és Eurolliga, però la penya allà ha donat més d'una sorpresa i, per tant, són dues victòries que altres anys ha estret. Aquest any no. I d'aquí poc ve el Barça. Per tant, l'Andorra s'ha de sumar sí o sí. Després encara la penya ha de viatjar a Girona, després ha de rebre el Bilbao, que és un equip que la temporada passada va jugar a play-off, si no m'equivoco, després va al camp del Tenerife. Vull dir que sí o sí s'ha de sumar contra l'Andorra, i contra el Barça, evidentment, ho has de donar tot, perquè jugues a casa i saps que no has començat bé la temporada.
0: Dimecres a les 8 del vespre, no? Sí. A les 4 de 9, a les 8 del vespre, sí. Aquest partit importantíssim, perquè, Ivan, sent sincers, la penya ha de ser la Copa del Rei i es pot situar amb un 1-3. Aquests menys 20, recordem que al final de la primera volta compten els punts a favor, punts en contra, no ens va bé. Com deia el Daniel, aquest menys 20 tampoc no ens va bé per un final d'igualat de cara al play-off amb el Baskonia. Per tant, escolta, la penya ara, no estic dient que vagi contra el rellotge, però va contra el rellotge.
7: Sí, pot anar una mica contra el rellotge, i sobretot el que hem de tenir clar que hem d'intentar que l'Olímpic sigui, doncs, una pista aquest dimecres i aquest diumenge, impossible pels dos nostres pròxims rivals, no? A casa hem de sumar, hem començat amb dues derrotes amb pistes difícils. És veritat el que deia el Dani, que a les últimes temporades històricament hem estat capaços de guanyar a Lugo i a Baskonia, i aquí a Vitoria, perdó, però està clar que no s'han aconseguit. Ara comencem amb aquestes dues derrotes i ara, doncs, a casa, allà a l'Olímpic, doncs, amb el nostre públic, hem d'intentar primer omplir-lo al màxim i que dimecres i diumenge doncs ens ajudin i que ajudem a l'equip a aconseguir les dues victòries, que serien molt importants per equilibrar aquesta situació en l'ACB i veure com estan també els altres equips, perquè estan havent molts resultats on es demostra el que estem dient, no? que aquesta lliga aquest any serà molt, molt difícil, molt dura, i que per anar a la Copa del Rei aquest any a València s'haurà de lluitar moltíssim. Per això aquestes dues derrotes i aquests menys 20 doncs fan una mica de mal, sobretot perquè avui he vist l'equip amb poques sensacions, no? Que comentava ara de les estadístiques, i que també ho comentava la Carola, que sí que sí, el Ricky i el Lapro no estan. Evidentment, hem de trobar més jugadors

0: marge a molts jugadors, però hi ha jugadors que se li ha de demanar més, perquè Sherman ha començat amb 7 punts en els primers 2 minuts, després, a banda de l'aliup de Ricky, ha desaparegut. Ellis és cert que no és un base, però és un jugador, és l'americà de l'equip, no ho oblidem.
1: Exacte.
0: I, evidentment, Tomic està de baixa, continuarà de baixa, i el Simon, que ens estimem moltíssim, però també ha de fer un pas més. No estic dient de fer 25 punts cada partit, perquè això no és la seva tasca, però al darrere, no ell sol, però hem de treballar molt més, perquè si no ens frustrarem, eh?
1: Sí, perquè és que de fet Virgander és un gran jugador, i quan hi ha Antetomic, que a vegades o sovint juga més que ell, Virgander és capaç de fer bons números i d'acabar amb bones estadístiques tant al partit com a la temporada, perquè té qualitat. Avui, sent clarament el 5 titular de la penya, acabat amb 10 punts, 6 rebots, 7 de valoració, 5 de 10 a llançaments de camp, no són estadístiques gaire més bones que les que podria fer de suplent. Per tant, sabem que si té la capacitat de fer-ho amb un jugador al costat com és Antetomic, que evidentment fa que potser pensis que pot tenir més importància, imagina quan no hi és. Per tant, té la capacitat de fer-ho, i altres jugadors, evidentment, com Ndiaye, que ha començat bé la temporada, però avui com si no hi fos, i el que tu deies de Boogie Ellis. Jo crec que hem de tenir paciència amb ell, perquè es veu que té voluntat i que té qualitat. Sí, com a vegades dubto més del nivell que pot arribar a donar Chiram amb Boogie Ellis, crec que té qualitat, però bé, l'hem de donar una mica de paciència, i ell també posa de la seva part, clar.
0: El problema és, Carola, podem tenir paciència, perquè l'exigència no és guanyar la Lliga, però sí que és estar a la Copa, eh?
2: Clar, és el que anava a dir. El tema és, no cal posar-se en la part de pou, d'estem al pou, però una mica sí que és senyal d'alerta, no? Al final, el Baskonia és un d'aquells partits que fan mal, perquè habitualment en el duel penya-Baskonia és la penya qui surt guanyant, i sobretot jo crec perquè vens del tema Breogán. Amb qualsevol altre rival, una primera derrota a la Lliga CB, amb qualsevol altre rival hagués estat diferent, però perdre amb un Breogán, amb un Burgos, per exemple, són un tipus d'equips que tu, com a històric de l'ACB, has de tancar-los, has de certificar-los, no? I és veritat que a la penya no se li demana que guanyi la Lliga, és molt difícil guanyar la Lliga CB, però la penya ha de ser un dels 8 que ha d'estar a València al febrer. Llavors s'estan complicant les coses, i el calendari no et ve gaire a favor ara.
0: Estava mirant les estadístiques, Daniel. Tirs de 2 del Baskonia, quants n'han fet?
1: Ha fet 16 de 33, 48%.
0: I triples?
1: Exactament el mateix. Sí, això és curiós, eh?
0: Curiós, eh?
1: Sí,
0: hem encaixat 16 triples, eh?
1: Sí, és
0: són
1: que...
0: són molts, eh?
1: Sí, i amb un bon encert. O sigui, 48% en llançaments de 2 està bé, però ja és una cosa... No és estrany de veure. 48% en triples, haver llançat 33 triples és moltíssim, és un encert molt gran. De fet, dels rècords de la CB, crec que deu rondar els 20 triples. Vull dir que és un grandíssim partit. Si la penya sobra avui, en l'únic apartat que ha dominat ha sigut el rebot, però ni en assistències, ni en recuperades, ni en pilotes, ni en percentatges de 2 o de 3, fins i tot el tir lliure té un 70%, que la penya acostuma a estar millor a les últimes temporades. Avui no, és que no ha sigut un bon partit.
0: Doncs nosaltres fem una petita pausa des d'aquí, des de Vitòria. De seguida connectem amb el Badalona, que està jugant contra el Vilanova, i ens anem cap a zona de vestidors per parlar amb Dani Miret i algun jugador. Volem trobar explicacions a la derrota de 20 punts avui del conjunt verd i negre. Petita pausa, tornem de seguida des d'aquí, des de Vitòria. Fins ara.
3: Tota l'emoció del Joventut de Badalona. Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
4: El partit del Badalona.
5: I des de la travessera de Montigalà ha començat la segona part aquí entre el Badalona i el Vilanova, de moment amb l'empat a 0 inicial.
6: Et caduca el carnet de conduir?
7: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
6: Carrer Francesc Macià, 6.
7: Al costat de Pompeu Fabra.
5: Una segona part on, recordem, el Badalona ha fet un canvi a la primera part per circumstàncies. Ha marxat Tondi Aguara, ha entrat Casti en el seu lloc. Això ha reconstituït una mica l'11, això sí, doncs conservant una mica el mateix esquema, però evidentment amb diferents característiques. La centrada Zurdín, que segurament és el jugador que està causant més perill per part del Vilanova, atrapa la pilota Jaime, i John García, no sé aquí li fallen en primer les forces, però és evident que tal i com està el partit, segurament el que cometi un error, no sé si per cansament o pel que

0: sigui, doncs ho pot pagar molt car.
1: Porto tot el partit pensant això, Ramon. Jo crec que serà un partit de detalls, perquè el nivell és molt alt per part dels dos equips, tant de concentració com d'intensitat, en defensa. En atac també el Badalona està sabent fer algunes jugades que realment han acabat sent perilloses. Diria que hi ha hagut dues que han estat molt, molt clares. Per part del Vilassar també, sobretot a través de recuperar pilotes amb la seva pressió adelantada, també han estat capaços de generar perill. Per tant, la segona part l'esperem igualada com la primera, i sobretot és el que deies, dos factors. El factor cansament, veurem qui acaba caient abans, i sobretot si aquest cansament pot portar a un o l'altre equip a cometre errors.
0: Deixa'm dir, company, a mi, que atenció, perquè Vermont envia una pilota llarga buscant a Juaco, banda esquerra, la sortida d'Àlex Sanz. Una mica li ha dificultat Tomàs Peñalba. No sé si hi ha un factor científic, John. Ho dic perquè jo, o sigui, faig 20.000 equivocacions, però tu, per un factor científic, Vilanova-Vilassar. Te'n recordes la temporada passada?
1: No, sí, sí. No, és que, curiós, de fet, avui anava a començar el partit i he dit, ostres, mira, de moment no m'he equivocat, dic, anem bé.
0: És que m'ha cridat molt l'atenció perquè recordo que la temporada passada a Vilanova el factor Vilassar va aparèixer. És curiós. No, ho
1: serà
0: dic perquè hi ha alguna similitud. Vilanova-Vilassar, no?
1: Tema de la V-baixa, que em té despistat.
0: Vila, és per això.
1: Els oients mereixen més, eh? Demano disculpes.
0: Estem jugant Badalona-Vilanova, insisteixo, jo sóc el primer que m'hi coco, però és que m'ha cridat molt l'atenció perquè la temporada passada vam tenir aquesta conversa al camp del...
1: I la seguirem tenint, em sembla.
0: Sí, al camp del Vilanova. En fi, Càstica surt al tall. Càstica, quan interessa, John se'n va a insertar-se entre els centrals o com a central avançat, no?
1: Sí, és que aquí hi ha un tema curiós també, que és que tenint la possibilitat d'adelantar a Vermo al mig del camp, són dos futbolistes, Vermo i Càstig, que poden jugar a la posició de central o a la posició de pivot. I sembla que de moment Genís Sampietro el que està volent és que sigui Vermo el que jugui a la defensa, suposo que per mantenir una línia una mica continuista amb el que ve fent. I és que a més Vermo, vull dir, que porta el braçalet avui, vull dir que ja és un futbolista i amb molts galons dins l'equip, crec que el vol mantenir a central per això, i per tant és Càstig i juga en aquesta posició que, com dius, va alternant, a vegades va una mica més enrere per ajudar amb les pilotes llargues en defensa o bé per la sortida de pilota, però ara mateix és el que està jugant de pivot, diguéssim, i curiosament, qui està una mica més adelantat...
0: Pinyol la posa per Marc Alonso! Fora! La pilota se'n va fora! Quan s'han aixecat de la banqueta i cantaven el gol, quina pilota li ha posat Pinyol a Marc Alonso al punt de penal, i ha pogut acariciar-la, ha pogut empènyer-la, però al final l'esfèrica ha marxat enganxat al pal dret de la porteria d'Àlex Sanz.
1: Doncs demà, Ramon, és festiu, com ja sabeu, però em sembla que hi ha un futbolista que no el passarà de forma gaire plàcida, almenys de moment. És d'aquelles jugades que segurament se li repetirà el cap una i una altra vegada. Era claríssim, arribava davant del porter Àlex Sanz, només havia de definir-la, no ha aconseguit fer un tras tres pals la pilota de Martí Alonso fora, que segueix lamentant-se fins i tot un temps després d'haver-la fallat.
0: Doncs menys mal que no m'he precipitat cantant el gol.
1: John,
0: perquè des de la banqueta han saltat pràcticament creant gol.
1: La imatge està brutal. John pensava que era gol. Ara digues que estaves a punt de cantar-lo. L'afició estava dempeus. Tothom tenia assumit que aquesta pilota acabaria dins. Al final no ha estat així, ocasió claríssima, la més clara segurament del partit per part del Badalona.
0: Deixa'm també tenir un reconeixement pel capità del Vilanova, per Frank Grima, que va estar 5 temporades en el Club Futbol Badalona. Un jugador que se'n va més cap als 40 que cap als 30. Un jugador amb un grapat de partits i que, déu-n'hi-do, és un exemple d'aquests esportistes que ara mateix tenen un recorregut cada cop més ampli. Que això està cada cop més de moda.
1: Sí, això sobretot també és segurament perquè es cuiden i després perquè hi ha algunes figures que tu també necessites que tinguin aquesta experiència, que els moments de partit on les coses es compliquen, ells també són els que fan una passa endavant, també a nivell de lideratge, d'acompanyar els més joves perquè tinguin una referència que ja ha viscut tot pel que passaran ells abans. Doncs, com deies, una figura també important en aquesta categoria, en general el futbol català avui, jugant en aquest... Vilassar, abans de dir-ho, ho pensaré.
0: És igual, com Tomàs Peñalba. També
1: Vilanova. Sí, que no sé, alguna cosa em passa amb això.
0: No,
1: sé.
0: I el
1: una Vilanova... connexió neuronal que no acaba de deixar.
0: Vilanova. El conjunt del Garraf, la passada cap a Zurdín. Aquest és perillós, eh? Encara a Vermo, 1 contra 1, és perillós Zurdín. El xut de Zurdín, Jaime. El xut entre els tres pals és un dels únics xuts entre els tres pals que ha provat el Vilanova, que ha tingut moltes aproximacions, però xuts pràcticament no li havíem comptat a la primera part.
1: El tema, Ramon, és que sobretot ha arribat el perill per part del Vilanova a través de les entrades laterals i n'ha repetit una i una altra. Xuts des de llum potser no n'hem vist tant perquè l'equip en general no ha jugat tant per dins. Sobretot ha arribat per les bandes i aquí el Badrón ha estat capaç de defensar aquestes entrades. Sí que és cert que fins ara tampoc ha hagut de fer grandíssimes intervencions, Jaime.
0: Doncs ara Aguilera, l'àrbitre li xiu una falta sí, comesa sobre Roquet, falta perillosa, perquè arriba a la zona tres quarts, molt centrada.
1: Es queixa Aguilera, eh?
0: Sí, i és d'aquelles faltes que normalment li solen xiular el davanter, el que passa que Bermo ha anat molt tranquil a buscar la pilota per darrere i l'àrbitre ha considerat que Aguilera havia placat a Roquet, l'ex del Tona. Creus que hi haurà xut directe o hi haurà centrada?
1: A mi em sembla molt llunyana. Ara bé, ha estat tan centrada que centrar-la és molt difícil perquè la pilota arribaria amb molt d'avantatge pels defensors. És que no ho sé. Jo crec que el que buscarà serà una pilota com a l'esquerra perquè és una prolongació o bé a la dreta, ara ho veurem.
0: Doncs prolongació, sí, efectivament. La treu per part del Badalona Aguilera. L'esfèrica arriba molt tancat. La centrada de Marcel Sansó. El Badrona, que vol sortir ràpidament, ho fa Jaume Pinyol. Vol superar a...
1: Mira, Juaco.
0: Atenció,
1: mira,
0: Juaco. Segon pal, buscant a Juaco. Juaco, Juaco. El refús per part de la defensa. Juaco gastava amb la canya a punt per mirar d'engaltar des de la corona. Sortida ràpida del Badrona. Continua la intensitat. Com dèiem, doncs, un Pinyol que ha pogut superar a Samba, en el mig del camp, que ja és dir, eh? Samba, que és un jugador també tot un pulmó.
1: Sempre valorem tot el que fa en pilota Pinyol, com organitza l'equip, però quina punta de velocitat que té, quina carrera s'ha fet llarguíssima per la banda dreta i quina bona centrada havia posat. Llàstima que no hi ha arribat Joaco perquè l'han interceptat abans de pilota, però la jugada era boníssima per part del Badrona i molt perillosa.
0: Casti, arriba Jair, Jair, que xutarà directament Àlex Sanz. El xut de Jair, previsible al primer pal, però el porter ha hagut d'intervenir.
1: Xut sec de Jair, ha volgut que la pilota agafés molta força, ho ha fet amb la part més frontal de la bota, compte, ha estat a punt de recuperar Castí, no hi ha arribat, i això el que fa Ramon és que hi hagi un contracop per part del Vilanova.
0: En banda esquerra, sempre perill, Zurdín, Zurdín, Zurdín, Zurdín, a l'interior de l'àrea, la vol posar pel mig, la passada, atenció, per Roquet. També Sanyé... Sanyé ara, però s'ha entretingut una mica, la posa al segon pal, el refús de la defensa del Badalona, la pilota tornarà a quedar solta a la frontal, és Frank Grima que la voldrà penjar, combina un altre cop amb Sanyé, rep ara Samba, Samba enrere cap a la posició de Tomàs Peñalba, tocant i tocant el Vilanova, un equip també amb futbol exquisit, amb intensitat, té una mica de tot aquest Vilanova, és perillós, callí sobre Zurdín, callí sobre Zurdín, el vol obligar, li vol fer el retall, la pilota a la frontal, ara tornarem cap a Victòria perquè hi ha protagonistes, Peñalba, que vol xutar des de lluny, fora! El xut de Peñalba se'n va per damunt del travesser, déu-n'hi-do com està la segona part, minut 9 del segon període de la travessera de Montigalà, 0-0, tornem cap a Victòria.
2: I estem amb Dani Miret, amb el tècnic de la penya, qui li agraïm que hagi sortit del vestidor. Dani, avui no podem fer una valoració positiva, no, del partit?
3: No, sobretot perquè competim o estem a prop en el marcador a 35 minuts, estem a 6 quan falten 35 minuts, i ho hem entès mentalment com que no ho estàvem fent prou bé o no ens ho hem cregut prou. Aleshores, sí que és un molt mal sabor de boca i una cosa greu a l'haver perdut contra un rival directe i jugant-nos, no? Aquest següent objectiu, que és classificar-nos per la Copa, de 20 punts. Vull dir, 20 punts no és el que ha passat en el partit. És veritat que ells ho han fet millor, que s'han passat la pilota, que han fet un 50% de 3, perquè els hem deixat jugar còmodes, i nosaltres, doncs, no hem tingut un bon dia ni en el tir, ni sent capaços de finalitzar i fer cistelles a prop de la pintura contra un rival, doncs, que al final, doncs, té una exigència física alta.
2: Més enllà de l'exigència física alta, del fet de que té talent, és un equip d'Euroliga, tu creus que mentalment no està prou fort també l'equip per creure-hi?
3: Nosaltres avui ens hem o estem lluitant una mica contra nosaltres mateixos en el sentit de l'expectativa. Tenim molts jugadors que pensen que el que va passar en una setmana jugant a casa amb 10.000 persones a la Supercopa és el que ha de passar cada dia, i encara no entenem com a equip, o no tenim la paciència com a equip, de ser sòlids, més jugadors a la seva rotació, ser sòlids per treballar i anar en partits com aquest, que poden sortir malament a la primera part, però t'has de mantenir, perquè l'important per l'equip és mantenir una rotació amb el màxim de jugadors sòlids, com per exemple quan et falten dos jugadors que són sòlids i que són molt importants com el Yannick i l'Ante. Excuses? No, però que no ens està ajudant la nostra mentalitat de voler guanyar fent els partits perfectes com hem fet a la Supercopa i ens pensem que això és el que passarà en una lliga regular cada dia, no passarà, ja ho vaig dir quan va acabar el partit. Ni el Nico farà 9 triples cada partit, ni jugarem perfecte cada partit, però avui el partit s'havia de guanyar d'una altra manera i no ho hem fet. No ens hem aguantat en aquest moment que anàvem a 6 i allà hem tingut la capacitat de mantenir-nos sòlids i no ens han entrat dos atacs, hi ha hagut un triple i un contraatac, ens han fet un 8-0 que després de temps mort acaba sent un 12-0 i el que dic, al nivell que estem ja mateix no podem estar contents ni tranquils perquè hem perdut de 20 i això és el greu que ha passat avui, però sí que també l'equip ha d'anar millorant i l'equip ha d'anar sent millor i ni fa 3 setmanes era normal que juguéssim a aquest nivell ni ara hem de reconèixer que hem de fer un procés i que l'hem de fer guanyant, evidentment. Dimecres tenim un partit molt important contra l'Andorra, però no farem un partit perfecte. I tot el que depèn de nosaltres ho hem de fer junts i ho hem de fer de forma positiva perquè és molt difícil i crec que hem de canviar aquesta mentalitat no criticant a l'equip, sinó fent una reflexió del que hem sentit avui, de que no era prou, de que no ens hem acabat de creure, de que juguem contra un rival com és el Baskonia i sembla que haguem de tenir un tipus de pressió d'haver-los de guanyar. No ho hem fet així mai. Vull dir, nosaltres hem vingut aquí amb moltes ganes de guanyar, disfrutant molt dels partits que hem fet contra ells, sent molt humils, i avui se'ns barreja aquest tema de l'expectativa amb la situació que tenim, que és una situació on objectivament hem fet trams del partit moltes millores, però que després d'acabar el partit i entre l'error que hem comès de relaxar-nos en aquests últims 5 minuts i a la situació aquesta que estem entenent malament de l'expectativa, doncs acabem d'aquí havent de fer dues reflexions, no només una, la positiva i la negativa, doncs, que és una derrota gran.
2: Dues coses, Dani, aquestes expectatives que parles creus que també hi són dintre l'equip?
3: Pròpies de l'equip, pròpies de l'equip. Vull dir, hem de fer tots els nostres processos. Avui l'Emir ha jugat, per exemple, ahir es va quedar superclavat de l'esquena, super, em van dir que no jugaria, i avui ha fet un esforç titànic medicant-se i jugant per estar amb l'equip. No, és que això no és suficient, perquè sí, però a l'equip també hi ha coses positives. Aleshores, ho explico perquè, evidentment, un tio que està jugant fora de la seva posició en aquestes circumstàncies i tal, la gent igual veu que falla una sota l'arro i pensa, ostres, anem tovets. Bueno, a vegades sí, a vegades hi ha altres coses que no se saben i l'equip doncs va fent passes i hem de ser conscients de que les hem de fer amb la competició, però avui hem jugat contra un equip que portava 4 partits d'Eurolliga i 2 de CB i nosaltres portem un partit de BCL i un partit de CB per créixer. Que els partits i la competitivitat també t'ajuden a anar sent cada cop doncs, un equip més fort, no? Hem tingut un calendari i uns caps de setmana i tal amb unes situacions de poca normalitat. El guanyar per la Supercopa per la penya també és una situació que t'has de preparar per guanyar, quan passen aquestes coses, i crec que entre tots, cadascú a la seva manera ha d'entendre, no?, el moment que estem. I això sí, el dimecres juguem a casa i ha de ser un partit que l'entenguem molt bé perquè és molt important i serà molt difícil poder treure una victòria quan hem tingut tots aquests hàndicaps.
2: Algú comentava, el Dani confirmava que dèiem durant el partit quan havia fallat Sulejmanovic, que dèiem és que segurament és que va forçant tant que això li està condicionant el físic. Dani, està molt clar que hi ha processos, que tots els jugadors necessiten processos, però hi ha jugadors nous que avui necessitem actors que facin més passos endavant. Aquest procés creus que està seguint el timing adequat? Creus que s'ha d'accelerar? O tu exigeixes que s'ha de fer un pas més en general, perquè no podem dependre sempre de l'encert de Ricky i de l'Apro, com deies, no?
3: Està clar que si aquest equip no és capaç de sumar més solidesa amb altres jugadors, no aconseguirem fer una bona fase regular. És un món que sempre hi ha pressa, s'està treballant bé, evidentment no estem al nivell que esperem ara mateix, competint, però això és una cosa que és més important estar en el camí adequat I sobretot el que dic és ens està afectant a nosaltres mateixos ser els primers que ens estiguem posant presses i ens estiguem equivocant en l'ordre de prioritats. Vull dir, el primer és ser sòlid, és ajudar l'equip en defensa, és fer faltes i si hi ha un dia que no m'arriba la bola i no faig punts, estar tranquil. O deixar fluir el joc, o fer que els meus companys juguin millor amb mi que sense mi. O, bueno, tots els intangibles del bàsquet, quan no estàs tranquil, és quan et surts del camí correcte, no? Quan no t'ho creus o quan deixes de confiar. Per això mateix, jo confio al màxim perquè tothom hi ha de confiar en que aquest creixement ens portarà a ser l'equip que volem ser i que un altre cop, és un exercici difícil perquè quan la gent veu els partits de la Supercopa pensa que això ja estava fet. Hem preparat dos partits jugant a casa amb 10.000 persones en un escenari molt concret. Cada partit és diferent i la BCL serà diferent jugar fora de casa, partits trebats, de mentalitat, que s'han de guanyar d'una manera i cada partit es guanya d'una manera diferent, amb la qual cosa paciència, nosaltres controlem els timings i com he dit abans, això no vol dir que estem en construcció ni històries d'aquestes, vol dir que el dimecres tenim un partit molt important i guanyar a l'Andorra i que tothom ho faci des del seu rol, això ens ajudarà a ser millor equip.
2: L'última, Dani, està clar que en Teto Mig de moment continua de baixa fins al novembre com a mínim, això ho podeu aguantar? El fet de poder doblar posicions és Sulejmanovic, crec que moltes vegades aquestes lesions dèiem que tampoc no són casualitat, que ha de fer un esforç i aquests sobreesforços de vegades es paguen. Ho veus amb optimisme o no?
3: Veig amb optimisme perquè veig l'Ante motivadíssim per tornar, que estem al final del túnel, que ja comencem a veure la llum i si tot va bé demà podrà fer alguna cosa amb l'equip, evidentment no competir amb l'equip, però sí tornar al grup i l'Ante només la seva presència al grup ja ens ajudarà a estar més a prop, a entendre, perquè ell és un dels jugadors que competitivament sap estar i és un jugador més que sumarem en els entrenaments i a la competició del que realment ens fa falta, que és aquesta paciència i aquesta personalitat de saber que cada possessió és important a la Lliga i aquesta experiència i aquest el que transmet a la pista, transmet a tothom saber estar ordenat i saber estar al seu lloc i això doncs hi ha vegades que no es veu, no? Els intangibles que parlava i evidentment doncs tots els equips de l'ACB que comptessin amb l'Ante a l'octubre i al final hagi acabat de jugar al novembre doncs tenen allà un handicap. No ens soluciona res pels pròxims partits que són els importants i els que són els que hem de guanyar per amb els que estem fer-nos més forts, però sí que és veritat que veient les ganes que té de tornar a l'Ante, esperem tenir-lo amb nosaltres i quan estigui amb nosaltres té moltes ganes de jugar i això doncs ens donarà coses molt positives.
2: Dani, moltíssimes gràcies.
3: Vosaltres.
2: Les paraules de Dani Miret, subratllant sobretot aquesta situació que està vivint l'equip, aquest sobreesforç que estan fent alguns jugadors, però demana més de molts d'altres, i per tant nosaltres el que intentarem ara és parlar amb algun dels jugadors. Surten ràpidament tots els jugadors de la penya perquè se'n van a Bilbao, ara mateix l'Altucar els està esperant per anar-se'n fins a Bilbao, però m'agradaria que abans de tornar al futbol, parola Daniel, una valoració del que ha dit, perquè crec que hi ha moltes coses positives a destacar. Una d'elles és que Tomic demà, piano, piano, però que podria entrar demà en el grup a fer algun exercici.
4: A veure, aquesta és una notícia enorme, no?, que pugui començar a fer alguna cosa a pista. El que passa que ens emocionem i llavors ens agafa aquesta alegria forta i el voldríem tenir dimecres contra l'Andorra i, com ha dit Dani Miret, no estarà a punt Ante Tomic fins al novembre. Per tant, els terminis són els que són i Tomic, quan estigui a punt, és evident que aporta molt a l'equip. En quant al que ha explicat, crec que és molt important...
2: Directes, que se'n va anar a la Bilbao.
4: Vinga. Xavi?
2: Doncs estem al vestidor de la penya perquè han sortit tots els jugadors de cop i, per tant, intentarem agafar algú abans d'agafin l'autocar. Demanaríem paciència en el Ramon Durant i el Jon, que estan, evidentment, pendents de la retransmissió, però de seguida demanem al Jon Ndiaye que surti de l'autocar i li agraïm moltíssim que faci el gest perquè puguem parlar amb el jugador de la penya, un jugador que, evidentment, avui també no ha tingut un bon dia, igual que tot l'equip, perquè evidentment ha estat molt lluny del que és habitual. De seguida repassarem el que ha dit el Dani Miret també recordem que els jugadors demà s'entrenen. El Joventut juga diumenge contra el Morabanc Andorra. I aquest, el dimecres,
4: dimecres.
2: I aquest partit sí que és molt important. En Diaye, John, hoy no habéis estado bien.
5: Hoy ha sido un poco complicado, la verdad, que nos ha costado de encontrar nuestro juego y la defensa y tal, pero vamos a estar mejorando para llegar bien el miércoles y para sacar nuestra primera victoria en casa, y para nosotros va a ser muy importante el miércoles.
2: Eli, decía Dani, pedimos un paso más a muchos jugadores.
5: Bueno, con el trabajo que la temporada acaba de empezar, y nada, vamos a seguir trabajando y a encontrar la manera de jugar bien y conectarnos cada uno y de sacarlo para adelante.
2: La última, optimismo, ¿no?
5: Sí, muy optimismo, y para miércoles y nada, a ganar.
2: Gracias. El Indiaye, que torna a pujar l'autocar perquè se'n va l'equip cap a Bilbao ara mateix. Per tant, des d'aquí tancaríem la connexió amb aquestes dues declaracions de Dani Miret i d'El Indiaye, el Joventut, que se'n va ara mateix amb alguns aficionats de la penya acomiadant-los des d'aquí, des de peu d'autocar. La penya jugarà dimecres a les 8 del vespre i allà hi serem per explicar-vos alguna cosa més. Agraïm moltíssim al Daniel Muñoz i a la Carola Barriga. Nosaltres tornem al futbol.
6: El partit del Badalona.
0: En directe des de la travessera de Montigalà, som al 22:30, Equador de la segona part del partit, i aquí tot està per resoldre's, Jon García, un enfrontament que és veritat que ara tenim una vista més privilegiada per la llum, perquè s'està enfosquint, perquè no hi ha aquell sol que ens molestava la primera part, però el partit té una riquesa tàctica brutal, eh?
1: Sí. Són dos equips que es nota que estan molt treballats, dos equips que competeixen al màxim nivell, i els futbolistes que s'ho deixen tot, amb entrenadors també molt exigents, cadascú a la seva manera, el Badalona potser amb una mica més de pilota, el Vilanova sent una mica més reactiu fins ara, però és que jo crec que estem veient sobre tot, i per davant de tot, després entrarem al detall, però un gran partit de futbol.
0: Doncs malgrat el 0-0, i no estem acostumats que els partits del 0-0 siguin d'aquest tipus, quan la té el Badalona, que fa estona doncs, que té una possessió molt alta, com deia el Jon García. El que passa, Jon, que sí que trobo que el Badalona està, ara ho prova Juaco, banda esquerra, se'n va a línia de fons, la vol posar i força corna. Juaco, que està sent l'home segurament més desequilibrant d'aquest Badalona, un Badalona que està, sobretot, insistint molt per aquesta banda esquerra, John.
1: Sí, jo crec que això té un nom, que és Juaco, que li agrada ser protagonista en aquests moments de partit, assumir responsabilitat, té una gran capacitat de marxar l'1 contra 1, el Badalona està volcant bona part del joc per aquí, no sé si això li resta opcions, però és cert que Juaco ara mateix està a un nivell que puc entendre que sigui el jugador el que busques quan pots decidir cap on va la pilota.
0: Doncs Juaco, que picarà el corna a punta esquerra, el primer, si no m'equivoco, del Badalona a la segona part, la treu la defensa.
1: El tercer.
0: És el tercer de la segona part?
1: Sí,
0: perdó. Doncs el tercer de la segona part, fora pel Badalona, Callis des de fora l'àrea, ho ha intentat amb l'exterior, la pilota desviada. 24:30, tres canvis ha fet el Vilanova en aquesta segona part, John.
1: Doncs sí, tres futbolistes que han entrat al terreny de joc, que és Pol Castell, Germán Vallès, que s'ha posat com a davanter, i també Ot Serrano, un jugador que també coneixem bé del seu passat pel Badalona. Han marxat al camp Marroquet, ha marxat també Ndiaye i Àlex Frutos. De moment, pel que fa al Badalona, només un canvi, el que hem tingut a la primera part, ha estat obligat per Diawara per una, no sabem si lesió, però almenys si molèsties.
0: Ho prova el Vilanova, banda dreta, atenció a la incursió de Marcel Sansó, la pilota a l'interior de l'àrea, el refús és de, per part del Badalona, del porter Jaime, la prolonga amb el cap Castillo, falta sobre Casti, que ha estat desequilibrat, sembla que s'han portat un cop a l'esquena important.
1: Sí, Casti ara s'està tocant la zona de la lumbar, de fet el Badalona havia posat la pilota en marxa, l'àrbitre ho ha interromput i ara Jair diu que no ho entén, l'àrbitre ho fa perquè no està bé un dels seus companys, que és Casti, se segueix tocant la zona de la lumbar, ha estat dur el cop que ha rebut, es quedava estès al terra, ara mateix ja s'ha aixecat i l'àrbitre el que diu és que ha de sortir del camp.
0: Es 25 i mig.
1: I es queixa també per de l'equip.
0: 0-0, ha d'abandonar el terreny de joc Casti.
1: Sí,
0: però si
1: sí,
0: no,
1: sí.
0: No han entrat les assistències.
1: En fi. com ha interromput el partit perquè veia que no estava bé Casti, doncs ha de marxar. No sé si havia interpretat que el cop havia estat al cap i per tant sí que s'activa aquest protocol o què és el que ha passat, però és que ara el Badalona estarà gratuïtament una jugada sense un futbolista.
0: Doncs el que està clar és que de la lumbar al cap hi ha un bon tros,
1: sí.
0: Però bé, així ho decideixen. Si no entra l'assistència i s'interrompre el joc, també sembla ser doncs, que no pot tornar així com així. En fi, doncs el Badalona jugant momentàniament en 10, de seguida tornarà Casti, la té l'equip escapulat a la banda dreta en territori propi, la posa Callí, estan fora de joc, eh? Per mi, Martí Alonso, no, el jutge de línia, jo crec que se l'empassa, la posa a l'interior de l'àrea, ho intentava Jair, arribava Juaco, però jo crec que era fora de joc, eh? Jo crec que el jutge de línia se l'empassat, eh?
1: El jutge de línia estava, en aquest cas, pendent d'aquesta acció, no l'ha acabat veient, estava... ara està veient on justament queia el jutge de línia, però mentrestant el que està passant és que Casti de moment no entra, segueix fora el terreny de joc, s'està desesperant, també Genís San Pietro ataca el Badalona i de moment ho fa amb un futbolista menys.
0: Sí, té la pilota al Badalona, banda dreta, Callis, entra Casti i torna Casti i ara el Badalona
1: ara sí,
0: ja...
1: 11 contra 11.
0: Sí, torna a jugar ja amb igualtat de condicions, ataca precisament Casti, entra pel carril del 10, banda esquerra, s'ho pensa, deixa cap Aguilera, tot el Badalona, el Vilanova pressionant, però un bloquet baix, Pinyol a la mitja punta, Pinyol a la frontal, ho ha intentat, però amb un núvol de jugadors, la torna a tenir Casti, el domini del Badalona cada cop més aclaparador, la té Juaco, deixa per Casti, Casti t'ho combinarà amb Aguilera, Aguilera té la dreta, Bermo, continua Aguilera, la troba pel mig, Callis, obertura a la banda dreta, és Nil Sauret, la penja buscant el segon pal, la sortida del porter que bloca, Àlex Sanz, que s'ha fet gran, el jove porter, recordem, sub-23 del Badalona, segona temporada en el Vilanova, un porter ja de categoria, Àlex Sanz, intentant doncs, que el Badalona avui no pugui veure porteria.
1: S'està fent gran el Badalona a poc en el partit i a mi em fa la sensació que un futbolista que està brillant molt i diria que una mica més fins i tot des de l'entrada de Casti és Jair. Crec que ell també gaudeix quan té capacitat d'anar i tornar, de córrer, d'estar una mica més alliberat i crec que justament la presència d'un futbolista com Casti el que permet és això, tot i que tingui menys creativitat que un Pinyol, per exemple, que ara està jugant més tirat a la banda, crec que sí que t'aporta aquesta possibilitat de que tant Nil Sauret com sobretot Jair puguin tenir més llibertat.
0: De moment, Genís San Pietro no s'anima a fer canvis, el Vilanova sembla que sí que en prepara un altre.
1: Doncs sí, Xavi Fernández, el futbolista està preparat per entrar al camp, serà el quart canvi a la segona finestra, li quedaria un canvi més en una finestra que li queda pendent de gastar de moment el Vilanova en aquest punt del partit. El Badalona, recordem, només ha fet un canvi, ha estat el de Diawara per Casti i forçat a la primera part.
0: La puja Aguilera en territori del Vilanova, deixa per Nil Sauret. El Vilanova defensant en bloc baix, tocant de primers el Badalona, s'ha precipitat ara. Ha entrat
1: molt
0: Nil
1: bé,
0: Sauret, l'àrbitre diu que en falta sí. I li treu groga
1: per
0: a Pol Gimeno.
1: Per mi ben feta, no? Està tenint Nil Sauret, qui li ha tret aquesta tercera groga, el futbolista que es queixava d'aquesta circumstància, per mi l'havia de fer.
0: Nil o Pol? Nil o Pol?
1: Ha estat Nil, ha fet aquesta falta i qui ara segueix, de fet, queixant-se en l'àrbitre. Repeteixo, per mi ben feta perquè és que era un contracop clar per part del Vilanova, ha anat al terra, si recuperava la pilota fins i tot podia ser ocasió per ell, no ho ha fet, ha estat dura l'entrada, per tant, tercera per mi merescuda, però alhora ben feta per part del migcampista del Badalona. Quan es confirma el canvi a les files del Vilanova, qui marxarà del terreny de joc serà Samsó, si no m'equivoco, ho confirmarem.
0: Sí,
1: efectivament, Samsó qui ha marxat al camp, qui entrava era Xavi Fernández, per tant, completat també aquest canvi a les files del Vilanova, tot just quan servirà des de la zona de defensiva. Recordem, la jugada anterior havia acabat amb targeta groga per Nil Sauret, la primera que veu en el partit un futbolista del Badalona.
0: La té el Vilanova en zona defensiva, 0-0 en el marcador, travessa Montigalà, es manté l'emoció, un partit molt, molt igualat, dos molt bons equips de la categoria, i el far també que se n'ha de fer de baixar de Juaco, perquè Frank Grima té llibertat per tot el carril, eh? La té el Vilanova, mig del camp, intentant prendre's un respir, ara l'equip del Garraf amb la pilota als peus. El domini era del Badalona, La passada buscant a Zurdín, molt alta, es perd la pilota per línia de banda, servirà el Badalona, mitja horeta de la segona part, 30 i mig, 0-0.
1: I Zurdín ha tingut un parell d'ocasions perilloses a la segona part, però la bona notícia pel Badalona és que està intervenint menys que la primera i, per tant, també, en aquest sentit, la capacitat ofensiva del Vilanova també s'ha vist perjudicada, perquè és un futbolista molt desequilibrant, ho ha demostrat durant el partit, ara està una mica més apagat, i jo crec que això també li podem atribuir mèrit al Badalona, que està defensant bé sense pilota i que sobretot està tenint molta pilota i per tant deixa poc espai al rival.
0: Pinyol volia cedir sobre Jair, surt el contracop al Vilanova.
1: Bé, Vermo,
0: bona recuperació a Vermo. Vermo que deixa per Càstig, Càstig per Jair, falta al mig del camp, falta tàctica sobre Jair, la tornarà a posar en moviment el Badalona, no hi ha treva, 31 ja de la segona part. Pol Gimeno deixa per Juaco, Juaco vol trencar per dins, continua Juaco, deixa per Pol Gimeno. Pol Gimeno combina de nou amb Juaco. Sempre hi ha un o altre a sobre, és Jair, es veu molt obligat, endarrereix cap a Jaime, Jaime sobre Casti.
1: I ara amb aquests quatre canvis també es nota que el Vilanova té aquestes cames fresques, doble la seva capacitat també de pressionar amb un equip que se'l veia potser un puntet més cansat i que ara jo crec que ha recuperat aquest ritme.
0: La falta d'Ot sobre Nil Sauret.
1: Per cert, crec que és el moment de Genís, de moure fitxa allà,
0: Dels canvis, vols dir?
1: Sí, sí.
0: Hi ha, de fet, 4 o 5 jugadors del Badalona fent exercici d'escalfament, però no sé si... no s'ha apropat ningú, de moment, a la banqueta.
1: Recordem, de moment, opcions ofensives, Robert Simón, també està Eric, en cas de que se'l necessités, Aso, futbolistes que podrien tenir impacte en el partit.
0: I va Juaco, banda esquerra, Casti, enrere cap a... Atenció, perquè perd la pilota Aguilera. No ha pogut, però, trobar la superioritat. En aquest cas, Xavi Fernández. El Badalona a punt de recuperar. Ha posat el peu callís. Ha estat a punt de perdre la Zurdín. Més cansat, evidentment, que no passa la primera part. La puja el Vilanova, recupera el Badalona. És callís que endarrereix cap a Jaime i Sanpipa, Genís Sanpietro.
1: Sí, Sanpipa moltíssim. Ara Jaime, de fet, s'ha de treure la pilota de sobre. Jo crec que Genís Sanpietro preveia que això podia passar, que aquesta pilota enrere era una situació molt compromesa per Jaime, que al final ha optat per no complicar-se la vida, segurament, prenent una decisió correcta, però Genís Sanpietro Sanpipava i molt ha estat amb callís.
0: Ocherrano obrint a la banda dreta, Frank Grino se la prepara amb l'esquerra, la penja Jaime, el porter del Badalona molt segon, aquesta pilota per alt, bloca l'interior de l'àrea
1: i la demana Martí Alonso.
0: Torna a sortir el Badalona amb una pilota compromesa des del darrere, Jaime Vermo, Jaime puntada llarga buscant el mig del camp, no hi ha ningú del Badalona, tot l'avantatge però és per el dorsal 4 del Vilanova que ha entrat en aquesta segona part, Pol Castell obrint cap a Frutos, Frutos se'n va de Juaco, deixa per Frank Grima, torna a pressionar el Badalona, a punt de recuperar, ho fa Jair Antúnez, Jair Antúnez deixa per Pinyol, Pinyol vol tocar per Casti, a Pinyol no l'avisen, cop d'esperó cap a Jair, Juaco, banda esquerra, a veure si arriba el perill, hi ha quatre jugadors al voltant, Pol Gimeno cap a Jair, li falta alguna coseta al Badalona, perquè intensitat la té i molta. Juaco toca per Pol Gimeno, tot això enganxats a la banda esquerra, un altre cop Jair, tocant i tocant, però la trenyina defensiva del Vilanova és molt ampla i tapa molt bé. Aguilera, que troba la superioritat pel mig, Pinyol, bona obertura, banda dreta, aquesta pot ser bona, Callís, que vol fer la centrada, arriba línia de fons, corna.
1: Sí, serà córner favorable al Badalona, serà el quart que servirà l'equip local en aquesta segona part, ho està intentant una i una altra vegada, però és cert que de moment està frenant els camins. La defensa del Vilanova, a l'equip escapulat, ho intentarà des de la cantonada Juaco, l'encarregat de servir aquesta pilota.
0: Doncs hi anirà Juaco, punta dreta. De corna també val. Seria una forma molt important de desencallar el partit. Vinga, sí, sí. Va, som-hi. I va Juaco, buscant el segon pal. L'intenta rematar, a veure-m'ho. Se'n va per damunt del travesser. La pilota desviada. No hi ha moviment encara.
1: No, no, de fet els jugadors del Badalona abans estaven escalfant una mica més a prop de la nostra posició, ara ho fan al corna, per tant, encara més allunyats de la zona de les banquetes. De moment, Genís Sanpietro no pren cartes en l'assumpte, segueix mirant-se el partit molt pensatiu, però almenys a curt termini no es preveuen canvis pel que fa al Badalona.
0: Ara Grima que ha de cedir cap al seu porter davant la pressió de Martí Alonso. La pilota que bota, se'n va per línia de banda, talla per part del Badrona, que allí servirà el Vilanova. 35.
1: Doncs res, Ramon, retiro el que acabo de dir. Hi haurà canvi a les files del Badalona. L'acaba de cridar ara, serà Asso, un futbolista que va ser titular la setmana passada i que avui doncs és l'escollit per intentar fer el gol que donés 3 punts al Badalona.
0: Resol perfectament la situació Aguilera. Vermul aperta el Badalona, aquesta és perillosa perquè hi va Zurdín. Zurdín obre cap a Otserrano, Otserrano més a la dreta cap a Frank Grima. Grima encararà a Pol Gimeno, la posa a l'interior de l'àrea i arriba Otserrano. Otserrano l'està agafant Jair. Un altre cop Grima ha pogut però col·locar-se bé la defensa del Badalona, la deixarà sortir fora de banda Jair Antúnez i al final serà servei de porteria.
1: Sí, la
0: però
1: Grima
0: bé, ha Jair, estat a punt sí. de forçar corna, eh?
1: Sí, sí, ho ha intentat, però Jair ha estat contundent aquí en aquesta pilota, que va sortint i pendents de saber qui és el futbolista que marxa per Asso. El canvi més natural seria Martí Alonso per jugar com a davanter, però Asso també ha jugat a vegades com a doble punta i, per tant, és possible que canviés l'esquema i que, per exemple, marxés algú del mig del camp i que el Badalona jugués amb dos davanters. Veurem què acaba passant. Per mi hi ha dues opcions, o retira Martí Alonso o jugar amb dos davanters.
0: Pilota fora de banda, servirà el Vilanova. Som al 37, a la segona part. El Badrona que torna a pressionar, però ara, evidentment, ja no es fa com al principi i això facilita els espais dels adversaris. Zurdín, que rep la falta al mig del camp. El Badrona, doncs, a punt de veure una altra targeta.
1: Hi haurà però... més canvis, entrarà De Marco, que ja està preparat per fer-ho. Això ho feia ja des de feia una estona. I de moment no estic veient que s'acostin més futbolistes per ser canvis imminents, però aquests dos sí que els podem confirmar a l'espera de si s'incorpora algú més. De moment, De Marco i Asso seran els canvis pel que fa al Badalona.
0: Doncs hi haurà els canvis en el Badalona, es produeixen aquestes dues substitucions.
1: Sí, Martí Alonso finalment és escollit perquè marxi al terreny de joc, per tant, jugador per jugador, Asso serà qui ocupi a la seva posició com a davanter i l'altre futbolista que es retira... Doncs no l'han anunciat bé perquè qui marxa al final és a Callís. Qui marxa finalment és Callís. També s'acostava a Jair, que no serà dels futbolistes que marxi. Ah, Martí Alonso i Callís, d'acord. Martí Alonso i Callís, els dos futbolistes que marxen del terreny de joc.
0: Això vol dir que Pol Gimeno passarà a la dreta i De Marco a l'esquerra, no?
1: Sí, De Marco sembla que ocuparà aquesta posició per la banda esquerra. De fet, Pol Gimeno ja el veiem situat com a lateral dret i, en aquest cas, per Martí Alonso és futbolista per futbolista. Vull dir que no hi hauria més història. Serà Asso el davanter del Badalona aquests últims minuts.
0: 38 i mig, dos canvis en el Badalona, 3 amb el de Casti a la primera part. Veurem què passa. Últims minuts decisius. De moment, molt d'armatisme en les porteries. Ha tingut bones ocasions el Badalona, sobretot a la primera part. Empenta sobre Jair, falta claríssima. Una falta de Xavi Fernández sobre el 8 del Badalona. Quan som al 39 de la segona part. I va Jair, toca sobre Aguilera. La gent expectant, eh? Clar, avui el partit és que, clar, no, o sigui, és diferent el del dia del Sant Cristòbal.
1: Sí, res a veure en el sentit
0: el
1: que...
0: El rival tenia molt, molt, molt estudiat el joc del Badalona.
1: Sí, i que... està sent un partit molt intens, per cert. Vull dir que més enllà del que està passant futbolísticament, també si mirem a la classificació, el duel també ens deixa moltes coses interessants. De moment, amb aquest empat, de forma provisional, qui seria líder de la classificació és el Badalona, perquè se situaria amb 10 punts, els mateixos que la Pobla de Mafumet, que ha guanyat avui, però té més diferència de gols. Per tant, el Badalona ara mateix seria el líder. Què passa? Que la Muntanyesa té un partit menys que el Badalona.
0: I el Vilanova també.
1: I el Vilanova també. Si guanyés el Vilanova, el partit que té pendent,
0: correcte,
1: o la Muntanyesa, que tenen 9 punts, un menys que el Badalona, se situarien els dos per sobre de l'equip escapulat. Ara bé, això va empat. Si guanyés el Badalona, acabaria amb 12 punts i el Vilanova ho faria amb 8. Per tant, no podria el Vilanova agafar el Badalona en cas
0: de... El qual vol dir que si el Badalona guanyés, més enllà dels partits que queden per jugar-se, doncs continuaria sent líder.
1: Continuaria sent líder amb l'única excepció de la Muntanyesa, que si guanyés el seu partit empataria punts el Badalona a la primera posició. Això sí, per diferència de gols, ara mateix el Badalona en té més 3 respecte a la Muntanyesa. La Muntanyesa hauria de guanyar el partit que té pendent 4-0 per ser líder. Per tant, Jo crec que podem dir, amb aquest petit matís del possible 4-0 de la Muntanyesa, que si el Badalona avui fes el gol i guanyés 5-0, perquè si fa un gol encara hi hauria més diferència de gols, seria el líder de la classificació. És que podem dir-ho així.
0: Iba Aguilera, toca per Pol Gimeno, aquest sobre Vermo. Vermo obre la banda dreta, ara està enganxat Pinyol, Nil, Pol Gimeno, Nil Sauret fa la centrada, intentava arribar a la rematada Antoni Asso, arriba des del darrere la rematada i un jugador sota pals pràcticament, un jugador sota pals ho ha tret, el xut de Vermo, el refús que se'n va a la banda dreta i a fora de joc.
1: Fora de joc.
0: El xut de Vermo, crec que ha estat Vermo, i hi ha hagut un jugador del Vilanova que ha pogut interceptar la pilota pràcticament, sí, quan es dirigia sota pals.
1: Jo pensava que havia estat una aturada, finalment no ha estat així. Per cert, Ramon, ara acabarem de comentar aquesta jugada que ens deixa moltes coses abans. I a l'últim canvi, a les files del Vilanova entrarà amb el dorsal 3, Raül Ronda. Veurem qui és qui es retira del terreny de joc. Recordem que serà l'últim canvi que podrà fer l'equip visitant. Qui marxa és Eloi Martínez. Per tant, canvi a la zona defensiva. Veurem com acaba reorganitzant-se l'equip. Marxa Eloi Martínez, entra Raül Ronda.
0: Doncs continua el 0-0. Arribarem al 42. Ha tingut una bona opció el Badalona ara per fer el primer.
1: Sí, sí, claríssima.
0: La pressió d'Antoni Asso sobre Àlex Sanz, que la posa com pot al mig del camp. Saltarà Gerard De Marco, la vol posar a terra. I arriba Ot Serrano, Frank Grima. La passada cap enrere sobre Tomàs Peñalba, a punt de recuperar Antoni Asso, que és una autèntica enganxina. Ara el Badalona, doncs, amb aire fresc a dalt, amb la presència d'Antoni Asso, recuperarà al mig del camp l'equip escapulat. I va Aguilera, la vol posar pel mig, buscava a Asso. Grima, que torna a enviar sobre Àlex Sanz, que la juga ara per banda esquerra. Surt per banda esquerra el Vilanova. Era Castells, bona recuperació de l'equip escapulat, a veure si troba la superioritat. És Nil Sauret, que rep una falta, l'àrbitre que l'acaba xiulant, dura. I targeta groga.
1: Sí, ha estat dura, ha estat dura. L'àrbitre que ensenya la targeta, ha marxat al terra Nil Sauret després d'haver rebut aquest impacte. Es pot identificar, Ramon, qui era el futbolista que feia la falta? Perquè des d'aquí no he pogut veure, ara ho confirmarem, però hi ha hagut targeta groga per un futbolista del Vilanova. Servirà...
0: Tomàs Peñalba, sí.
1: Peñalba, per tant, amb targeta groga, i serà pilota pel Badalona.
0: Serà Juaco qui la pengi, probablement a la frontal de l'àrea, on hi ha el gruix de jugadors. Som al 43. Es manté l'emoció màxima. Màxima emoció, un partit que, evidentment, ha presentat una igualtat absoluta, i no es pot parlar ni molt menys amb el partit, tot i el 0-0. Juaco juga en curs sobre De Marco. De Marco, que la posa a la banda dreta per aquí, per la pujada de ningú. La intenció és que pugés Pinyol, però no ha sortit bé la jugada i servirà el Vilanova al lateral esquerre de la defensa. Atents, John, sobretot al temps afegit, eh?
1: Ramon, tu creus que el Vilanova, tal i com van les coses, a l'empat ja li va bé?
0: Sí.
1: Creus que firmaria
0: l'empat? O sigui,
1: no
0: renunciarà, no renunciarà,
1: no, no,
0: a res,
1: però firmaria l'empat,
0: sí,
1: al Vilanova?
0: I tant, i tant. Sí, no? Té el partit menys, és líder, sí. El guanya. Sí, pràcticament, sí. És un partit que, suposadament, a casa contra el Sant Joan de Montcada hauria de guanyar. Grima, que puja. Grima la puja. Atenció, l'aguanta. Continua Frank Grima, deixa per Ot Serrano. La passada cap a Zurdín Dior, el que dèiem, eh? Zurdín Dior la penja. Pilota el segon pal, De Marco la treu a la frontal. I va Casti, també la treu Nil Sauret. Ens n'anem de porteria a porteria. La pressió d'Antoni Asso és bona. 44 i mig, a punt d'entrar en temps afegit. A veure si el Badalona és capaç de robar. El Vilanova, que en cap cas ha renunciat també a tocar quan ha pogut, eh?
1: No, no, és un equipàs, eh?
0: Sí.
1: Dels equips que he vist fins ara, per mi, de moment, em sembla el més fort.
0: Sí, sí, i tant, i tant, sí, sí. El més complet en diferència, sí, sí. Minut 45, eh? Entrarem en temps afegit. Veig a l'Antonio, se'n va buscar el rètol. El deu tenir molt lluny, no? O no, se'n va consultar amb el jutge de línia. A veure si el Badalona guanya metres. Entrem ara al 45. Jo crec que seran uns 3 o 4, no? Bàsicament, pels canvis,
1: sí.
0: Tampoc hi ha hagut gaires interrupcions.
1: No, només hi ha hagut aquella...
0: 3,
1: curta.
0: Mira
1: 3. Sí, ja és això, eh? Tampoc hi ha hagut massa més.
0: El vèrtex de l'àrea... On és el Badalona, la pot treure falta per retenció de pilota.
1: És que hi ha hagut la de Casti, que ha estat una interrupció molt curta, i els canvis ja està, perquè tampoc hi ha hagut gols.
0: La pilota per Àlex Sanz, 45 i mig. Àlex Sanz, que la posa molt llarga, l'haurà de treure amb el cap de Marco, ho aconsegueix, i arriba Jair, Jair per Marc de Marco cap a l'interior, la juga per Jaime, el porter del Badalona que no s'ho pensa dues vegades, trenca al mig del camp, i va Antoni Asso, la pilota a la banda esquerra, veurem si pot arribar Jair, també Antoni Asso, hauria de participar si li queden forces a Juaco, que és el que podria desequilibrar d'aquí al final, fora de joc.
1: Fora de joc claríssim.
0: Total, sí, sí, sí, sí. Total, sí,
1: de,
0: sí.
1: De 5 metres.
0: Era molt clar, sí, sí, el fora de joc de Xavi Fernández.
1: Sí, sí, ell és el primer que ho sabia, eh? De fet, és que havia quedat en aquella posició per la jugada anterior. Vull dir que no era ni una desmarcada, tan sols.
0: Jugarà Aguilera. El Badalona que podia trencar la ratxa de 3 victòries consecutives amb aquest empat. I anirà Jair Antunet. Deixa per Aguilera. Aguilera la posa mirant de trencar amb una passada llarga cap a la banda esquerra, el refús... Casti, demanava en mans, l'àrbitre les xiula. Jair, pot ser una de les últimes accions d'atac del Badalona. Arribarem al 47 ben aviat. Casti a la banda esquerra, buscant a De Marco. De Marco per Pinyol. Pinyol triangulant amb Jair. S'ha de buscar també el... si pot ser la banda dreta. És molt fàcil dir-ho, no? Està Pol Gimeno. A veure què fa el Badalona. 47, en queda un.
1: Sí, però és cert que el teòric extrem és Pinyol, que no és un extrem i marxa molt per dins. Per tant, a l'esquerra amb Juaco, doncs tens molta més amenaça.
0: De Marco deixa per Jaime, 47. Jaime que la posarà més enllà del mig del càmera buscant la banda dreta. Refús defensiu, recuperarà Pol Gimeno, se'n vol anar Aguilera, no se n'ha pogut en sortir. Juaco és Jair, falta favorable al Vilanova. I pràcticament amb aquesta falta morirà el partit, John.
1: Sembla que sí, no hi ha temps per massa més, excepte una gran sorpresa en una d'aquestes últimes jugades. Doncs sembla que això acabarà en empat. Tal com ha anat el partit, potser el Vilanova li va bé. El Badrona crec que necessitava una victòria després d'aquestes dues primeres derrotes als dos primers partits, però és el que diem, és un equipàs el Vilanova. I les coses com siguin, tot i que per mi, a la segona part sobretot, ha estat lleugerament superior al Badrona, no em sembla que seria un resultat molt injust. Vull dir que el partit ha estat igualat.
0: La centrada a l'interior de l'àrea, hi ha hagut una caiguda, i va Frank Grima. I va Frank Grima, s'anticipa, però Jair... I acabarà el partit, eh? Jo crec que acabarà el partit amb una acció on el Badalona l'ha de treure o ho ha d'intentar. Acaba el partit, l'havia tret prou bé el Badalona, empat a 0. Aquí al travessera de Montigalà, 0-0.
7: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
8: Et caduca el carnet de conduir?
9: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
8: Carrer Francesc Macià, 6.
9: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Doncs aquí estem a la travessera de Montigalà, on intentarem fer ara mateix una situació una mica d'aquestes de circ, més aviat.
1: Sí,
0: doncs.
1: Algú ha vist Missió Impossible? Alguna de les pel·lícules? Doncs si veiéssiu el Ramon Durant ja és una mica això, eh? Estem a la travessera de Montigalà, aquí. Ens han habilitat una zona de premsa perquè puguem fer el partit amb tranquil·litat, però les escales realment són molt empinades. Estem baixant amb tot l'equipament per poder arribar a poder camí fer entrevistes, ja ho hem aconseguit, però bé, era una petita missió secundària que ens hem posat el dia d'avui.
0: Sembla que almenys el moment més complicat ja l'hem passat,
1: sí, ja
0: John,
1: passat.
0: No?
1: Sí, sí.
0: I ara el que intentarem és arribar fins a la posició d'algun jugador del Badalona i també de Genís San Pietro, si és possible. Aquí semblem maçons, aquí, eh? Pràcticament. No, només hi ha una diferència d'edat, però en tot cas, com dèiem, doncs, avui empat a zero en un autèntic partidàs aquí a la travessera de Montigalà. Si pot ser, parlarem amb el Vermo, el que tenim aquí. Intentarem parlar amb el Sergio Bermúdez, quan el capità del Badalona, quan acabi el partit, evidentment. Deixem que respiri una mica, John, una miqueta, perquè està clar que ha estat un partit intensíssim el que s'ha viscut aquí a la travessera de Montigalà, amb un resultat que no sé si des de l'equip es pot qualificar de just. Vermo, quin partidàs, tot i el 0-0, eh?
10: Sí, la verdad que sí, lástima que no nos llevamos los tres puntos. Creo que hicimos méritos para, bueno, y ocasiones para llevarnos los tres puntos, pero bueno, portería cero, sumamos un punto más, que es importante en esta liga tan igualada, y a seguir.
0: Es evidente que os tenían estudiados, vos dos también a ellos, ¿no? Y aquí se ha podido pasar cualquier cosa, ¿no? En la primera parte quizás habéis tenido ocasiones más claras, y esta última al final, que creo que has tenido tú, ¿no? Que te la han sacado allí prácticamente cuando iba entre los tres palos.
10: Sí, no, ellos son un equipo duro, son un buen equipo, son un equipo para estar arriba. Y bueno, creo que sí, que como tú dices, ha sido un partido bastante disputado. Ellos también nos han estudiado, nos presionaron arriba y nos costaba a veces salir. Pero bueno, creo que aún así el equipo ha hecho un gran partido. Creo que, como dije antes, merecimos ganar, pero bueno, esto es fútbol, 0-0, un puntico más y a seguir al próximo partido.
0: Doncs, Bermo, a continuar, eh?
10: Gràcies, gràcies.
0: Doncs el Sergio Bermúdez, el capità del Badalona. Jo no sé quin embolic tenim aquí de cables, John, però bé, tu te'n surts, no?
11: L'embolic és important, sí, sí, Ramon. Sí, sí. És el que dèiem, un futbolista que...
0: I aquí
11: veiem...
0: estan, perdó, és que s'ha de dir que estan fent exercicis d'escalfament als jugadors que no han pogut actuar. I jo pensava, dic, és que hi ha un altre partit, no? Perquè aquí, clar, els horaris estan molt atapeïts. Vull dir que... Déu-n'hi-do, eh?
11: Això ha d'anar ràpid.
0: Estic per gravar-me. Ara mateix estic per gravar-me. També tenim a la nostra companya, la Mònica, que està intentant, doncs, veure si pot caçar protagonistes. Nosaltres, que estem aquí treballant en marxes forçades a la travessera de Montigalà, hem pogut parlar amb el Bermo i si s'apropa fins a la nostra posició el tècnic del Badalona, el Geni San Pietro, el qual, doncs, crec que sí, que serà possible. Igualment, el nostre company John Garcia, que està fent també la producció, i està ara mateix, doncs, intentant parlar amb el Jaume Pinyol, que s'apropa fins a la nostra posició. Com dèiem, doncs, un partit que ha acabat 0-0, l'afició del Vilanova també encoratjant els seus jugadors, i també aquí amb Jaume Pinyol, el mitjapunta del Badalona. Jaume, un partit intensíssim. No sé si es qualifiques de just a l'empat o que ha pogut ser, segons el que s'ha vist, no?
12: Bueno, jo crec que...
0: Alguna ocasió més vostra, potser, no?
12: Sí, d'ocasions clares, jo crec bueno, d'ocasió de gol clara, jo crec que en tinc nosaltres més, que mereixíem potser alguna més, però ha sigut un partit molt igualat, molt intens, i bueno, a seguir és un punt més, i per sort no perdem com el dia del Martínez.
0: Ah, el que està clar és que aquest empat, veníeu d'on veníeu, es pot qualificar de positiu, no? Les coses com siguin, perquè a més és que són un tros d'equip, ells també.
12: Sí, bueno, sempre quan empates i creus que has fet coses per guanyar, l'empat no el dones per gaire bo, però sí, veníem de tres victòries i seguim puntuant, que és l'important, i seguim amb una bona línia de treball.
0: Jaume, tu ja estàs al 100%, ho dic perquè ja comences a estar al 100%, no? Perquè fa tres setmanes sorties d'una lesió.
12: Sí, sí, bueno, porto dues jornades seguides, ja podem jugar tot el partit, i sí, sí, estic al 100%, i bueno, ja estic amb l'equip per ajudar el que sigui.
0: I a pensar en aquest Tourmalet, no? Ara a Lleida, eh?
12: Sí, això, venen tres jornades més, partits molt semblants al d'avui, que ens exigiran molt, i exigir-nos a seguir treballant com estem, i a veure si podem sumar de tres o si no sumar com avui.
0: Gràcies, Jaume.
12: A vosaltres.
0: Doncs el Jaume Pinyol, valorant aquest empat a zero. John, algun apunt sobre el que han comentat Bermo i Pinyol? Evidentment no estan satisfets al 100%, perquè creuen que potser, si s'hagués hagut de decantar, hagués estat a favor del Badalona.
11: Per mi, jo el que diria, Ramon, és que el Badalona, sobretot a la segona part, m'ha fet la sensació que anava més pel partit que no un Vilanova, que ha seguit, jo crec, pressionant, ha seguit fent un bon partit, és el que dèiem, és un dels grans rivals de la categoria, però no ha estat tan protagonista, i a mi em feia aquesta sensació que comentàvem també a la retransmissió. Crec que signava més l'empat l'equip visitant avui que no al local. El Badalona ho ha intentat fins l'últim minut, avui no ha estat possible, però això no implica que no hagi estat un partit igualat. Jo crec que avui hem vist un gran nivell dels dos equips. És un d'aquells 0-0 que, si no jutges pel marcador i realment veus el que ha passat, realment ha estat un gran partit. Així que jo crec que avui hem vist bon futbol, no hem vist 3 punts del Badalona, però sí que hem vist un equip que segueix en aquesta línia ascendent i que jo crec que farà moltes coses aquesta temporada.
0: Doncs això continua, eh? I la setmana que ve, el diumenge a les 5 de la tarda, Camp d'Esports de Lleida, Atlètic Lleida, Club Futbol Badalona, un partit en quant ambient, a priori, fred, perquè el Camp d'Esports de Lleida, ja ho sabem, és molt gran, i l'Atlètic Lleida no té l'afició del Lleida.
1: Sí, sí, sí. No pot portar l'afició que potser sí que podria portar el Lleida, que de fet portaria les coses del futbol.
0: 4.000 soci de quarta catalana.
1: Sí, sí, sí, vull dir que a vegades les coses del futbol són com són i això és el que es troba al Badalona, però bé, un partit en el que després d'aquest empat jo crec que sí, l'equip necessita sí o sí una victòria per seguir enganxat a aquestes posicions capdavanteres. Avui dormirà com a líder, però aquí hi ha dos matisos. El fet de que el Vilanova té un partit menys i que la Muntanyesa també. Per tant, amb una victòria aquests dos equips sobrepassarien el Badalona a la classificació. Però bé, d'on estàvem a on estem, l'evolució jo crec que és positiva. Avui l'equip ha fet un bon partit que davant d'un gran rival ha acabat amb empat, però sembla que aquesta mala sensació a l'inici jo crec que

0: aquest Badalona 0, Vilanova 0. Des de la travessa de Montigalà ho deixem aquí, que acabeu de passar una bona diada festiva de demà, dia 12, i per tant, doncs, ens retrobem amb el futbol el pròxim cap de setmana. Adéu-siau!
1: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia, ni que portis la teva foto.
3: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
2: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
4: Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora del vespre, diumenge 11 d'octubre de 2026, i comencem doncs, per aquesta primera federació masculina, grup segon, setena jornada, a Can Dragó, últims minuts del partit de l'Europa.
5: Doncs signes i últims minuts, minut 87 de partit, on l'Europa guanya per un gol de renda 2-1, a l'Algeciras, amb gols, com hem comentat, de Khalid i Àlex Cano.
4: Doncs compte que ara tindrà una falta perillosa. L'Algeciras, al moment guanyant l'Europa 2-1. En bàsquet, Lliga CB, partidàs al Palau Blaugrana entre Barça i València.
5: Tercer quart de partit, resten 7 minutets per acabar aquest tercer quart. De moment, Barça 49, València Bàsquet 41.
4: I també en bàsquet, Lliga Femenina Endesa, està jugant l'Uni Girona.
5: Últims minuts de l'últim quart de partit, Uni Girona 46, Ozono Jairis 59.

0: joc amb Ignasi Trapero.
1: Vuit i set minuts. Vinga, som els de l'enjoc cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local. Comencem parlant de waterpolo europeu. I és que hem tingut doble competició europea aquest cap de setmana, la Champions femenina i l'Eurocup masculina, i han anat molt bé les coses, perquè en aquest cas els 5 equips catalans que hi prenien part han aconseguit la classificació per a les respectives fases de grup. A la Champions femenina anem a pams, eliminatòria prèvia. Avui s'han jugat partits de la tercera jornada i els 3 equips de casa nostra han aconseguit la classificació.
2: Sabadell 17, Terrassa 10, Catalunya 23, Nancy 6.
1: Doncs victòria del Sabadell sobre el Terrassa en aquest partit que era intranscendent en el sentit que els dos ja estaven classificats, però que havia de decidir el primer i el segon de grup. I, per tant, a quin bombo aniran demà en el sorteig, que es farà a les 10 del matí al Sabadell i a la Terrassa. El Sabadell ha quedat tercer, per tant, ha quedat primer, volem dir, per tant, anirà al bombo 3 i el Terrassa, com a segon de grup, anirà al bombo 4. En qualsevol cas, el Sabadell ha imposat la lògica, ha guanyat el partit i, com dèiem, ha acabat guanyant el grup D, que s'ha disputat a Sabadell. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Doncs amb la capitana d'aquest Estral Punt Natació Sabadell, amb la Irene González. Què tal, Irene, com estàs?
4: Bueno, ara cansada, però molt contenta per la victòria.
3: Amb la feina feta. Tres victòries en aquests tres partits del cap de setmana i, a més, de la manera, no?, en què han arribat aquestes tres victòries.
4: Sí, la veritat que el nostre objectiu era primer classificar-nos i després anar pels tres partits, i sabíem molt bé que havíem de sortir al 100% i què millor que fer-ho amb aquestes victòries contundents.
3: Segurament també sabíeu que els dos primers partits eren més, no sé si dir més fàcils, però rivals més dèbils, i que avui la cosa s'equilibrava una mica més contra el Terrassa, però és que realment ha estat espectacular. Hi havia un moment que guanyàveu 14-2.
4: Sí, no, la veritat que hem jugat molt bé, sobretot en atac, hem nedat moltíssim, en defensa ens hem coordinat superbé, i al final és el resultat, no? Hem sortit des del principi, sabíem que és un equip molt intens, no ha tingut res a veure la intensitat d'avui amb la dels altres dos partits que hem jugat, però molt contenta amb l'equip, el treball que hem fet, l'esforç d'inici fins al final, i molt contentes.
3: És una anècdota, no deixa de ser una anècdota, però un detall del partit d'avui. Si no m'equivoco, 17 expulsions del Sabadell, 6 del Terrassa. Insisteixo, per sort no ha tingut incidència en el marcador, però fins i tot ens ha estranyat en algun moment de dir, hosti tu, quin criteri de totes dues bandes, no?
4: Sí, bueno, al final se'ns ha posat una mica difícil el tema d'expulsions, però és el que dèiem, no? Doncs mira, un partit per practicar la inferioritat, sabem que hi haurà partits així que ens expulsaran bastant, i al final nosaltres sabíem que volíem guanyar el partit, les inferioritats que hem defensat hem anat a tope, hem agafat

0: els pals, bloquejant, i al final també s'ha vist un passet més, no, de l'equip en aquest sentit.
1: Sou un equip molt nou, però al final l'entrenador és l'Enric, que ja estava al cos tècnic de l'any passat. La Nona havia estat aquí a Can Llong, la Marche també havia estat aquí a Can Llong. Jugadores com, per exemple, la Martina Terré, que l'havia tingut l'Enric com a entrenador. Fa la sensació que aquest procés de conjunció de tota la plantilla està sent més ràpid que segurament si fóssiu jugadores o si tinguéssiu companyes totalment noves, no?
0: Sí, no, la veritat que també hi ha moltes jugadores amb la selecció que ja hem jugat juntes, i això també es nota a l'hora de jugar aquí. I les noves incorporacions que venen a ser la Ryan, perquè amb la Camus, bueno, la Camus sí que amb la selecció i tal, però aquí al Sabadell no havia estat mai. I la veritat que les dues s'han integrat superbé, han agafat el ritme del partit, les tàctiques i tot a la primera, i jo crec que en aquest sentit, òbviament, sempre es pot millorar i podem anar, no, donar un passet endavant, però molt contentes en com estem gestionant l'equip i els rols i com ens compenetrem les unes amb les altres.
1: I la Ryan, fins i tot, si m'ho permets, que tenia la seva germana, la Kylie Neuschul, també fa uns anys aquí, segurament li haurà donat consells. Acabo, Irene, et pregunto pel sorteig, que és demà. En una posició diferent de la d'altres anys, pel que fa sobretot al bombo, sabent que bé, hi ha moltes possibilitats de poder quedar aparellat amb un Mataró, amb un Ferencváros, amb un Olympiacos, conscients que segurament serà més dura, no?, que altres anys aquesta fase de grups.
0: Sí, no, som conscients, al final nosaltres estem preparades, la nostra intenció és guanyar a tothom i treballarem molt dur per aconseguir-ho, no? Al final, òbviament, hi ha molts equips de molt alt nivell aquest any, però nosaltres també som un d'ells i volem anar per totes.
1: Sobretot això, aquest últim missatge, no? De dir, des del punt de vista del Mataró, Ferencváros i Olympiacos, que són els tres equips que he posat com a exemple, entenc que demà el Sabadell ha de ser el rival a evitar en aquest tercer bombo.
0: Sí, bueno, això espero, i si no, doncs es veuran les cares a nosaltres però nosaltres el nostre objectiu sempre és el mateix, anar, guanyar sense importar qui sigui el rival, sortir al 100% i endur-nos la victòria.
1: Doncs Irene González, capitana d'aquest Astral Punt Natació Sabadell, felicitats pel bitllet per la fase de grups.
0: Moltes gràcies.
2: I de la banda del Terrassa, així analitzava el seu tècnic Xavi Pérez aquesta derrota, però la classificació com a segons de grup.
3: Al final de la primera part i tota la segona part no hem estat bé a la nostra fase ofensiva, llançàvem i no tancàvem i ens costava el replegament, ens costava molt defensar. Hem intentat corregir la tercera i la quarta, crec que hem estat molt millor en aquestes dues parts, no hem encaixat quasi bé contraatacs, però el que hem de fer és ajustar-nos bé des de l'inici del partit perquè això no ens pugui passar. Elles han marxat i llavors ja no hi ha hagut partit. Hem de seguir treballant, al final estem en aquesta fase inicial de la temporada. Avui al davant tenim un dels millors equips d'Europa, segurament un dels candidats a guanyar tant la Champions com les competicions nacionals.
2: I de la seva banda, el Catalunya ha aconseguit una classificació històrica. Si la passada temporada jugaven per primera vegada a Europa, l'Eurocup la van guanyar. Aquesta temporada, la setmana passada, van quedar subcampiones de la Supercopa d'Europa i ara jugaven la prèvia per primera vegada i per primera vegada jugaran la fase de grups amb els millors equips d'Europa. Avui han golejat el Nancy i això ens deien, hem parlat amb una de les jugadores del Catalunya, Onata Riñó, i el seu tècnic Javi Belmonte.
4: La nostra valoració general d'aquesta classificació ha sigut molt positiva, ja que hem pogut guanyar dos dels tres partits i aconseguir la classificació. Aquests dos partits han sigut molt... hem jugat molt bé, amb molta intensitat, i ens hem pogut anar al marcador. I l'altre partit que vam perdre, vam lluitar-lo molt com a equip, i d'aquell partit vam poder aprendre molt per les properes fases de la Champions. Ara esperar a veure quin grup ens toca i amb molts ànims i força.
5: En línies generals hem fet una molt bona fase de qualificació de Champions League. Passem com a segones de grup. L'objectiu era passar a la fase de grups de Champions. Hem donat un pas més en el nostre creixement com a equip, com a club, i esperem poder seguir aquests passos i anar creixent encara més. A veure què ens toca el sorteig, esperem que puguem competir bé contra tots els equips que se'ns posi al davant, i estem molt contents i molt il·lusionats per aquesta nova fase de la temporada que se'ns obre a partir d'ara.
2: Doncs demà a les 10 el sorteig, de fet també se sortejarà l'Eurocup masculina, al bombo d'aquesta Champions s'incorporaran també dos equips més com a caps de sèrie, Sant Andreu i Mataró, a banda d'Olimpiakos i Ferencváros. Al bombo 2, Buliakmeni, Horizonte, Roma i al Budapest. Al bombo 3 hi haurà el Sabadell, juntament amb el Trieste, el Dezan i l'Ètnikos grec. I al bombo 4, Terrassa Catalunya, l'Upse i el Rapallo. Això pel que fa a la Champions. A l'Eurocup masculina, eliminatòria prèvia, jornada 3, amb aquests resultats.
6: Terrassa 8, Manna 15, Barcelona 19, Dinamo de Bucarest 11.
2: Doncs els dos equips es classifiquen també, tant Terrassa com Barcelona, el Terrassa com a segon de grup E, el Barcelona com a primer del grup D. El Terrassa, malgrat aquesta derrota davant del Manna hongarès. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mogosà.
7: Derrota del Club Natació Terrassa en l'últim partit de la fase de l'Eurocup. El conjunt de Sergi Mora, tot i així, acaba segon a la classificació del grup E, després de guanyar els dos partits davant el Podgorica per 10-19 i davant el Primorje per 11-15, partits que es disputaven divendres i dissabte, respectivament. L'equip de Sergi Mora acaba aquest grup amb dues victòries i una derrota, i aquesta derrota ha estat davant el Manna hongarès, partit que s'ha disputat aquest matí, i on l'equip agarenc ha pagat molt car el primer parcial, 0-4, i és que al Terrassa li ha costat aconseguir el primer gol, i això ha fet que el conjunt de Sergi Mora anés a remolc durant tot el partit. Amb el resultat de 3-9, amb diferència de 6 gols per sota, marxava el temps de descans, i tot i que el Terrassa ha ajustat la seva defensa, el conjunt del Manna ha estat capaç de gestionar la seva avantatge amb una gran defensa. El Terrassa, com dèiem, compleix l'objectiu de passar de fase i ara toca tornar a la competició de Lliga, on, recordem, ha jugat 5 partits i ha sumat 5 victòries.
2: Vuit i 17 minuts, vinga, comencem a repassar la jornada del futbol. Per cert, acaba el partit a Can Dragó, important victòria de l'Europa davant de l'Algeciras, 2-1, ha patit, fins i tot a l'Algeciras li han anul·lat un gol en temps afegit per un fora de joc de res, de mig braç, però era fora de joc. I, per tant, l'Europa aconsegueix la segona victòria seguida a Can Dragó i atrapa l'Algeciras, que és l'equip que està doncs, marcant la permanència ara mateix. Després parlarem amb més detall aquest partit. Però el futbol avui el volem obrir amb la Copa del Rei, perquè avui el Prat tenia el partit de tornada de l'eliminatòria prèvia, ja havia guanyat 1-5, ho tenia molt encarrilat, i avui ha acabat ja de garantir-se el passi per la primera eliminatòria.
6: Prat 5, Sant Rafael 0.
2: Doncs global de 10-1 a l'eliminatòria, el Prat que no ha tingut rival i jugarà la primera ronda contra l'Atlètic Club de Bilbao dijous 29 d'octubre a les 9 al Camp de l'Hospi. Ha explicat el club Potablava que el Sagnier, el seu estadi, doncs no compleix els requisits mínims necessaris que marca la Federació Espanyola de Futbol i, per tant, hauran de jugar al Camp de l'Hospi aquest partit, però dijous 29 d'octubre a les 9, partit històric pel Prat davant l'Atlètic Club en aquesta Copa del Rei, després d'aquesta nova golejada. El Prat Ràdio, Nil Piera.
8: Bon vespre, el Prat s'ha classificat per la primera ronda de la Copa del Rei després de golejar el Sant Rafel 5-0. Els de Cristian Gómez s'han donat un festival golejador amb un 10-1 al global de l'eliminatòria i han confirmat el passi a la següent ronda on s'enfrontaran a l'Atlètic Club de Bilbao. El conjunt potablava ha presentat un 11 ple de rotacions que ha sortit amb ganes de reivindicar-se. Al quart d'hora ja guanyaven 3-0 gràcies als gols d'Adri Ribas, Jordi Boireu i Cono. El Sant Rafel no ha trobat manera de reaccionar i el Prat ha redonit la golejada al segon temps amb els gols d'Alejandro Arcs i David Adam. D'aquesta manera, el Prat s'enfrontarà a un equip de primera divisió per primera vegada en la seva història. Una fita molt especial pel club, tal com ha reconegut el tècnic pratenc Cristian Gómez.
9: És la primera vegada que t'enfrontes a un equip de primera divisió i crec que pel club és molt emocionant, molt emotiu, i per nosaltres també, perquè al final a la meva plantilla només un jugador havia jugat contra un equip de primera divisió. El segon i jo sí que hem tingut més oportunitat d'aquestes, però per ells és el mateix que he dit abans, moriran i s'enduran allò on s'ho vulguin endur.
8: Només acaba el partit, però el club ha confirmat que l'enfrontament no es disputarà al Sagnier, sinó a l'estadi municipal de l'Hospitalet. Més enllà, però, de la Copa, els potablaves ja pensen en el seu pròxim compromís, que serà aquest dimecres a les 8 del vespre al camp del Castelldefels, quan recuperaran el partit ajornat corresponent a la segona jornada de Lliga Elite.
2: I després del partit també hem escoltat opinions d'alguns dels jugadors potablaves, per exemple, Marc Font i David Adán.
10: Buen partido de todo el equipo. Muy contento por poder pasar a la siguiente ronda y poder jugar contra el Athletic Club. Yo creo que, sobre todo, a primera parte, creo que irnos con 3-0 al descanso ha sido superimportante. Bueno, ahora pensamos en miércoles y a ganar en Liga. Partido difícil, pero hay que sacar los 3 puntos, sí o sí.
11: Sí, ha costado, pero bueno, hemos salido intensos y tenemos el premio de jugar contra el Atleti. Sí, la verdad que eso nos ha dado más confianza y hemos ido a la misma intensidad y al fin hemos ganado, bueno, bien. Claro, si metían un gol nos poníamos también un poco nerviosos y bueno, por suerte nos hemos adelantado nosotros y ya está.
2: 8 i gairebé 21 minuts, continuem parlant de futbol i ho fem de la primera divisió masculina, 8a jornada, on el Barça va guanyar i l'Espanyol va empatar.
6: Barça 3, Getafe 0, Màlaga 1, Espanyol 1.
2: Doncs 8a victòria, amb 8 partits per al Barça, que va guanyar còmodament, a més amb un gol doncs molt aviat de Gordon, que ja va marcar el partit. Gabriel Jesús va fer el segon i a la segona meitat Koundé, que ahir, per cert, complia 194 partits com a jugador blaugrana i, per tant, superava el rècord de Vidal com a francès, que més vegades ha vestit la samarreta blaugrana. Doncs Koundé va fer el tercer. 24 punts pel Barça, 5 d'avantatge respecte a l'Atlètic de Madrid i Betis i 6 respecte al Real Madrid. Dos dels golejadors ahir, Gabriel Jesús i Gordon, deien això.
12: Muy contento por la victoria del equipo, de la manera que jugamos. Entonces, nada, los 3 puntos, muy importante para seguir ganando. Sí, claro, la verdad es que todos nosotros queremos jugar, pero claro que tenemos más que 11 jugadores que pueden jugar y ayudar al equipo. Nada, que Rafa, que es muy importante para nosotros, que se recupere bien, rápido, que vuelva a hacer goles. Bueno, estoy bien, he entrenado mucho en parón de selecciones. Nada, es que estoy muy contento y cuando, claro, un jugador está con, jugando con la sonrisa en la cara, es todo más fácil. No he elegido un número, pero claro, es que mi rol en el equipo no es un poco difícil para mí para poder poner un número, ¿sabes? Pero quiero seguir marcando, quiero seguir ayudando al equipo con goles, con que sea para ganar el partido.
13: Sí, muy, muy positivos, porque este equipo tiene mucho increíble jugadores y sí, estoy muy contento por la victoria y por la gol.
2: I en sala de premsa, el tècnic Hansi Flick valorava així el triomf del seu equip.
14: Our goal is always go.
15: El nostre objectiu sempre és anar partit a partit. Això és important. I per descomptat, avui crec que ha estat molt important marcar el gol ben aviat. Això ens ha donat confiança. També hem controlat el partit. Teníem el control de la pilota. Crec que el Getafe defensa molt bé. Potser és un dels millors equips defensius de la Lliga. Però ho hem fet bé. També estic molt content amb el nostre rendiment defensiu. I marcar 3 gols contra el Getafe no és habitual.
2: Doncs el Barça que ha entrenat ja avui, preparant el partit de Champions del pròxim dimarts al camp del Galatasaray. Recordem que en el primer partit de la competició europea havia golejat el Feyenoord al Camp Nou. De la seva banda, l'Espanyol divendres va cedir 2 punts, estava guanyant 0-1 amb el gol de Brian Zaragoza, però al 93 Niño va empatar pel Màlaga i, per tant, els pericos es van deixar 2 punts a la Rosaleda. Queden ara mateix a la 12a plaça amb 8 punts, de moment doncs en zona de ningú. Manolo González assegurava després del partit que l'equip necessita ja un bon resultat per recuperar sensacions.
16: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havíem dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera. Però és el que diem, al final és un partit que tu guanyaves avui, marxes amb 10 punts, superes a molts rivals a la taula, perquè està igualada, ja sabem com està apretada, i és una llàstima que se t'escapi així, la veritat.
2: I a la segona, demà jugarà el Girona al camp del Tenerife, un Girona que està a la zona alta de la classificació i que torna l'Eliodoro Rodríguez López, al camp on va pujar l'any 2022. Quique Álvarez, tècnic gironí.
17: És un record molt maco, sempre el futbol et dona això, camps que et donen males sensacions i altres camps que tens un record com a equip bo, i el camp allà, pues, és un... tenim l'últim record molt bo, no? Però bueno, no ens hem d'oblidar on estem, estem a segona i el nostre objectiu és el que és, hem de ser ambiciosos amb això, afrontar el partit pues, d'aquesta manera, intentant pues, aconseguir aquesta victòria que ens donaria pues, bueno, estar més a prop dels de dalt i bueno, afrontar aquests dos partits a casa següents que tenim. I bueno, els records estan molt bé, però després espero que serveixi d'algú, però com no servirà de res, pues bueno, és veritat que és un record maco i proper i del que volem que passi d'aquí, no sé, pues, 7 mesos o més o menys.
2: De moment el Girona és 6è, està en plaça de play-off. Si guanyés demà podria arribar a la quarta plaça, perquè a més avui el Castelló ha perdut a Andorra. I el Sabadell, de la seva banda, que va guanyar 1-2 al camp del Ceuta, porta 16 punts, és 5è. Espectacular l'inici de temporada de l'equip de Ferran Costa, que ha guanyat 4 partits, n'ha empatat 4 i només n'ha perdut un. Ahir, a més, guanyant amb 10 homes, amb el doblet d'Àlex Baena. Per tant, molt bon paper de moment dels arraquinats. Vinga, ens aturem 3 minutets, continuem parlant de futbol, que hem de repassar encara la segona federació femenina, la primera i segona masculina, també la tercera de Lliga Elite. Moltes coses aquí en joc.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
20: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
19: La tradició es mou si la mous tu.
20: Tota la informació a firamediterrania.cat.
21: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
22: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
23: Voleu saber què fa un cocodril i un mussol junts en una poesia? Escolteu amb atenció perquè segur que no ho han endevinat.
24: Hola, soc el meu tercer moment. Vaig a tercer B de primària d'escola Mare de Déu del Carme al col·legi. El poema que he escollit es diu El cocodril del Nil i el mussol del Pol. I ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè me gustan los cocodrilos. El cocodril del Nil i el mussol de Pol. El cocodril del Nil crida al mussol del Pol. Ai, el caixal, quin mal! E fa el mussol del Pol al cocodril del Nil, posa tigel amb mel.
22: Moltíssimes gràcies, Moltíssim, per escollir aquesta poesia. L'has llegit molt bé. I com a tu, a nosaltres també ens agraden els cocodrils. Fins al proper Embaladits. Adeu.
24: Adeu.
21: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estem parlant de futbol i és moment de fer-ho de la segona federació femenina, perquè recordem que aquesta setmana no hi ha hagut ni Lliga F ni primera federació per compromisos internacionals. Però la segona federació femenina, déu-n'hi-do, les coses estan prou bé, perquè tenim quatre dels cinc equips catalans. De fet, els quatre que poden pujar, perquè el Barça C no ho pot fer, doncs els quatre que poden pujar són els quatre primers classificats. Aquests són els marcadors d'aquesta jornada número 6.
1: Atlètic Balears 2, Ona Sant Adrià 3, València B 3, Barça C 1, Espanyol B 0, 6, disculpeu, Múrcia Promaises 0, AM 0, Saragossa 1, Europa 3, Osca 1.
0: Doncs amb aquests resultats, Ona Sant Adrià consolida el lideratge, 15 punts, segon l'Espanyol B amb 13, tercer l'AM amb 11 i l'Europa quart amb 13. Per tant, els quatre equips catalans que poden pujar, dels 5 que hi ha en aquesta categoria, estan ubicats en les quatre primeres places. Recordem, pugen 5 directes de cada grup, perquè la temporada que ve hi ha reestructuració i hi haurà dos grups a primera federació. Per tant, força bé les coses. La mala notícia, una de les dues derrotes en aquest cas d'aquesta jornada, ahir l'AM va caure per primera vegada. De fet, no havien queixat ni un gol fins ahir, però ahir va caure 0-1 davant del Zaragoza, un dels equips que també estan cridats a estar a la zona alta. Samu Luna, tècnic de l'AM.
2: Tenemos que en muchas ocasiones, pero en área contraria hemos perdido un penalti, hemos perdido varias jugadas y al final lo pagas con equipos que están más o menos en tu mismo nivel y que compiten mucho, porque hemos visto que el Zaragoza ha competido muy bien, nosotros también, pero bueno, ellas hoy se lo han llevado al gato al agua. A ver, tienes el partido controlado, porque la verdad que el Zaragoza, más allá de balones en largo, no te hacía daño. Entonces, al final era tener paciencia. Lo que pasa que, mira, pues en un error, ¿vale? Que ya digo siempre que errores en área contraria y en área propia no se puede tener, pues al final has tenido un error que te ha costado los 3 puntos. Yo estoy contento. El equipo ya dije que tenía margen de mejora. Hay que seguir trabajando y lo veréis que el equipo mejorará. A ver, llevamos 5 porterías a 0, al final algún día tenía que caer. No esperábamos que fuera hoy, pero bueno, a partir de hoy, a trabajar para el siguiente.
0: I nova victòria a casa de l'Europa, que ho ha guanyat tot tant a Lliga com a Copa aquesta temporada, malgrat que els 3 primers punts doncs els va perdre als despatxos per alineació indeguda, però en qualsevol cas l'equip gracienc ja s'ubica en la quarta plaça, per tant ja està en zona d'ascens directe. Ahir amb un molt bon joc, especialment a la primera meitat davant del Huesca, Nani Aces, entrenadora de l'Europa, que estava contenta per la fiabilitat que està demostrant el seu equip.
3: Ara em parles d'il·lusió, els he dit en acabar. Jo estic gaudint d'entrar a un equip que vol pilota, que vol ser protagonista, que no es conforma, que després del primer va buscar el segon, que després del segon va buscar el tercer, que no especula. És el que estem treballant, és un equip per fer-ho, ens hem d'apretar per no baixar ara, però jo crec que avui la primera part torna a ser de nota molt alta i la segona torna a ser d'un equip que vol competir. Bueno, jo crec que l'equip ha baixat una mica, és veritat que hem fet molts canvis i que jo crec que desordenat la línia defensiva staff, però a part jo crec que ha estat un moment que hem decidit anar altes on havíem dit que no podia haver salts de la línia defensiva. Per mi això et demostra la intensitat i el nivell que té la lliga, la categoria, perquè a la que desconnectes un moment, rival aprofita per fer-te mal. Avui era bona notícia, recuperaven Núria Benet, Alba Pérez ja en combo. Jo crec que al final l'objectiu ha de ser aquest, anar recuperant tot l'equip. Jo crec que pel proper ja tenim Aina, Naró en recuperació, Pubí en recuperació. Tant de bo arribar a Saragossa ja amb tot el plantel, tot i que estic segura que filial seguirà tenint aquesta participació tan important. Clara Vendrell avui 90 minuts i Arcos una altra vegada que surt i genera perill. Així que a continuar.
0: I a la primera federació masculina, grup segon, 7a jornada. De moment, una victòria i un empat per als equips catalans i el Sant Andreu, que també, en aquest cas, jugarà demà.
1: Europa 2, Algeciras 1. Juventud Torremolinos 2, Nàstic 2.
0: Doncs a l'Europa, que acaba de guanyar 2-1, com dèiem, a l'Algeciras, és un rival directe, és una victòria molt important, la segona seguida que Andragó, i a més amb remuntada, s'havia avançat només començar el conjunt andalús amb una errada, nova errada de Nil Ruiz, el porter de l'Europa, però ha empatat Calit al minut 15 de partit i només començar la segona meitat, als 30 segons de la segona meitat, qui si no, el capi Àlex Cano ha fet el 2-1, després l'Europa ha renunciat completament a la pilota i ha patit a la part final, però al final ha acabat assegurant aquests 3 punts que el situen amb 7, per tant, atrapa l'Algeciras, que és l'equip que ara mateix marcaria la permanència, per tant, pas endavant davant de l'Europa per intentar salvar-se. El Nàstic, en canvi, s'apropa a només un punt del descens després d'aquest empat ahir davant del Torremolinos, en un partit en què es va avançar, estava guanyant 1-2, però al final el Torremolinos va acabar salvant un punt i, per tant, el Nàstic, que només en suma un dels últims 12, Eugeni Valderrama, i golejador, deia això després del partit a la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: Bueno, un partit que hem treballat molt, que crec que per moltes fases del joc hem estat bé, però bueno, aquí en aquests camps qualsevol error o despiste et condemna i bueno, hem d'aprendre, perquè per mi és com una derrota el d'avui, però bueno, hem de seguir i això és molt llarg. Bueno, avui el viatge de tornada serà dur, difícil, demà també encara ens farà mal, però bueno, el dilluns ja hem de treballar, hem de preparar ja el partit del cap de setmana, que tenim molta gana de jugar amb la nostra gent, que ens ajuda molt, i ja treure els 3 punts que necessitem.
0: I demà el Sant Andreu, que juga al camp de l'Hèrcules, un Sant Andreu que és 13 amb 8 punts, per tant, també ara mateix a un punt del descens, davant d'un Hèrcules que aspira a coses grans. Sergi Serrano, el jugador quadribarrat, vol sorprendre els alacantins a casa seva.
5: Serà un partit molt bonic, tenim moltes ganes, serà molt complicat perquè és un rival gran que porta una molt bona dinàmica i crec que ens estan esperant amb ganes i serà un bon partit i que caldrà lluitar fins al final. Sí, aquesta setmana entrenarem més, sí que és veritat que el viatge és més llarg del que portem fent últimament i bueno, crec que hem de descansar bé, treballar bé el que queda de setmana perquè serà un partit intens i que costarà. Sí, està clar que és una categoria molt igualada, tots els equips tenen molt nivell i cada partit és un món. I crec que ens hem de quedar amb els últims minuts de joc. Crec que la segona part vam fer un gran futbol i hem de seguir amb aquesta dinàmica.
0: I a la segona federació masculina, grup segon, sisena jornada, aquests són els marcadors.
1: Olot 1, Terrassa 1, Girona B 1, Espanyol B 2, Tudelano 1, Reus Redis 3, Barça Atlètic 1, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Manresa 0, Osasuna B 0.
0: Doncs el partit de la jornada aquesta tarda a les 6 que hem pogut seguir a l'Enjoc Televisió a través de les televisions locals i de la plataforma La Xarxa Més. Empat a 1 entre Olot i Terrassa, un Olot que continua sumant, continua a la zona alta, cinquè a la classificació amb 11 punts, i el Terrassa, doncs, 8è amb 8, per tant, a 3 puntets només de la zona noble. Un empat que, com s'ha produït, quins són els detalls del partit? Olot Televisió, Francesc Fernández.
6: Unió Esportiva Olot i Terrassa Futbol Club han empatat el seu duel corresponent a la jornada 6 d'aquesta segona ref, grup 2, on de ben entrada doncs, el conjunt agarenc s'ha mostrat dominador del partit. De fet, ha estat l'equip que s'ha encarregat d'obrir la llauna, d'obrir el marcador amb un xut de penal d'Alberto Gutiérrez que ha enganyat a Pol Ballester, i no ha estat fins al final de la primera part que Rai Marchand, el migcampista del conjunt local, ha aconseguit posar l'empat a un gràcies a una pilota que ha quedat morta a dins de l'àrea petita defensada per Marcos Pérez. A la segona part, els dos equips volien els 3 punts, els dos equips han tingut arribades i xuts clars, però que no han aconseguit perforar les respectives porteries. D'aquesta manera, doncs, cap dels dos equips es poden endur els 3 punts d'aquí a l'estadi municipal d'Olot, però bé, han deixat sensacions positives i amb optimisme de cares a les pròximes jornades.
0: Doncs en aquesta transmissió televisiva, les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, després del partit escoltàvem el jugador de l'Olot, Martí Soler, i el porter del Terrassa, Marcos Pérez.
7: Bueno, ara en calent jo crec que és un punt, no et diria poc, però tampoc dolent. I sobretot perquè jo crec que aquí a casa, amb els resultats que estem traient a fora, només que aquí donem una miqueta més, hòstia, podrem optar coses boniques. Però bueno, pel que s'ha vist el partit, jo crec que és un punt just. Bueno, jo crec que no és per un motiu en concret, vull dir, jo crec que és més anecdòtic, perquè sí que els dos primers a casa jo crec que han fet molt bons partits, amb errors individuals que ens han penalitzat, i avui, bueno, ens venia pues, segurament un dels teòrics que opten a ser líders de la categoria, un equip amb jugadors molts de categoria superior, i sabíem que avui era segurament un dels partits més difícils que tindrem aquí. Llavors, jo veig l'equip molt bé, molt enxufat, i arribarà la victòria pues, d'aquí 2 setmanes, que tenim un dels grans, també el Barça, però els farem suar segur.
8: Yo creo que el equipo se ha vaciado, lo ha dado todo, Creo que en líneas generales quizá hemos tenido ocasiones más claras que el Olot. Y bueno, nos vamos un poco tristes por no haber conseguido los tres puntos, porque creo que lo hemos tenido cerca, sobre todo en la segunda parte. Al final hemos tenido tres, cuatro ocasiones bastante claras, que Paul ha estado a un muy buen nivel. Y bueno, nos han quitado la victoria. Pero bueno, nada, un punto en campo Olot es un gran rival. Y bueno, hemos sumado un punto y ahora hay que ir a casa, que llevamos muchos partidos sin jugar en casa, y hacerlo bueno.
0: A la taula de la jornada català, també aquesta tarda, a victòria de l'Espanyol B, que està molt bé, 1-2 al camp del Girona B, l'Espanyol B quart amb 12 punts, per tant també en zona de playoff, el Girona B mitja taula, desè amb 7. I molt bona victòria també del Reus a Tudela, 1-3 aquesta tarda, segona victòria consecutiva a domicili dels reginegres, que ara mateix són setens amb 9 punts, per tant a 2 del playoff, i recuperant una mica les males sensacions de la setmana passada a casa davant del Manresa. Qui continua pràcticament impecable és el Barça Atlètic, que és líder, 16 punts, 3 més que l'Osasuna B i Calebro, després d'una victòria agònica 1-0 al camp del Logroñés a l'últim minut i amb gol de Juan Ibarra.
9: Estava en el banquillo, pues que al final estábamos apretando mucho pero no llegaba el gol. Y sí que es verdad que cuando sales al final pues tienes que darlo todo, y he tenido la suerte de hacer ahí un buen desmarque y meter el gol, que al final yo creo que somos justos vencedores y se nos ha complicado un poco el partido porque ellos lo han hecho bastante bien. Sí, totalmente, al final todos somos un equipo, tanto los que salen de inicio como los que después, y al final somos muchos jugadores muy buenos, va rotando también el míster y no importa, al final tienes que salir siempre y darlo todo para pues esos momentos así o partidos que se complican, que al final los que salen luego pues marcar la diferencia como ha sido hoy. Un orgullo, y más en esta situación en el 90, con una emoción increíble, y la verdad que estoy dispuesto a darlo todo y a marcar muchos goles más. Nada, en mi familia, en mi novia, en mis amigos, porque al final no jugar es difícil, pero al final tienes una posición privilegiada en este club y todo el tiempo que salgas tienes que darlo todo, y hoy creo que se ha demostrado que aunque sean 5 o 10 minutos, la que tengas, tienes que darlo todo para marcar, y hoy he tenido suerte de marcar, y nada, todo el mundo es que me apoya, siempre ha estado ahí y me he acordado de ellos.
0: I empat sense gols també ahir del Manresa, però empat de mèrit, davant de l'Osasuna B, el segon classificat, 0-0, en un partit en què fins i tot els manresans haguessin pogut guanyar. Això és el que deia després en sala de premsa el tècnic Sergi Trullàs.
10: Un partit molt, molt competit, no?, contra un rival que venia de guanyar 4 dels 5 partits, al final és un filial de primera edició. Penso que hem estat bé, sí que és cert que podíem haver millorat molt més el joc, sobretot intentar arribar a gran contrari, amb més avantatge, amb més espai per jugadors de qualitat del nostre equip, no? Poder tenir més ocasions més clares de gol, però encara així jo penso que el Manresa ha tingut 4 ocasions claríssimes, la de Carlos Portero a la primera part, després les dues que ha tingut Momo davant del porter, i l'última que ha sigut ja exagerada, la d'Òscar, que al final ha anat la pilota al pal, no? Bueno, la setmana passada vam guanyar a Reus, 1-4, vam ser molt eficaços, i aquesta setmana ens ha faltat això, no? Jo penso que era un partit per guanyar-lo, no ha sigut així, sumem un punt i continuem el camí.
0: Vinga, 8 i gairebé 44 minuts. Parlem de tercera divisió, grup 5è, 6ª jornada. Està bonica a la part alta, després de tots aquests resultats.
1: Badalona 0, Vilanova 0. Poblemafumet 1, Cornellà 0. Martinenc 3, Muntanyesa 2. Fundació Esportiva Grama 0, Tona 1. Mollerussa 1, Cerdanyola 0. Europa B 0, Sant Cristòbal 1. Peralada 1, L'Hospitalet 1. L'Escala 2, Vilassar de Mar 2, Sant Juan Atlético Moncada 0, Atlètic Lleida 3.
0: Doncs de moment, després de 6 jornades, entre el primer i el 12è només hi ha 3 punts de diferència. Per tant, déu-n'hi-do com està aquesta lliga. I això s'ha pogut veure en aquest Badalona-Vilanova, que s'ha jugat aquesta tarda, els dos que jugaven al possible lideratge en solitari. I finalment, doncs, no hi ha hagut gols. Com ha anat tot plegat, Ràdio Ciutat de Badalona? Ramon Durán, bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda. Doncs duel molt intens, el que s'ha disputat aquesta tarda a la travessera de Montigalà. Cap dels dos equips s'ha donat treva en tot moment. És veritat que la segona part, conforme passaven els minuts, les forces doncs baixaven una mica perquè el cansament ha fet acte de presència, però realment, malgrat el 0-0 al final, hem assistit a un gran partit de futbol amb dos equips que, evidentment, han demostrat des del minut 1 que són clars aspirants a estar entre els 5 primers o lluitar per una de les 5 primeres posicions, i això és el que s'ha vist en el terreny de joc, amb un Badalona que intentava portar el domini, pressions molt altes per dificultar la sortida de la pilota a les dues porteries, i com dèiem, doncs, el Badalona amb més possessió ha tingut sobretot una gran ocasió a la primera part al conjunt de Geni San Pietro amb un xut de Juaco que ha refusat el porter Àlex Sanz, i el Vilanova doncs, sobretot ha generat perill amb incursions molt ràpides per banda, molt elèctriques de l'extrem Zurdin Dior, que no han trobat rematador final. A la segona part ha continuat l'intensitat, ha continuat el ritme, tots dos equips anaven disposats a intentar aprofitar les seves opcions per endur-se la victòria, però, com dèiem, doncs, el cansament ha anat fent acte de presència, el partit s'ha anat desordenant una mica, i malgrat que des dels dos costats s'ha continuat intentant, sobretot amb molta més possessió que anava augmentant en el segon període del Badalona, no ha estat capaç l'equip escapulat de sumar la quarta i intentant, en aquest cas, doncs, aconseguir la diana que li donés la victòria. Per tant, doncs, repartiment bastant just el que s'ha viscut aquesta tarda a la travessera de Montigalà a 0 gols entre el Badalona i el Vilanova.
0: Gràcies, Ramon. Bona tarda.
11: A tu.
0: Doncs aquest empat del Badalona l'ha aprofitat la Pobla amb una victòria in extremis davant del Cornellà per atrapar els escapulats, tots dos encapçalant la classificació amb 10 punts. Victòria de la Pobla a 1-0. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
12: La Pobla de Mafumet tomba el totpoderós Cornellà en el temps afegit per 1-0. Al final del Nàstic, amb un partit més, s'ha situat després del superpartit líder, després d'haver aconseguit 10 punts en 6 jornades a la tercera federació. Els pobletans necessitaven de la seva millor versió i ser molt solidaris davant un rival de major entitat que treia les seves principals armes, com l'exdavanter del Nàstic Marc Fernández, o homes com Víctor Aliaga, Pau López o Àlex Pla, jugadors importants la temporada passada amb l'Europa i Sant Andreu. Així valorava l'enfrontament al tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
13: I després la segona part crec que ha estat boníssima a l'equip. Hem estat un pèl més atrevits en el local, en dificultar-li una miqueta més les primeres relacions. Crec que ells no han estat tan còmodes com a la primera part. I després tant érem les situacions de transició, hem tingut algunes arribades, per esquerra algunes arribades molt bones. Bé, crec que hem fet una segona part molt completa i hem generat alguna situació i al final hem tingut premi i hem aconseguit 3 punts que són molt valuosos i que ens ajudarà molt, sobretot a creure en nosaltres mateixos i a seguir creixent.
12: En la segona meitat, els de Xavi Vilagut entomarien el control del partit i un Cornellà més reactiu esperava la seva oportunitat del contracop. I al tram final, una jugada exquisita de Teo Pozo la posava a acabar Joan Martínez, que conduïa, perfilava el seu remat, que era refusat pel porter, però en el segon intent, i amb un pèl de fortuna, la posaria cap dins, al minut 91. Victòria de caràcter del filial Grana, que suma 6 punts en 10 jornades, i el proper partit visitarà l'estadi de l'Hospitalet diumenge a les 12 del migdia.
0: Doncs a un punt de Pobla i de Badalona i a la Muntanyesa, malgrat que avui ha patit la segona derrota de la temporada i totes dues en derbis barcelonins. Avui ha caigut al camp del Martinenc en un partit molt i molt emocionant que s'ha acabat decidint també en temps afegit. La Munt havia empatat a l'últim minut, però el Martinenc en temps afegit ha acabat guanyant per 3-2. Després del partit escoltàvem el jugador de l'equip del Guinardó, Ángel González. Ara mateix el recuperarem, però abans, és veritat, havíem d'escoltar a Ignasi Sanabra, el tècnic de la Cornellà, després d'aquest partit també davant de la Pobla. Escoltem a Ignasi Sanabra.
14: No hay mucha explicación a la derrota. Has tenido 8 o 9 situaciones muy claras, muy, muy claras para marcar gol. Lo normal es que tuviese el descanso 0-3. En un partido que estábamos llevando bien, que el rival no nos salía, que había tenido una situación de juego directo de Agüchi, pero muy controlado, sus contraataques, generando situaciones en ataque, no consigues marcar gol, 8 o 9 muy claras y luego te quedas con 10 y a partir de ahí toca remar, ¿no? Aún así con 10 chutas al larguero y ellos en el 92 pues lo encuentran, pero creo que es la línea a seguir, que es difícil, ¿no? Que ahora todo lo que digamos va a parecer a excusa, va a parecer a querer justificarnos, pues que la realidad es que el equipo ha hecho un muy buen partido y no se lleva la victoria porque no sé muy bien por qué. Que lo importante ahora es no dudar. Creo que cuando los resultados no llegan tienes tendencia, oye, hay que cambiar cosas, analizar el juego por encima del resultado y a partir de aquí si hay cosas que hemos de modificar las modificaremos. Pero en líneas generales creo que estamos jugando bien.
0: Doncs el tècnic del Cornellà després d'aquesta derrota a la Pobla. I com us dèiem, emocionant aquest 3-2 entre Martinenc i Muntanyesa, que deixava aquestes sensacions al jugador del Martinenc, Ángel González, i al tècnic de la Monta, Luis Gallego.
15: Bueno, des del primer moment em sentia amb confiança, o sigui, les 2-3 primeres jugades jo ja veia que estava amb aquesta xispa, no? Tractava de fer l'1-1, a jugar amb la, per exemple, amb l'Edgar a banda dreta, que estàvem fent molt de perill, i en aquesta jugada només he vist l'opció, perquè em tapava la banda dreta, de ficar-me cap a dins i bueno, ha sortit un golaç. M'he equivocat, no? com dic en aquests casos, perquè no sempre surten aquest tipus de gol, però bueno, encantat de poder ajudar l'equip i sobretot amb la victòria, que ha sigut el més important. A veure, a mi m'ha fotut una miqueta aquest empat, no? L'últim minut, perquè, o quasi els últims minuts, perquè estàvem defensant bastant bé, encara que bueno, la Montañesa és un molt bon equip i estava fent molt de parella amb aquestes penyades cap a darrere. Però bueno, si alguna cosa tenim nosaltres és aquest ADN, no? de seguir, de remuntar.
16: Bueno, sí, un partit que ha tingut moments per tot, un partit de molta intensitat, crec que entre dos molt bons equips. Penso que hi ha una jugada que marca el partit i que a nosaltres ens fastidia molt, que és després d'avançar-nos 0-1, aquest penal en què tothom havia seguit la jugada, l'única que atura el partit és l'àrbitre i ningú ho entén i xiula penal en contra nostre, i crec que això marca molt, perquè estàvem molt bé, aquest penal es fa molt de mal. Després l'equip s'ha de refer, però és veritat que ens fa mal també el gol ja a l'afegit de la primera part, avui els afegits no han jugat a favor nostre. Bueno, què anem a fer? Fotuts, tocats, perquè avui volíem treure un bon resultat d'aquí.
0: I victòria, primera victòria a casa del Mollerussa, patida davant d'un Cerdanyola que ara mateix està en zona de descens. 1-0 guanyat el conjunt Lleida, que entrena Manel Cazorla.
17: Sumem la primera victòria a casa. Costava, ha costat moltíssim, però li hem de donar valor a el que estem fent, no? No encaixem, que això és molt important, i no, ara recuperar jugadors, perquè hi ha sigut un desgast molt gran. Crec que dels partits que portem és el que menys millor hem estat, crec que ha sigut un partit de tercera divisió molt trebat, molt disputat pels dos equips, però tenim una missió encara per incidir encara més, que és la porteria rival, que hem de ser més contundents quan trepitgem àrea i quan tenim l'ocasió de fer gol. Hem entrat molt bé la segona part, i aquest gol a Raikkonen anirà molt bé. Avui s'ha sumat molta gent a la causa, Lin, que avui debutava, Héctor, ha fet un molt bon partit quan ha entrat, Fol, Keita, Òscar, Eche.
0: I empat a 2 ahir en el partit que vam poder seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, entre l'Escala i el Vilassar de Mar. Un empat que deixa l'Escala a la desena plaça amb 7 punts i el Vilassar QE amb 4, i en partit amb alternatives en el marcador. Jonathan Morilla, de la banda de l'Escala, i Esteve Monterde, de la banda del Vilassar de Mar, deien això.
18: Bueno, creo que hemos entrado muy bien a la primera parte, tanto con balón como sin balón. Incluso nos hemos puesto por delante, pero bueno, dos errores defensivos. Creo que nos han penalizado demasiado para el fútbol que estamos haciendo. Pero bueno, aún así el equipo ha seguido y bueno, hemos llegado a la media parte, hemos ajustado un par de cosas. Y nada, la segunda parte se ha visto que, bueno, un equipo que quiere ir a por el partido. Y al final ha llegado el empate. Y creo, bueno, sí, seguramente si el partido hubiera durado 10 minutos más, pues quizá hubiéramos acabado de marcar el gol.
19: Bueno, al final estem passant per un moment difícil i bueno, al final ha sigut aquest plus que ens ha donat per seguir endavant i bueno, content. Al final disgustat amb els minuts finals, però bueno, al final content. Bueno, venim d'una situació difícil, com he dit abans, al final no sé si és per o no t'ho puc dir, però bueno, al final quan ells també al final en pilota et sotmeten a darrere, llavors és difícil, sempre passen coses a la teva àrea i al final a l'àrbitre ha dit que era penal, no podem fer res i bueno, seguir competint i seguir lluitant.
0: I primers punts al domicili de l'Atlètic Lleida, que s'apropa a la zona alta davant d'un Sant Juan Moncada que està en descens. 1-1, Sergi Guiu.
20: Un partit, el viscut a Moncada i Reixac, on l'Atlètic Lleida va aguantar l'embranzida inicial del San Juan Atlético de Moncada, equip que va demostrar conèixer de pam a pam el terreny de joc i la millor forma de competir al llarg del primer quart d'hora. Després dels primers minuts en què els locals van demanar el màxim nivell físic i de concentració a l'Atlètic Lleida, l'equip ja estava igualat a les exigències del San Juan Atlético de Moncada i va comptar amb diverses oportunitats de perill. Les més clares, protagonitzades per Youssef, amb un pal entre elles, i Jaume Pasqual, ja a la recta final de la primera meitat i en un bon moment Lleidatà. Xíquer va caçar una pilota morta dins l'àrea local a sortida d'un córner per al minut 40 obrir la llauna. Tot apuntava al 0-1 al descans, però el 45 Diestem va finalitzar un bon contraatac. Lleidatà a passar de Youssef després d'un gran canvi de joc de Guilla. Som els jugadors, la segona meitat no va poder començar millor per l'Atlètic Lleida. Agüero va col·locar el 0-3 al minut 46 després d'una nova bona acció de Youssef perquè Pascual assistís al 10 de l'Atlètic Lleida. L'escenari va ser immillorable per l'equip de Tall i encara se li va posar més de cara quan al minut 52 Víctor Pérez va veure la segona groga i va deixar el San Juan Atlético de Moncada a 10. A partir d'aquí, el partit en va ser un de plàcid per un Atlètic Lleida que va tenir el 0-4 en forma de penal, però Dieste no el va transformar en gol al minut 78. Així doncs, el 0-3 va ser el resultat final que deixava molt satisfet el tècnic de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán.
2: Creo que el equipo ha interpretado a la perfección lo que había que hacer. Estoy muy contento por los jugadores, como te decía el otro día. Primero, porque me alegro por ellos, por su victoria, porque se lo merecen. Han trabajado muchísimo durante muchos meses y no estaba llegando esa victoria clara. Estoy contento también porque han entendido muy bien el mensaje de lo que aquí tocaba hacer. Y creo que no recuerdo ahora mismo en el partido un error de decir, bueno, hemos tenido un problema y no nos hemos ajustado bien. No. Creo que el partido, además, si hubiéramos tenido un poquito de acierto y de suerte en las ocasiones, creo que podría haber acabado con una goleada escandalosa.
20: Amb aquests tres punts, l'Atlètic Lleida torna a celebrar i ja se centra en la important cita de diumenge de la setmana vinent al Camp d'Esports davant el Badalona a les 5 de la tarda.
0: I a tot això, el Barça guanyant de 4 quan queden 13 segons per acabar el partit amb el València, l'Uni Girona ha perdut a casa. Notícies de les 9 i a les 9 i 3 més esports aquí a l'Enjoc.
21: La xarxa de comunicació local.
22: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
23: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
22: La tradició es mou si la mous tu.
23: Tota la informació a firamediterrania.cat.
24: Nutrició amb Laura Crosas.
25: Brena si ho necessites. Seguir les corrents de moda pel que fa a l'alimentació sense informar-se correctament és menys innocu del que sembla i pot afectar negativament a la salut. Hem passat del titular cal menjar 5 cops al dia, indiscriminadament, al cal practicar el dejuni intermitent per sentir-te millor. Però en realitat, la clau és seguir una alimentació saludable, suficient, equilibrada i, sobretot, adaptada a cada persona. Els dietistes i nutricionistes li diem diàriament en persones que arriben amb trastorns de fartament per haver seguit durant cert temps dietes restrictives i insuficients al seu gast energètic sense un bon assessorament. Tenen pànic a menjar-se un plàtan a mitja tarda, encara que no fer-ho els suposi tenir un entull i acabar devorant el paquet de galetes sencer que hi havia al rebost o l'embotit que quedava al frigorífic, amb els respectius remordiments posteriors que els acompanyen. És important aprendre a menjar correctament. En cas de ser necessari, millorar la teva relació amb el menjar, seguir les sensacions de gana i sacietat, no començar qualsevol protocol que llegeixis o escoltis sense informar-te prèviament amb un professional sanitari, i individualitzar la dieta. Per aquest motiu, pot ser que encara que t'hagin dit que has de descansar el teu sistema digestiu quantes més hores millor, el que realment va més bé per al teu metabolisme sigui fer un bon berenar perquè potser no esmorzes, fas un dinar lleuger o realitzes una pràctica d'exercici físic intens a la tarda. Per tant, informa't de les teves necessitats reals. Adapta una bona alimentació saludable al teu estil de vida, horaris i gustos. I si, per exemple, s'escau, fer un berenar a la tarda, busca aquelles opcions de qualitat, saciants i completes més adients per tu. No serà el mateix fer un plàtan amb un grapat a mà tancada a nous pelades que un entrepà de crema de cacauet que un iogurt natural amb una porció de xocolata negra amb navius. Tot i que tot, són opcions bones i correctes segons qui les esculli. Quan realitzis canvis alimentaris, no segueixis modes. Fes-ho per a millorar el teu benestar i salut, acompanyat d'un bon professional i, sobretot, respectant les teves necessitats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. L'executiva nacional d'Esquerra Republicana ha elegit aquest diumenge a la tarda les dues caps de llista de Tarragona i de Lleida per les eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems, mentre que Francesc Marc Álvaro serà el candidat pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que celebraran durant aquesta pròxima setmana. I a més, l'executiva ha proclamat cap de llista per Barcelona a Gabriel Rufián, a més d'un terç dels avals vàlids dels membres de l'òrgan. Fonts pròximes a Rufián expliquen que s'està ultimant un acord amb què Podem inclou que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i que Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I demà dilluns, operació Tardón del pont del 12 d'octubre. Es preveu que tornin més de 270.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. I el Servei Català de Trànsit activarà mesures especials per afavorir la fluïdesa. I en cultura, la saga Barcelona Game Fest ha tancat la seva primera edició amb una xifra de visitants que ha superat les expectatives. Més de 25.000 persones han passat entre divendres i avui diumenge pel recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. La fira tanca porta després de 3 dies d'activitat en què el videojoc s'ha consolidat només com una activitat lúdica, sinó com un element cultural de creació artística i un projecte d'una indústria molt potent. Durant aquests 3 dies de saló, l'àrea professional ha facilitat també 1.590 reunions de negoci, hi ha competicions, exposicions, activitats culturals, conferències i espais de joc. I tornem un altre cop a la política, i és que Izquierda Unida ha donat el suport a aquest diumenge a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a cap de llista del Front Ampli per les pròpies eleccions generals del 29 de novembre. La formació ha reafirmat el seu compromís amb aquest Front Ampli i que reuneixi totes les forces d'esquerra i de la ciutat mobilitzades. En un comunicat, aquesta formació ha considerat que el Front Ampli ha de ser imprescindible per defensar els drets conquerits i continuar avançant en aquells que encara queden per aconseguir. I en un xoc hi ha 4 turismes a Ronda de Barcelona, alçada de Sarrià a Sant Gervasi, ha causat 13 ferits, cap greu aquest diumenge. Un ferit més greu ha estat traslladat a Belviche, un al Metorneo Infantil de la Vall d'Hebron i 11 han estat traslladats a diversos centres sanitaris. I també hi ha hagut un xoc entre dos vehicles a Montcada i Reixac, amb 2 ferits que han estat en mig greu i que han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I també un prop de miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de la Jota Vella a la Ràpita. Durant 5 minuts, persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness. I fins aquí, ens deixem en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts acabarem de repassar l'actualitat del futbol, també parlarem de bàsquet, d'hoquei patins, d'handbol i de molts altres esports, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona nit.
0: Molt bé, comencem amb una notícia de farre, uns minutets, i és que només el Barça guanya a la Lliga CB.
1: Els blaugranes han derrotat el València per 89-86 i és l'únic equip català que ha guanyat aquesta jornada. Segona derrota en dos partits de la penya, 93-73 a la pista del Baskonia, i el Lleida ha caigut 91-89 a la pista de l'Obradoiro i encaixa la segona derrota seguida. Idèntica situació per al Girona, que va caure 115-92 a la pista del Breogán. I qui encara no ha guanyat és el Manresa, que ha perdut clarament amb el Real Madrid 120-83.
0: No han anat millor les coses a la primera femenina, i és que aquí hem patit, ja ho diré, doble derrota catalana.
1: L'Uni Girona continua sense guanyar la Lliga i aquest vespre ha encaixat la tercera derrota seguida, 48-64 davant el Jairis. De la seva banda, el Cadí La Seu ha caigut a la pista del Mallorca Palma 72-50 i suma una victòria en 3 jornades.
0: Pel que fa a l'hoquei patins, el Bigas i Riells guanya la Lliga Catalana Femenina.
1: Les biguetanes s'han imposat en la final al Cerdanyola per 7-3 i sumen així el tercer títol en la competició, 25 anys després de l'anterior. A la Lliga Catalana Masculina, Barça i Calafell ja s'han classificat per...

0: Són les 9 i 6 minuts, som els de l'Anxoc. Comencem la segona hora i anem a completar doncs, la repassada a tot el que ha donat així la jornada del futbol amb la Lliga Elite, que ens quedava pendent quarta jornada en aquesta categoria. I aquests són els marcadors.
1: Sabadell B, 2, Can Vidalet, 1. Rubí, 0, Horta, 0. Valls, 0, Martorell, 1. Sant Mauro, 1, Viladecans, 1. Turó Peira, 0, Singerlín, 1. Argentona, 1, Manlleu, 0. Castelldefels, 1, Atlètic Sant Just, 0.
0: Doncs de moment amb aquests resultats i doncs, tenint en compte que algun dels equips té menys partits, perquè recordem que s'han suspès partits, es van suspendre molts partits la setmana passada doncs, pel temporal, i també hi ha dos partits suspesos del Prat perquè estava jugant la Copa del Rei. En qualsevol cas, de moment la classificació encapçalada pel Martorell, per l'Horta, pel Manlleu, el Viladecans i el Valls. Tots ells tenen 7 punts. Avui, a la jornada de diumenge, diversos partits, i un d'ells ben emocionant, perquè en aquest cas a la Lliga Elite el Sabadell ha guanyat 2-1 al Can Vidalet a última hora. Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
2: La primera victòria de la temporada del Sabadell B a la Lliga Elite ha arribat tirant d'èpica al minut 94. Abans d'això, Adri González havia estat més viu que ningú en una pressió alta, recuperant la pilota i picant la part sobre del porter del Can Vidalet per fer el primer gol. Anava a dir arlequinat, però avui realment era duel entre arlequinats, direm sabadellenc, per especificar-ho. El partit s'ha jugat gairebé sempre el que volia l'equip de Quico Parcerisses, però en una de les poques arribades del Can Vidalet ha arribat l'empat per mitjà d'un ex del Sabadell, precisament com Isaac Padilla, entrant al segon pal, lliure de marca i empenyent a plaer una gran centrada des de la dreta. Faltaven només 12 minuts, però insisteixo, els 3 punts s'han quedat a Olímpia gràcies a una rematada de cap d'un dels centrals, Félix, a la sortida d'una falta.
3: Antes de la falta del gol, hubo otra falta y yo pensé que iba a ir al segundo palo, la iban a reponer y ahí la iba a enganchar. Y la primera falta no fue, y la segunda, bueno, seguí confiando en lo que pensé y pasó lo que pensé. Al final la pusieron al segundo, un compañero la toca, cae donde yo estaba y le di con el alma, con lo que pillé.
2: El gol de Félix Jiménez segurament feia justícia al que s'havia vist a Olímpia i significa el primer triomf pel filial que dirigeix Quico Parcerisses després d'una derrota a casa contra el Manlleu i 2 empats. Recordem, l'última jornada s'havia suspès a Horta pel temporal. La següent aturada d'aquesta Lliga Elite pel filial del Sabadell serà al camp del Prat.
0: Doncs Rubí i Horta han empatat avui, també aquest migdia, sense gols. Ràdio Rubí, Siscolara.
4: Clàssic partit de la Lliga Elite, molt igualat, amb opcions per als dos equips per fer-se amb la victòria i al final repartiment de punts amb el 0-0 en un encontre d'aquells en què s'ha viscut situacions de tot tipus, domini en alguns moments del Rubí, domini de l'Horta en uns altres, arribades amb velocitat i transicions i, en definitiva, ocasions per a uns i altres que tant podrien haver guanyat el partit com el podrien haver perdut. D'aquí que la lectura dels dos entrenadors, escoltem primer a Blai Martí, entrenador de la Unió Esportiva Rubí, i a posteriori a Juan Camilo Vázquez, el tècnic de l'Horta, els quals consideren que els seus equips podrien haver guanyat el partit.
5: Crec que avui el punt es queda una mica curt, crec que ells són molt bon equip, han fet un molt bon partit, però crec que nosaltres hem fet moltíssimes coses per intentar guanyar el partit i no ens n'hem sortit, i marxes amb una sensació una mica agradolça de quedes curt.
4: Primeres ocasions fins al minut 16. A partir d'aquí el partit diguem-ne que ha dormit una miqueta fins al descans. A la segona, 3/4 del mateix, 12 primers minuts, una miqueta trepidant-se amb ocasions per a uns i altres, i amb l'empat a 0 que s'arribava a la recta final i una última ocasió de Montesinos que ha enviat la pilota als núvols. Amb aquest punt, la Unió Esportiva Rubí, que suma una altra i continua pel bon camí en Lliga Elite, el conjunt d'Horta, que encara no ha perdut, amb dues victòries i un empat.
0: Sí, és segon, de fet, és un dels 5 equips que té 7 punts, per gol average és segon.

0: I el primer és el Martorell, que avui ha guanyat a domicili al Camp del Valls 0-1. Ràdio Ciutat de Valls, Daniel López.
1: Primera derrota de la Unió Esportiva Valls a la temporada davant un Martorell que es va trobar molt còmode sobre la gespa al Vilar. Els d'Àlex González no van acabar de trobar les seves millors sensacions i van veure com l'equip rival, molt ben posicionat al terreny de joc, es feia amb el control del partit. El duel va comptar amb molt poques ocasions i no va ser fins al minut 80 quan Osama va aprofitar una indecisió de la defensa vallenca per marcar un gol que resultaria definitiu. Els locals disposarien de la millor ocasió del partit al temps afegit amb una rematada de cap de Dani Fernández que havia pujat a rematar un córner.
2: Bueno, un partit on no hem sigut suficientment ni agressius defensivament ni en pilota tampoc clars. Bé, el rival ha sigut superior a nosaltres, s'ha de reconèixer, i bé, hi ha aspectes a millorar que evidentment ens fan molta falta per poder competir al nostre màxim nivell. Sabem que el 100% som un equip molt difícil de batre, però si no estem en aquest 100 i baixem a 90, no ens dona, no? I hem de ser exigents i autocrítics, que avui no hem fet un bon partit, el rival també ho ha fet molt bé, però nosaltres no hem donat la nostra millor versió, així que preparar la setmana que ve per fer aquesta millora.
1: Destacar la tornada a l'equip de Marc Rubió i Jordi Prades un cop superades les seves molèsties físiques.
0: I a tot això, a 9 i 12 minuts, us dèiem a la primera hora que l'Europa havia aconseguit la victòria 2-1 davant de l'Algeciras amb remuntada, amb els gols de Khalid i d'Àlex Cano, el capità escapolat, que ara mateix, o ara fa uns minutets, ens deia això.
3: Bé, molt contents per aquesta gran victòria contra un rival que se pressuposa que serà la nostra lliga i que després del gol inicial en contra doncs, ens podia haver fet dubtar. Però l'equip ha reaccionat molt bé, aquesta energia inicial amb la que hem sortit l'hem mantingut i ens ha donat l'empat molt aviat i hem fet el mateix a segona part amb aquest gol que ha estat crec que als 30 segons i ens ha permès doncs, avançar-nos i mantenir el resultat. Llavors, victòria molt important, la segona seguida a Can Dragó, crec que és vital fer-nos molt forts a casa, perquè creiem que és el que ens farà doncs, aconseguir doncs, els objectius que tenim marcats aquesta temporada.

0: Vinga, a les 9 i 13 minuts comencem a parlar també de bàsquet, que tenim molta teca. No ha anat massa bé la cosa, la veritat, perquè només el Barça ha guanyat entre ACB i primera femenina. Començant per l'ACB, tercera jornada, aquests són els marcadors.
1: Barça 89, València 86, Baskonia 93, Joventut 73, Obradoiro 91, Lleida 89, Real Madrid 120, Manresa 83, Breogán 115, Girona 92.
0: Déu-n'hi-do, jornada per oblidar gairebé. Sort que el Barça al final, ara fa uns minutets, ha aconseguit aquesta victòria per arreglar-ho una miqueta. Segona victòria en 3 partits per al conjunt blaugrana, que de moment s'està fent fora al Palau, on ha guanyat els 2 partits, amb Corunya i amb València. Tot un València que és un dels equips forts de la Lliga, tot i que no ha començat molt bé. A tot això, abans a la tarda, la penya havia caigut clarament a la pista del Baskonia, 93-73, 2 derrotes en els 2 partits que ha jugat la penya, té un partit menys, però de moment penúltima la classificació. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
2: Bona tarda. La sisa Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 93-73. Una diferència molt important que pot ser determinant en la lluita per entrar a la Copa. El conjunt verdinegre ha anat sempre a remolc del conjunt vitorià, que ha demostrat tenir molta més intensitat, molt més físic i molt més talent. Tot i això, el conjunt verdinegre ha arribat a falta de pocs instants pel final, situant-se només 6 punts. Però llavors, curiosament, ha encaixat un parcial de 12-0 i la diferència s'ha disparat. Una diferència de 20 punts que no reflexa, però, la igualtat que hi ha hagut durant molts trams del partit. El tècnic Dani Miret es queixava de l'actitud i la mentalitat dels seus jugadors.
3: Excuses? No. Però que no ens està ajudant la nostra mentalitat de voler guanyar fent els partits perfectes com hem fet a la Supercopa i ens pensem que això és el que passarà en una lliga regular cada dia, no passarà, ja ho vaig dir quan va acabar el partit. Ni el Nico farà 9 triples cada partit, ni jugarem perfecte cada partit. Però avui el partit s'havia de guanyar d'una altra manera i no ho hem fet.
2: La penya ara situa amb 0 victòries i 2 derrotes a la Lliga, amb l'obligació de sumar, quan abans millor, un triomf. Podria ser dimecres contra el Mora Banc Andorra-Badalona en el partit ajornat per la pluja de dissabte passat.
0: I aquest migdia, derrota del Lleida a la pista de l'Obradoiro, 91-89, una llàstima, perquè és veritat que el Lleida durant moltes fases del partit ha anat pel darrere, però al final ha estat a punt de forçar la pròrroga. Gerard Encuentra, tècnic lleidatà, ho veia així.
4: Anàvem molt tard a la defensa del bloqueig directe, no? Per nosaltres és clau que hi hagi pressió del manejador, que passi els bloquejos, no? I en aquest segon, pues, que els altres 5 jugadors estiguin connectats i siguin capaços de reaccionar, no? I crec que estan molt pendents de el propi jugador en lloc de defensar col·lectivament, no? I crec que ens estem fent molt mal en aquest sentit. A la segona part, a mitja part hem parlat d'aquest tema. Al final, en el tercer quart, jo crec que hem tingut certs moments, però no acabàvem de donar el tom al marcador. Seguíem cometent errades i al final hem buscat incomodar jugant amb un fals 5 com el Melvin, no? Que a dia d'avui no s'està donant més al 5 que a la seva posició natural.
0: I tercera derrota en 3 partits del Manresa, avui no tenia gens fàcil, jugava a la pista del Real Madrid i la veritat és que ha acabat perdent de 37, 120-83. Diego Campo, tècnic del conjunt del Bages.
5: Queremos mejorar, que en la salida del partido nos pueden meter 34 puntos. Es evidente que no hemos dado el nivel defensivo, sobre todo en este primer cuarto y medio, y han cogido mucha confianza. Han cogido confianza en el contraataque, en mover el balón, tirar solos, entonces hemos ido todo el rato detrás. En el tercer cuarto, en los primeros minutos, hemos tenido un poco más de clarividencia, sobre todo en ataque y más dureza física, pero en el último minuto y medio mentalmente nos hemos venido abajo, básicamente por esos rebotes ofensivos consecutivos en acciones de tiro y en acciones de tiros libres. Bueno, hemos intentado luchar, eso sí, pero con desacierto. Bueno, en resumen, es evidente que ahora mismo no estamos para competir en el nivel que está el Madrid. También es evidente que hemos metido jugadores nuevos que estaban lesionados para acelerar el proceso de adaptación, hemos tenido que cambiar los roles otra vez y que tenemos que empezar a hacer cosas ya en otro nivel.
0: I derrota també del Fiat Girona, en aquest cas la segona en 3 partits, ahir sense opcions a la pista del Breogán. Girona FM, Marc Tresserres.
6: El bàsquet Girona va perdre de forma contundent 115-90 a la pista del Río Breogán. Partit molt dolent dels gironins durant els 40 minuts i segon duel consecutiu que perden rebent més de 100 punts. Els locals van sortir fantàstics, fluïts i amb les idees clares de com fer mal al Girona i van aconseguir-ho. 8 punts de renda en els primers ja 10 minuts anotant 30 punts. Al segon quart la dinàmica no va canviar. Els gallecs van estar encertadíssims des de la llarga distància, sobretot Tevon Brown amb 3 triples i van marxar ja al descans guanyant per 20 de diferència, 61-41. El Girona va sortir un pèl millor els primers 3-4 minuts, on el Breogán només va anotar 4 punts, però l'individualisme d'alguns jugadors, pilotes perdudes, 21 al final del maig, i llançaments errats constantment, no va permetre retallar la diferència. A partir de llavors, els homes de Luis Casimiro van tornar a posar una marxa més i la pluja de bon joc i punts no va parar fins la botzina final. Francis Alonso, estel·lar amb 27 punts i 6 de 8 de en triples. Per part del Girona, només va fer un partit seriós i decent el capità Sergi Martínez. Escoltem les valoracions sobre la derrota de Moncho Fernández.
7: Hemos hecho el mismo número de tiros ambos equipos. Me parece que 70 y pico tiros de campo, los mismos tiros libres. Ellos han tirado mejor que nosotros en ocasiones, pero es cierto que de calidad, de la calidad de sus jugadores, y yo creo que nos ha faltado un poco de defensa en el uno contra uno, que ha generado muchos spot-ups fáciles, ¿no? Pero el resumen es este, ¿no? Porque hemos sufrido en el rebote, pero lo hemos compensado también con nuestro rebote. Como decía, hemos conseguido tirar, igual que ellos, el número de veces, pero sin el acierto de Breogán.
6: I això continua. Dimarts tornarà la FIBA Europe Cup, desplaçament a Bèlgica per jugar contra l'Ostende a 8:45 de la nit. Nova oportunitat per agafar rodatge i bones sensacions com a equip abans de tornar a Fontejau al cap de setmana contra l'EMA Corunya.
0: I la Lliga Femenina Endesa no ha anat massa millor. En aquest cas, dues derrotes dels dos equips catalans en aquesta tercera jornada, Eric.
1: Espart Girona 48, Jairis 64, Mallorca Palma 72, Cadí La Seu 50.
0: Doncs déu-n'hi-do, derrota de 16 a casa de l'Uni Girona, tercera derrota en 3 partits de Lliga i a casa davant del Jairis. Girona FM, Jan Torrent.
8: La necessitat de victòries era el tema de conversa entre els aficionats a Fontejau. Fa més de mes i mig que les gironines no guanyen un partit i continua sent així perquè han tornat a perdre contra l'Ozono Global Jairis per 48-64. Roberto Íñiguez ha qualificat els últims 20 minuts del maig com els pitjors que ha jugat un dels seus equips. La situació, tot i estar a la jornada 3, és alarmant. Les desgràcies no acaben aquí, perquè Iana Martín s'ha lesionat al tercer període en caure al terra i xocar contra un dels operaris de la realització televisiva. No ha pogut jugar pràcticament cap minut de la segona meitat. El maig no ha començat de la manera més positiva. Un parcial de 0-8 en 3 minuts és el que ha rebut el conjunt local. Ho ha aturat el tècnic de l'Espart Girona per posar els punts sobre les is. El següent parcial ha sigut gironí, del 0-8 al 12-16. A poc a poc han agafat ritme. El segon quart ha estat molt igualat, però la sensació de millora en el transcurs dels minuts era la predominant. Tant ha sigut així que han arribat a la meitat del partit amb una diferència positiva amb el 29-28 en el marcador. La segona part ha sigut un desastre. No es pot agafar per cap lloc. El conjunt de Bernat Canut ha tingut les idees molt més clares i ha començat a agafar diferència en el marcador. Jordan Hobbs ha sigut la jugadora més eficient de les visitants amb 14 punts. L'inici de l'últim període ha sigut la mateixa pel·lícula que el primer i el tercer quart, parcial de 5-0 del Jairis i temps mort de Roberto Íñiguez, però no ha funcionat. L'Espart Girona només ha anotat 7 punts en els últims 10 minuts, tirant el partit quan encara tenia opcions. Escoltem a la capitana de l'Espart Girona, Ainhoa López.
9: No tinc moltes paraules, només vull agrair l'afició pel recolzament. Està clar que hem de treballar molts aspectes, com a equip hi ha alguna cosa que no està fluint. I no hem de mirar ni en àrbitres ni en res, hem de mirar en nosaltres.
8: El pròxim duel de l'Espart Girona és dimecres 14 a 8:45 a Fontejau en la primera jornada de l'Eurocup contra l'Ostrava.
0: A veure si serveix aquest partit per aixecar al cap el Cadí La Seu, que ha caigut de 22 punts a Mallorca, un dels equips doncs, que millor s'ha reforçat i que segurament aspira a estar a la zona alta de la classificació. Una victòria i dues derrotes pel Cadí. Vinga, una categoria per sota, Lliga Femenina Challenge, segona jornada, amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
1: Lima Horta, 47, Melilla, 61. Unicaja Mijas, 66, Joventut, 76.
0: Bona victòria de la penya, que és un dels líders, amb dues victòries i cap derrota. Lima Horta, volem dir, novè, amb una victòria i una derrota en aquestes dues primeres jornades. I una categoria encara més per sota, Lliga Femenina 2, grup B, jornada 2, amb aquests marcadors.
1: GEC 83, Viladecans 57, Mataró 64, Manresa 39, Segle 21 72, Claret 69, Baracaldo 60, Almeda 43.
0: Doncs clara victòria del GEC aquest migdia davant del Viladecans, 83-57. Això opinaven els dos tècnics, el del conjunt gironí, Raül Maqueda, i el del Viladecans, Xavi Paredes.
10: Molt content per la nostra estrena i més aquí a casa, i més encara de que veníem de 2-3 setmanes d'algunes lesions en posicions molt concretes, i molt, molt feliç de les jugadores que han sortit, que han pogut donar tot, han tingut una actitud superpositiva, i demanant i fent allò que els hem demanat també durant la setmana, no? A nivell de coses tàctiques més nostres de bàsquet. Ara, bueno, comença a complicar la cosa la setmana vinent, sense parar, enllaçem un partit amb l'altre, i amb aquestes lesions a veure com ho podem gestionar. Però bueno, si tenim l'actitud positiva que hem tingut avui, jo crec que estarem contents i ens anirà bé.
11: Bé, crec que hem estat el primer minut de partit molt bé, una mica com volíem sortir, l'estil de joc a nivell defensiu i ofensiu. Després sí que hem tingut molts altibaixos. Crec que la primera part els hem sabut controlar, però a la segona part hi ha hagut un moment que han sigut molt consecutius, errors bàsics molt consecutius, i aquí s'ha anat quan han trencat el partit ja hem intentat alternatives defensives, però ha estat impossible, i elles doncs han jugat molt bé i merescut, sí.
0: A segona FEB, grup B, segona jornada.
1: Prat 78, Ciudad Molina 72, Bisbal 64, Sant Antoni 88.
0: I a la tercera FEB, grup C, segona jornada també.
1: CC 82, Tecla Sala 53, Quart 45, Calvià 75, Montgat 88, Castelldefels 79, Ciutat d'Inca 95, Mataró 73, Esparreguera 81, Mollet 71, Tarragona 101, Quart Huerva 83, Vic 80, Granollers 85.
0: I el grup CB, segona jornada. Com ha anat el partit del Valls a la pista de Ciutadella? Ràdio Ciutat de Valls, Jaume Pros.
12: El club bàsquet Valls Tallers Pablo Martínez continua sense estrenar el casteller de victòries a la tercera FEB. Els ballencs han perdut per 71-63 a la pista del club bàsquet Ciutadella Ponent en un partit marcat per la irregularitat. Un mal primer quart, amb un parcial de 22-14, ha obligat el club bàsquet Valls a reaccionar. I ho ha fet amb un gran segon període, guanyat per 24-11, que li ha permès arribar al descans amb avantatge. Però a la represa, els menorquins han recuperat el control gràcies a una defensa que ha limitat molt les opcions ofensives dels visitants. De fet, el club bàsquet Valls ha anotat en el partit només 14 dels 25 tirs de 2 punts intentats. I en un últim quart molt fluix, amb només 8 punts anotats, els de l'alt camp han acabat cedint el partit. La pròxima jornada, el club bàsquet Valls buscarà la primera victòria al Joan Abellart contra el club bàsquet Roser.
0: Doncs a veure si arriba aquesta victòria del Valls en aquesta pròxima tercera jornada. Això sí, davant del Roser, un altre dels equips de casa nostra. Vinga, ens aturem 3 minutets, que encara hem de parlar d'handbol, d'hoquei patins, de més waterpolo, dels wall skate games, d'hoquei herba, de moltes coses aquí a la joc.
13: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
14: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
13: La tradició es mou si la mous tu.
14: Tota la informació a firamediterrania.cat.
15: Informació.
16: Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'Infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
17: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
16: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
17: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
16: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
17: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
16: M'ha fet gràcia, ja. Una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'Infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
17: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'Infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
16: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que se'l viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
17: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
16: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
13: La xarxa de comunicació local.

0: l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, són 2:15 de la nit, ens queda mitjoreta de programa i encara hem de parlar de moltes coses. Comencem fent-ho de molt. Lliga Asobal, 5a jornada, amb una de freda i una de calenta per als dos equips catalans.
2: Villar de Aranda, 33, Barça, 40. Ciudad Real, 34, Granollers, 33.
1: Doncs treballada victòria del Barça a la Villa de Aranda, la pista de Villa de Aranda, que valoraven així, quarta victòria en 4 partits, recordem que té un partit menys pel Mundial de Clubs del Conjunt Blaugrana, doncs valorada així aquesta victòria pel tècnic Carlos Ortega i un dels seus jugadors, Jorge Sicusa.
3: Bueno, un partido yo creo que es tipo muy diferente. El primero hemos sido con una ventaja bastante holgada y quizás suficiente para jugar, pero es cierto que yo en el segundo tiempo nos han apretado un poco y se me iba a poner sin motivo con 4 goles, pero bueno, creo que hemos tenido el control todo el tiempo y sabemos que es un campo que aprieta mucho el público y demás y nada, hemos sacado los puntos, creo que se ha tardado y a pensar en el Dinamo Bucarest.
4: Bueno, ha sido un partido muy difícil, el Villaranda nos ha puesto las cosas difíciles desde el primer minuto y creo que nos han competido muy bien, pero hemos podido sacar el partido adelante. Yo creo que ha sido sobre todo la defensa. Hemos tardado en contactar, en ser duros en defensa y creo que al final eso a la que nos hemos puesto nos ha dado un plus.
1: I a tot això, derrota del Granollers, la primera, a Ciudad Real, d'un gol, 34-33. Antonio Rama, tècnic, Ferran Castillo, jugador.
5: Creo que hemos estado muy, muy, muy fallones. No hemos estado en partido. Parecía que estábamos en partido en cuanto al marcador, pero en las sensaciones no estábamos en el partido. En la primera parte se ha visto pues, situaciones en las que estábamos sin portero y la gente no venía al cambio. O sea, esa sensación de parecer que no acabas de estar, ¿no? Mucho error, que no estamos acostumbrados a sumar errores uno detrás de otro, poca aportación en portería, defensa muy blandita, y no hemos acabado de... Yo creo que las veces que hemos llegado a estar cerquita en el marcador ha sido como un espejismo.
6: Bueno, ha sido un partido muy duro, aquest camp el coneixem tots que apreta molt, y bueno, creo que la primera part sí que hem sabut més en atac, més trobar solucions i la segona no tant. Sí que hem tingut moltes circumstàncies, moltes exclusions a la primera part sobretot, però bueno, al final ho hem donat tot, hem intentat guanyar el partit, però se'ns ha anat als últims segons.
1: I a la divisió d'honor femenina, 5a jornada i segona victòria, molt treballada, del Granollers.
2: Granollers 31, Lanzarote 30.
1: Doncs d'un gol als últims segons, però segona victòria en 5 partits, 9a plaça pel Granollers, que en puja 3. Després del partit escoltàvem el tècnic Josep Morales i una de les seves jugadores, Cristina Polonio.
7: Doncs bé, això, crec que quan elles han canviat la defensa, sobretot a la segona part, que ens ha costat, no? Crec que han injudicat molt la defensa, ens ha costat superar a l'1 contra 1 i a més elles, doncs, un cop ens paraven, treballant molt bé les lleis de passe, ens ha quedat molts dubtes. Després també crec que ens ha gustat molt la superioritat, quan érem una més, no hem estat gens fines en aquest aspecte. Però bé, al final se'ns han posat més dos, quedaven 10 minuts, hem mantingut la calma, hem jugat el que havíem de jugar i ha sortit bé.
8: Bueno, contentes con los dos puntos, obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero creo que nos tenemos que quedar con el trabajo magnífico del equipo, que hemos luchado 60 minutos, no hemos bajado los brazos en ningún momento. Cuando las cosas han puesto difíciles, hemos seguido gol a gol, no nos hemos precipitado ni hemos hecho la guerra por nuestra cuenta y yo creo que se ha visto al equipo trabajar junto.
1: I d'altra banda, baixem una categoria, divisió d'honor or femenina, tercera jornada per al Lleida.
2: Bolaños 30, Lleida 24.
1: Són 4 derrotes ja en 5 partits, 11a plaça per al Lleida. A la plata femenina, encara una categoria per sota en l'handbol femení. Grup C, aquí tenim els catalans, segona jornada amb aquests marcadors.
2: Mislata 38, Oar Gràcia 23. Sant Quirze 23, Sant Joan Despí 22. Sant Vicenç 28, Manri Rosbal 20. Sant Cugat 30, Almassora 34. Granollers Atlètic 27, Ribes 32.
1: Doncs aquests són els resultats de la plata femenina. La plata masculina, què va fer el Barça Atlètic?
2: Alacant 27, Barça Atlètic 33.
1: Doncs la tercera victòria en 5 partits, puja 3 places i ara és 5è el conjunt filial blaugrana. I a la primera estatal la masculina, grup D, quarta jornada, amb aquests marcadors.
2: Granollers B 31, Calella 24, Bordils 38, Sant Joan d'Espí 27, Esplugues 32, Sant Cugat 40, Sant Esteve Palautordera 24, Sant Vicenç 32, Sant Quirze 35, Sant Esteve Sarrovires 32, Sant Martí Adrianenc 35, Sarrià 35, Garbí Palafrugell 25, La Roca 36, La Salle Montcada 32, Oarc Gràcia 25.
1: Doncs de moment triple empat al capdamunt dels tres equips que han guanyat els tres partits, el Sant Vicenç, el Bordils i el Sant Cugat. Vinga, i a les 9:36 parlem també d'hoquei patins, que també tenim molta teca. Comencem parlant de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. S'ha disputat la gran final avui a Bigues i Riells. L'hem pogut seguir i gaudir a la plataforma La Xarxa Més, i ja tenim campió.
2: Cerdanyola 3, Bigues i Riells 7.
1: Doncs l'equip anfitrió ha guanyat a Can Vedell 3-7. Segurament podríem dir sorpresa aquesta victòria, tot i jugar a casa. Tercer títol d'Hockey Lliga Catalana Femenina per al Bigues i Riells, que feia 25 anys que no la guanyava. De fet, quan encara es deia d'una altra manera. Però en qualsevol cas, molt bona victòria i títol per a un Bigues i Riells, que recordem, aquesta temporada jugarà a competició europea. Aquesta tarda hem pogut parlar amb Gai Martín, la portera, que ha estat escollida millor jugadora, i també amb la golejadora Gala Soler.
9: Creo que es un muy buen inicio. Es una forma de medirnos con los rivales. Y creo que hemos dado un pasito hacia adelante y espero dar muchos pasitos más hacia adelante con el equipo, porque creo que nos los merecemos, estamos entrenando para esto y creo que estamos tan muy contundentes tanto en la defensa como en el ataque. Hemos tenido dos bajas muy importantes, pero que el Chiqui ha sabido hacer rotaciones y ha sabido manejar el equipo como es debido. I crec realment que està donant frutos.
10: El partit ha anat superbé, ha sortit com més o menys l'havíem plantejat. Crec que tothom ha fet un pas endavant, sobretot en defensa i a nivell de definició hem estat bastant encertades. Ara és moment de celebrar, no sempre es guanya una lliga catalana. I bé, contenta del meu equip, orgullosa, i ara centrades en el nostre objectiu, que és començar amb bon peu la lliga, que tenim un rival molt fort.
1: I valoracions també de la presidenta del Bigues, Laia Pastrana.
11: Molt contents de com ha anat aquest partit, de com la barreja de la veterania d'algunes jugadores amb la frescor de les més joves o de les més noves ha fet un equilibri perfecte, de com s'han encarat els dos partits, la finura també de la portera, que ha estat impecable, i d'aquí el seu MVP. I res, la força amb la que han sortit avui a donar-ho tot, suposo que veient també ahir el gran partit que va fer el Cerdanyola contra el Voltregà, doncs han sortit a totes, i la veritat és que ha sortit tot bé, s'han aprofitat les avantatges que hem tingut, i això ha decantat la balança cap a nosaltres.
1: Doncs felicitats al Bigues i Riells per aquest títol i a l'Hockey Lliga Catalana, però en aquest cas a la masculina. Arribem a la tercera jornada amb aquests marcadors.
2: Igualada 7, Noies 5, Barça 2, Voltregà 1, Calafell 8, Reus 4, Xum 2, Caldes 1.
1: Doncs amb aquests resultats ja tenim a Barça i Calafell classificats ja matemàticament per la final a 4, que es disputa, recordem, la setmana vinent a Santa Perpètua de la Mogoda. En aquest cas queden dues places que s'hauran de batallar, d'una banda l'Igualada i el Noia, i també podria tenir opcions encara com a millor segon el Voltregà. Tot això, el Barça, doncs, com dèiem, va guanyar 2-1 al Voltregà i assoleix aquesta classificació matemàtica, i això deia el tècnic blaugrana Ricard Tales.
12: Molt content pel resultat, un primer objectiu aconseguit, que era estar a la Final Four per un primer títol. I content amb l'actitud dels jugadors. Tenim 3 a la selecció fora, i això ens implica en una rotació més curta d'inici, tot i que Max i Nil també han participat en els altres partits, però sí és cert que en partits que requereix més veterania, i com avui, que era un partit que ens donava la classificació o no, pues els sis jugadors han hagut de fer un esforç molt gran que crec que se'ls ha de felicitar perquè l'actitud ha estat fantàstica.
1: I com dèiem, també el Calafell ja té plaça per aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Masculina després d'aquesta important victòria davant del Reus. Bei Bei Ràdio, Toni Cancino.
13: El Joan Ortoll de Calafell va viure un partidàs de la Lliga Catalana d'Hockey Patins amb un resultat de 8-4, amb remuntada inclosa. Aquest marcador deixa el conjunt del Baix Penedès com a primer grup per afrontar la Final Four la propera setmana. Un dels jugadors destacats, Quim Gavarró, ens fa un balanç del partit.
14: Bueno, crec que ha sigut un partit bastant dur. Els derbis sempre són complicats, ja sigui de Lliga Catalana, de Lliga o de qualsevol altra competició. Crec que el partit han tingut bastants altibaixos, en moments hem tingut una bona fluïdesa del joc i bon ritme de partit, i en moments crec que ens ha costat i se'ns ha encallat una miqueta, però bueno, crec que ens quedem amb això de que hem sabut gestionar aquests moments. També estem en un punt de la pretemporada que cada cop anem sumant millors minuts de partits i crec que ja és això. I també contents i també traurà alguna cosa positiva de canviar el marcador advers, que anàvem 1-3. Crec que l'equip no ha baixat els braços i hem tret el caràcter que acostumem a treure, i crec que això és molt positiu.
13: Tot i que està catalogada com a pretemporada, la Lliga Catalana és un primer pas per veure com estan els equips per afrontar la Lliga i les competicions europees.
1: I a tot això, a l'Hockey Lliga Plata, Grup Nord, hem arribat a la tercera jornada, ens ha deixat aquests marcadors.
2: Olot 4, Dominicos 1, Vilaseca 1, Sant Cugat 3, GEC 1, Oviedo 0, Congrés 6, Jolaseta 4.
1: Doncs aquests són els marcadors, en aquest cas, a la Grup Nord, que ara mateix encapçala el Congrés amb 7 punts, 3 més que Olot i que GEC. I el Grup Sud, també tercera jornada, amb aquests marcadors.
2: Vendrell 4, Alcobendas 3, Sporting Alcoi 3, Cerdanyola 4, Vilanova 1, Espanyol 4, Manlleu 4, Vic 0, Sant Just 4, Mataró 4, Palafrugell 6, Noia 2, Igualada B1, Mollerussa 1.
1: Doncs el líder és el Palafrugell amb 7 punts, un més que Vendrell i que Manlleu, que ahir va afrontar el derbi usonenc davant del Vic, i el va guanyar Ràdio Manlleu, Guillem Puig.
15: Victòria 4-0 en aquest derbi de la tercera jornada de Hockey Lliga Plata. Estem amb nosaltres, Roger Codinac. Hola, Roger.
16: Què tal?
15: El primer de tot, com estàs després del partit?
16: Bueno, guanyar un derbi molt a molt, portava molts anys buscant-ho i sempre se'ns acabava resistint, i aquest any per això ho hem aconseguit. Crec que l'equip ha fet molt bona feina, i sí que potser de veritat la segona part ha sigut una mica avorrida, però és el que tocava, i estic molt content de com estava el pavelló, de com ha animat l'afició, i junts ho hem tret i trobarem el que faci falta.
15: D'aquí res, pràcticament heu jugat contra l'Espanyol en una pista difícil. Com afecta una mica això els horaris? Perquè, si recordem, és un partit que van cancel·lar la setmana passada i jugueu d'aquí res, diria que dos o tres dies.
16: Bueno, hem tingut molta càrrega avui, i sí que és veritat que demà passat ja tornem a jugar. Haurem de recuperar molt bé demà, fer les coses ben fetes, i ara ja deixem el partit del Vic i ja estem mentalitzats amb l'Espanyol.
15: I per últim, ràpidament, com veus l'equip aquesta temporada?
16: Estic molt content de com està l'equip, de com ha arribat els nous fitxatges, i crec que hem de lluitar per tot i hem de seguir en aquest camí.
15: Moltes gràcies, Roger, i felicitats.
16: Merci.
1: I 44 minuts i continua la pluja de medalles als World Skate Games que s'estan fent a Asunción, a Paraguai. En primer lloc, la final femenina d'hoquei patins, victòria d'Espanya 3-1 davant d'Argentina, una selecció, un combinat estatal amb clar accent català, dirigit pel Sergi Macià, amb les catalanes Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Amy Blackman. Nouè títol del combinat estatal mundial. I després del partit escoltàvem precisament a dues de les nostres jugadores, la lleidatana Victòria Porta i la portera Anna Ferrer.
17: Bueno, la veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica l'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, hem sortit a fer, i immensament orgullosa, no? Al final és tocar el límit o el cel amb la selecció, i crec que això d'aquí qualsevol esportista ho desitja, i sobretot treballa molt temps per poder arribar-hi. Primer que tot li dic a l'Ester, la mare de l'Elsa, que l'Elsa li va prometre i el seu. I després a tota la gent de Vilassana que m'ha apoyat, segueix creixent i per descomptat a la meva família, que ells mai fallen. Pues molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet i sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran. Crec que la primera part hem sortit un pèl dubtoses i així, però ho hem recuperat molt, molt bé la segona part. Hem sigut nosaltres, hem fet el nostre joc, hem defensat molt fort, que és la clau, i a partir d'aquí tot ha anat rodat.
1: I també aquesta matinada, doble medalla catalana en patinatge artístic després del programa llarg del sènior lliure, plata per la granollerina Cirabella.
18: La veritat és que plena felicitat, ja que no només ha sigut aquest campionat, sinó ha sigut tota la temporada que he disfrutat moltíssim de tots els balls, de tots els discos, de tots els campionats, i res, només tinc paraules d'agraïment per tota la gent que ha estat. Li dedico als meus pares, sobretot, i als meus entrenadors que han estat allà, i bueno, a tota la meva família, realment. Des d'aquí, Sud-amèrica sempre és especial, sempre és una bogeria, sempre estan allà animant, i la veritat és que és de les coses que més m'agrada del patinatge, i m'omple el cor que estiguin allà a la grada així. Crec que veníem d'una preparació llarga, una preparació dura, i realment els dubtes d'última hora no m'han deixat fallar.
1: Doncs plata per la Cirabella en aquest programa llarg de sènior lliure de patinatge artístic, i just darrere seu també ha pujat al podi com a bronze la calderina Elna Francés.
19: Pues la veritat que estic molt contenta, perquè després pues, de tota aquesta temporada, de tots els altibaixos, pues, arribar aquí i poder demostrar pues, tota la feina que hem fet, pues, la veritat que estic pues, molt orgullosa i molt contenta. Com he dit, hem treballat moltíssim pues, per arribar aquí i fer el que he fet. Llavors, pues, que hagi sortit, pues, ha sigut superguai. Li dedico com a tota la gent que hi ha darrere d'això, al meu preparador físic, a la meva psicòloga, als meus pares que han vingut aquí a veure, als meus germans que des de casa pues, estan veient-me, i pues, això, a tota la gent pues, que darrere de tot pues, ha portat algú a això.
1: I qui també havia guanyat ja la medalla d'or en aquests World Skate Games d'Asunción de Paraguai és la selecció d'hoquei línia, que s'ha imposat a la final, es va imposar a la final a França per 2-3, remuntant un 0-2, suma així el segon mundial, amb un equip dirigit pel català Marcus Fajardo, i que compta amb 5 jugadores de casa nostra, Mercè Vilaró, Andrea Sejuc, Lucía Moreno, Naya de Rodríguez i Judit Pareja. Vinga, que afrontem ja la recta final. 9:47, és moment de parlar de futbol sala, primera masculina, torneig d'obertura, cinquena jornada, una victòria i una derrota per als dos equips catalans.
2: Valdepeñas 2, Catgas Energia Santa Coloma 1, Barça 8, Magnat Xota 0.
1: Doncs no hi ha manera que arribi la primera victòria de Catgas Santa Coloma, i mira que avui s'han avançat a la pista del Valdepeñas, sempre complicada, però al final han acabat perdent. Això sí, el tècnic Jorge Vargas estava molt satisfet del nivell i de la competitivitat del seu equip.
20: Para nosotros, después, sobre todo el día de Manzanares, que nos fuimos de allí con muy malas sensaciones, hoy era un partido importante, como te digo, porque en juego no estaban los tres puntos, sino ver el crecimiento del equipo, ver el aprendizaje de estas semanas. Y la verdad es que nos vamos muy contentos con el partido que hemos hecho, contento por el trabajo y el esfuerzo de los jugadores. Creo que hoy veníamos en una situación un poco precaria por tema de lesiones. Aún así, los que han estado en pista lo han hecho muy bien. Para nosotros es una obligación viajar fuera de Santa Coloma a pistas tan complicadas como la de Manzanares, como la de Valdepeñas, y competir, llevar el partido hasta el final. Luego lo puedes ganar, lo puedes empatar, incluso perder. Pero hay que llevarlo hasta el final y hay que competirlo hasta el final. Creo que lo hemos hecho, ha sido un muy buen partido, se ha decidido por detalles, por el momento los detalles no nos están ayudando, pero estamos trabajando hoy muy bien para minimizarlos, y como te digo, pues satisfecho con el partido.
1: I satisfacció també i molta a Can Barça, al Palau Blaugrana, perquè ahir el Barça va guanyar clarament 8-0 el Magna Xota. El Barça és tercer amb 13 punts, a 2 dels líders, el Palma i el Jaén. El tècnic Javi Rodríguez i un dels seus jugadors, Igor, deien això.
21: Bien, bien, el equipo bien. Como te dije en la previa, pues con ganas ya de que se pasara este partido para poder recuperar ya a Pito, para poder recuperar a Nakata, para que esté al 100% Catela, que hoy en la segunda parte ya ha jugado solamente la primera rotación y no ha vuelto a entrar más. Bueno, para ir recuperando efectivos, que nos viene bien, y que por pequeñas molestias, pues teniendo Copa de Europa y teniendo el parón este de selecciones, no hemos querido arriesgar, ¿no? Por ejemplo, como el caso de Nakata, ¿no? El de hoy, con una sobrecarga, y bueno, pues mejor no arriesgar.
0: Sabemos que no podemos regalar nada, ¿no? A un mazo en casa. Sabemos que sería un partido difícil. Xhota está en un momento muy difícil, pero sabemos que estos partidos, si no entramos centrados, si posee, va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, salimos muy enchufados y centrados en lo que tenemos que hacer y salieron las cosas muy bien para nosotros.
1: I 50 minuts i vinga, hoquei herba, divisió d'honor femenina, en aquest cas quarta jornada, i com sempre ens en fa el resum d'aquesta jornada a Miqui Romagosa des de la ràdio municipal de Terrassa. Anem a començar parlant d'aquesta divisió d'honor femenina, Miqui.
3: Amb un partit menys, l'Atlètic Terrassa continua a la zona alta de la classificació. Després de guanyar amb un solitari gol de Clàudia Escudero al conjunt del tenis, un Atlètic Terrassa que ha demostrat la seva fortalesa defensiva, i és que difícilment l'equip de Sílvia Bonastre encaixa gols en aquesta temporada 2026-2027. I recordem que encara ha de jugar un partit que està suspès la setmana passada. Recordem que el Club Egara agafava aire ahir golejant per 0-3 el Club Deportiu Terrassa. Amb aquesta victòria, l'equip del Club Egara aconsegueix aquests 3 primers punts de la temporada i el Club Deportiu Terrassa continua sense guanyar. La propera jornada serà un Atlètic Terrassa que viatjarà al camp de la Real Sociedad. El Club Deportiu Terrassa rep el Club de Campo, un duel important a la classificació, i per altra banda el Club Egara rep a la Sanse Complutense.
1: Perfecte, i com ha anat la quarta jornada, però en aquest cas a la divisió d'honor masculina, Miqui?
3: El Club Deportiu Terrassa continua com a líder de la divisió d'honor masculina, amb els mateixos punts que el tenis, 12, 4 victòries en els 4 partits disputats. L'equip de les Pedritxes començava amb una doble avantatge amb gols de Pau Pachamé i d'Enric Miralles. Al primer quart, el conjunt de Santander neutralitzava aquest avantatge, però dos gols de Francisco de Borja des del penal córner donaven la victòria a aquest Club Deportiu Terrassa, que està donant una gran imatge en aquest inici de temporada. L'altra cara de la moneda, l'Atlètic i el Club Egara. En el cas del Club Egara, començava guanyant amb un gol d'Iñaki Fernández des del penal Estroc, però el conjunt de Santander donava la volta al marcador. Per altra banda, l'Atlètic, que té un partit menys, recordem, només ha disputat 3 partits, perdia també al camp de la Complutense, a Madrid. S'avançava amb un gol de Pau Gestí des del penal córner, però a la segona meitat arribaven els 3 gols de la Complutense per donar la volta al marcador. Com dèiem, Atlètic Terrassa i Club Egara estan a la zona mitja-baixa de la classificació i no poden fallar la propera jornada, que tindrà aquests enfrontaments per als equips agarencs. L'Atlètic Terrassa torna a jugar fora al camp del Taburiente, el Club Egara rep a la Complutense i el Club Deportiu Terrassa s'enfronta al Club de Campo, una prova de foc.
1: 9:54 minuts, vinga, recta final del programa. Us dèiem que el Barça havia estat l'únic equip de la Lliga CB, dels catalans, que han aconseguit la victòria 89-86 davant del València, victòria de mèrit, que ha valorat així fa uns minuts en roda de premsa el tècnic blaugrana, Alexander Sekulić.
22: This game was very important for us for many reasons and...
23: Sí, realment em queda bé, com dic, ens ha ajudat molt, sobretot després del que veníem, de dues derrotes consecutives a Euroliga. Volíem una reacció adequada per part dels nostres jugadors, especialment després de la derrota contra els Alguiris, que és un partit que hauríem d'haver guanyat si no fos per la quantitat d'errors que vam cometre a l'últim quart. I per això aquesta nit volíem una reacció i volíem que sapiguessin competir després d'una derrota dura contra un equip gran un altre cop, i crec que hem fet una bona feina en aquest sentit i la majoria del partit hem seguit el pla que teníem previst.
1: I també en bàsquet, però en aquest cas a la primera femenina, derrota del Cadí i la Seu a la pista del Mallorca, que valora així, ho feia fa uns minuts, el tècnic Pepe Vázquez.
4: Creo que hemos competido bastante mejor de lo que el marcador refleja. Creo que el acierto, la diferencia de acierto en el tiro ha sido fundamental, ¿no? Nosotros creo que volvemos al partido en la primera parte muy bien y nos penalizan bastante desacierto, que nos mina un poco la moral, ¿no? Y ellas evidentemente pues tienen un talento ofensivo pues brutal, ¿no? Ya digo, creo que estoy muy contento por el trabajo de las chicas, estoy muy contento, bueno, no es nada fácil competirle a Azul Marino con el nivel que están mostrando. Creo que somos el equipo que menos puntos les ha dejado de estas tres jornadas, de los 72 que encajan, hay que 14 son desde la línea de tiro libre. Bueno, creo que habla bastante bien del nivel defensivo del equipo.
1: I demà a les 10 del matí, doble sorteig de competicions europees de waterpolo. L'Eurocup masculina, el Terrassa i Barcelona s'han classificat, i a la Champions també ho han fet, en aquest cas el Terrassa al Catalunya, Sant Andreu i Mataró ja ho estaven, i també el Sabadell, on juga Irene González.
5: Sí, no, som conscients, al final nosaltres estem preparades, volem, la nostra intenció és guanyar a tothom i treballarem molt dur per aconseguir-ho, no? Al final... Òbviament hi ha molts equips de molt alt nivell aquest any, però nosaltres també som un d'ells i volem anar per totes.
1: Doncs no hi ha temps per més, Eric López. Gràcies, bona nit i bona setmana.
2: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
1: Doncs fins aquí l'Enjoc, el programa L'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García de la producció, Roger Marca, el control de so, els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

0: I was born in Louisiana. And at the age of 2, my mama told my papa, our little boy has got the blues. I grew up real fast, and I've traveled very far. One damn thing for sure, I was born to play the guitar. And, I got a reputation.
1: Bona nit, bona nit i benvingudes un diumenge més a l'Hotel Blues. Aquí estem una vegada més, però refredades, eh? Collons com ha baixat això, eh? L'altre dia anava amb samarreta Imperio lluint uns pectorals i uns bíceps que li vaig agafar, li vaig treure part de la pell a Igor, m'ho vaig posar a mi i feia prou tapatxoca, una miqueta de pudor, però prou tapatxoca, i el dia següent vaig tindre que arrencar-li més pell, però per fer-me un abric. Li vaig treure bàsicament del cap, que el té molt gran, i em vaig fer un abric maco, eh? Encara em vaig vendre un altre per Wallapop, i hòstia, ens hem tingut que abrigar aquí, hem encès ja la llar de foc de l'hotel, es lo que tenemos. Ya todos aquellos amantes del otoño, joderos, ya no existe. Ya pasamos del calor extremo al frío glaciar, sin ningún tipo de preámbulo ni de intermedio. No és així, senyora, que seus davant meu en el teu sempiterno senyor orejero d'esquai verde amb la teva copa al balón de magno a la teva mà dreta descrivint amb aquesta copa uns moviments elíptics com ell i només ell sap descriure, amb l'únic i pernici objectiu de dur el caldo a la seva temperatura òptima de degustació, el senyor Emili Aux Envio Dragone. Molt bona nit i benvinguda.
2: Molt bona nit. No estic gens d'acord, no estic gens d'acord, perquè...
1: Vale, bona nit, adéu.
2: Això que hem viscut aquests dies és un intermedi, perquè les previsions són d'una tardor càlida i amb aigua, amb la qual cosa...
1: Agua caliente.
2: No te'n refís. Clar, el Mediterrani continua estant a una temperatura...
1: El Mediterrani està cachondo. El Mediterrani
2: està cachondo.
1: Cachondo.
2: Si el
1: Mediterrani... I clar, si nosaltres no parem...
2: Si el Mediterrani bull i per dalt passen ben llevants o una mica d'aire fred i tal, ja la tenim muntada. Però fred, fred... Clar, jo no m'atreveixo a qualificar de fred aquests dies, que hi ha hagut una baixada de temperatura, sí. Tu ets molt delicada.
1: Ah, això és una altra cosa.
2: És molt delicada. Tu passes tres quartes parts de l'any despullada a l'hotel.
1: Clar.
2: Llavors, no m'estranya.
1: És lo que tiene.
2: M'estranya.
1: Bueno, tener esa piel así... que lo noto todo enseguida.
2: Sí, home, sempre,
1: tonta.
2: Has tingut una sensibilitat a flor de pell.
1: I venim encara... emocionades de l'homenatge que vam retre la setmana passada a The Mavericks,
2: sí.
1: Encantats amb aquell programa especial dedicat a la carrera d'aquesta mítica banda nascuda a Miami i liderada fins als seus últims dies pel nostre estimat i enyorat Raúl Malo. I però avui ja venim, venga, esto es otra historia, esto es otra cuenta, i avui tindrem una visita que sempre és benvinguda aquí, perquè, bueno, bàsicament ve cada dia perquè ve a dormir, perquè viuen aquí, òbviament, a l'hotel.
2: És que és patrimoni de l'hotel.
1: Efectivament. Altra cosa és que és, sempre hi ha allò de...
2: És que el teniu contractat o és una prestació... No. És patrimoni de l'hotel.
1: Efectivament.
2: És el bluesman de l'hotel.
1: Passa que normalment és allò, no lo digan, perquè jo tinc una reputació, però aquí. Però aquesta nit sí que ho podem dir, perquè ja el tenim aquí al hall de l'hotel.
2: Sí.
1: Una vegada més rebem amb efusivitat i amb carinyo, amb certes limitacions, perquè ens coneixem de fa temps,
2: sí.
1: El gran i estimat Hernán El Chino Senra. Chino Swings Light, molt bona nit i benvingut.
3: Molt bona nit, muy buenas noches. Un placer, como siempre, volver a aquel hotel.
1: Volver a aquel hotel, sí
2: señor.
1: Bueno, todo bien, Chino. Ha sido un verano ajetreado, un verano con muy buenas noticias que comentaremos.
3: Sí, sí, efectivamente.
1: La noche de hoy. Y antes de finalizar la temporada pasada, ya hicimos el estreno de la última publicación de Chino Swings Light, que era el primer single de este álbum, Wake Up.
3: Correcto, es así, despierta.
1: Que es un poco la excusa de que esta noche, pues... En

0: Aquí hem tingut el tribut que hem de pagar sí, cada setmana, clar. Aquesta ocasió.
1: Amb la onda més blues.
0: Sí, sí, què se li va fer?
1: Què se li va fer? Què se li farà?
0: Since I've been loving you, Led Zeppelin, des d'aquell mític també, com o no, com qualsevol de sus àlbumes, Led Zeppelin 3, el tercer àlbum de Led Zeppelin. I volíem aprofitar
1: sí.
0: que ja estem a la part que habitualment ocupa el blues, a més, amb la presència del Chino avui, amb aquesta idea de l'artista de blues en solitario, volíem aprofitar perquè, curiosament, hi ha artistes que actualment ells ja no hi són, per raons òbvies de cronologia, però que es publiquen àlbums seus, no sé si són republicacions, però se publiquen actualment, com per exemple l'àlbum Blues in My Bottle de Lynyrd Hopkins. Lynyrd Hopkins, un senyor que ja va morir allà a l'any 1982, un home que ha sonat aquí al programa
1: moltíssimes vegades
0: i que tiene un fan, dijéramos, aférrimo, i que de vez en cuando nos va bien para volver a saludarle, a Francisco Cruz, es uno de los defensores también y amantes del blues de Lynyrd Hopkins, que, s'acaba de publicar aquest, el passat 3 d'abril, per una companyia que es diu Kraft Concord i Prestige Bluesville, un àlbum de apenas 40 minutos con temas de este maravilloso artista de blues Lynyrd Hopkins.
1: 11 temes.
0: 11 temes de Lynyrd Hopkins.
1: Que es van gravar al Gold Star Studios a Houston, Texas, al 1961 per l'àlbum Blues in My Bottle. El que passa que no sé si són temes que no van arribar a entrar dins l'àlbum o què, no ho sé.
0: La cuestión es que...
1: Sacarle partido, ¿no?
0: Y que tenemos un álbum nuevo, aunque sea reeditado, pero que huele a nuevo, de una maravilla como era Lynyrd Hopkins, i del qual podem escollir aquest... és una remasterització d'aquest Blues in My Bottle, com deies, gravat a quin any? 1960?
1: 1961.
0: 61, i que suena tan y tan bien remasterizado como este Death Bells del señor Lynyrd Hopkins. Death Bells.

I got to let you, y'all, baby. That's what I've got.

0: Són les 12.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

partir d'ara et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. She said, I'm sorry, pretty daddy.

0: See You Later Alligator, que aquí es va dir Hasta Luego Cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història, que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir... La felicitat sempre ens espera en algun indret. Ah, això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això... Això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que em tindrien que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collinut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers, i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Gucci Gulbert, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955 i va passar sense pena ni glòria, eh? Concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada. És Desencadenada, eh? Enchained Melody, que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bette Midler, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warnes, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa.

Enchanted Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.

Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat, la qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho entre d'altres plataformes a iVox.com. També a YouTube i a Spotify i Amazon Music i Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida, les que t'han agradat més, les que potser t'han emocionat més, les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí, aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diuen el seu mail: hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Sóc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que el vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix, perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota, perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades, per qüestions de feina, em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant, el transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal, fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diu en Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics, Vigis. És que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get the message to you. Tinc un missatge per tu.

got aquesta Mrs. to you. Tinc un missatge per tu. Els Vigis de 1968. La primera de les 10 de l'amic Jordi Valls de Campllong. La segona és molt més marxosa. Wilson Pickett i la terra de les mil danses.

que gran Wilson Pickett. Nascut el 1941 a Alabama, i sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro del Cleaner Skinner que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now is Love, és a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon. It's

És una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Valls, que ens escolta i escriu des de Camp Llong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

Everybody's Talking. Tothom parla, sí, i a vegades més del compte. Jo afegiria, tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera. On the road again.

On the road again, t'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara Sean Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí.

When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Colvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havia recordat d'ella. Ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió. Girl, you'll be a woman soon. Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Purs Overkill. Una cançó que ve a dir, nena, aviat seràs una dona. Per en Jordi ens demana la versió original que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

0: tantes i de molt bones ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Camp Llong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Jordi, m'encanta no ser l'únic que se'n recorda de tamarros oblidats com aquest.

Això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí. Però era molt jovenet. Eren els Steely Wheel. I el seu èxit més important. Stuck in the Middle with You. Aquí estic, al mig. With you, esclar. És a dir, amb tu. Permetem, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steely Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut. Es diu Star.

Jordi, l'escollir Steely Wheel entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat, els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo, i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut al 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steely Will, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79.

Espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road, Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha donat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument. You've done it.

per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla. There ain't no more.

말. I do what you want, just run away. Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75 d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951 que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic enemic que acaba la vida prenent-nos el pèl. Aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels vigis, d'Andy Gibb. Time is time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove, el 1988.

Time is time. Sí, el temps és el temps. Si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de les 10 preferides de l'amic Jordi Valls de Camp Llong, Girona. Gironès. Que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ozzy Lane, i que a la discoteca l'anunciaven com a Ozzy Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls, de Camp Llong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques. I sí, Ozzy, es deia Ozzy Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca con Maddox que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no estan, per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ozzy Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altra, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ozzy Lane. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Yes, well, thank you very kind, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it up. Let me hear it, let me hear it. All right. That's what I call soldier.

0: És la una.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar enlloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio, sempre la ràdio. Algú va dir, mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat. Tu nombre me sabe a hierba. Que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents, perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: que te quiero a ti. Sí, també la va versionar un gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, o a Spotify, o a YouTube, o a Amazon Music, o Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament Sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club i comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos, Aribau 242, a Barcelona, sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres, alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè a aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sigui, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa

gmail.com. Potser va ser un dels Beatles.

Love Me Do va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. I que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola, Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra, i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

0: Sidney Bechet i la seva gran creació, una petita flor que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner Josep Guardiola, Pepe Ucha para los amigos, es deia, i a més li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodrilo Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus, famosos, que van col·laborar cantant amb ell aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres, que va fer bones i maques, la petita flor.
1: Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor.

I algú deu estar pensant en aquest moment que ja no es fan cançons així, eh? Tu tens dolços records dels anys 60? Ara l'amic Miki et refrescarà la memòria amb alguns detalls.

Ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
1: Què tal, com estàs? Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Digo al correo, buenos días, soy Víctor Núñez López. Es un gusto poder contactar contigo y que des la posibilidad de elegir grandes temas para que salgan por la radio. Yo me llamo Víctor, soy de Viladecans. Os escucho de madrugada sobre las 5 cuando voy camino a trabajar. Bueno, aquesta és una altra de les coses que ha canviat a la ràdio, no? Abans, doncs, si tu sorties per la tarda, deies bona tarda, avui està plovent o fa molt de sol. Ara, clar, tenim oients en qualsevol moment de les 24 hores del dia a través dels podcasts, no? Diu Víctor, tengo 40 años, pero poder escucharos hace que no deje de acordarme ninguna mañana de mi padre. Hace poco más de un año que partió para ser mi estrella. Daros las gracias porque cada tema que escucho me imagino sentado con él en cada uno de los coches que tuvo. Así que al ver tengo una larga lista para pedir, pero he querido escoger los 5 que más he escuchado con mi padre. El primero, Cantares, de Joan Manuel Serrat. Ah, doncs em mou de gust perquè això ens fa recordar que gràcies a Joan Manuel Serrat, a principis dels anys 70, molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell al col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

0: Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antonio Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo era un criajo, jo devia tenir 12 anys, i va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia, però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de
1: Seguí la Glòria,
0: Nunca perseguí la Glòria, deien el Maya, sí, en fi, en Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó també, El Mundo, de Jimmy Fontana.
2: No.

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari.

Il mondo gira da Nicola Di Bari, Karate 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de San Remo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo recordo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Aquesta és la quarta. La primera d'un grup espanyol que va ser número 1 als Estats Units i a Gran Bretanya, els dos països que sempre han marcat tendències. Tot i que el disc es va gravar a Londres i el cantant és d'origen alemany. Mike Kennedy, al capdavant.

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos i Mejor.

0: també del 1966, quan va ser número 1 en llistes espanyoles de supervendes, Mejor de los Brincos. Gracias, Víctor Núñez, por compartir tus recuerdos en forma de música con tu padre, y no te preocupes, que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y algú va dir, una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla.
4: Oh, quédate con la radio.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc, eh? Diu, eren festes molt excitants. Però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps fer l'amor no era pecat, no, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, rec, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock, sí, quan el rock va adquirir a principis dels anys 70 unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

0: Hot Love. Aquest era Un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeu més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me'n una, de qualsevol època, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cocodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu: en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. Sí, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? Sí, era molt famosa i anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre els lents sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la nit.

sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballam en aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat de...

Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí? Ells li van dir la noche, i tu? La noche y yo. Olvida el tiempo. Ya lo olvidé. I el bon amic Pere Pons, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia de l'Ametlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem aigua, aigua.

0: Aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave i Synth Pop formada a Londres. Corria 1979 quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions el primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles. El vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic, a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100, que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com Amor Més Un. Ah, mira. Aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Són les dues. Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Ivan i Sergi Iwanson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Almenys comencem aquesta entrega de la Show en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient.
0: Ui.
1: Però un cop més, jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació. Haurem d'esperar dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar,
2: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
2: Home, tot el que porta 25 anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols més 3 especials d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou. Jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
2: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
2: DTF San Luis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
2: Entre altres, protagonitzada pel David Harbour, de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parla, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual. I la veritat és que ha estat... És original, en el sentit de la paraula original. Doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes, la recomano per qui la vulgui veure, no és gaire llarga. Té capítols durant relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No has admirat res? Com va, Friends?
0: Continua, novena temporada. Ja
1: bueno.
2: Molt bé, molt
0: ara
2: bé.
0: La Rachel ja...